0: Detingut un home a Palafolls amb 152 quilos de marihuana dins del cotxe. Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació d'Arenys de Mar han desmantellat en menys de dues setmanes tres plantacions de marihuana a la nostra comarca, amb un balanç de tres homes detinguts d'entre 30 i 62 anys. L'operació més important es va produir a Palafolls, on la policia va intervenir una gran quantitat de droga a punt per la seva distribució. L'actuació al nostre municipi va tenir lloc el passat 8 de maig. Uns agents de paisà que feien patrullatge preventiu van notar una forta olor de marihuana que sortia d'un domicili. Poc després van identificar un conductor que mostrava signes de nerviosisme en un vehicle que es trobava en actitud d'espera prop de la casa. A l'escorcoll del cotxe, els agents van trobar 152 quilos de cabdells de marihuana. Durant el registre posterior de l'immoble, es van intervenir diversos estris pel cultiu intensiu indoor, com ara ventiladors i focus de tecnologia LED. A més de la droga, s'ha descobert un frau a la xarxa elèctrica. L'empresa subministradora va estimar a més de 23.800 euros la quantitat de llum defraudada anualment en aquest domicili. El detingut a Palafolls va passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar l'endemà de la seva detenció. L'operatiu policial va continuar en altres punts de l'Alt Maresme. Una setmana després, la policia local de Pineda va localitzar una plantació amb 422 plantes de marihuana a l'interior d'una casa. L'avís el va donar el mateix propietari, que s'havia trobat una persona a l'interior d'un immoble que acabava d'adquirir. Finalment, cinc dies més tard, els Mossos van desmantellar una tercera plantació amb el Grat de Mar. En aquest cas, la investigació es va iniciar per indicis de consum excessiu d'electricitat. El registre va permetre comissar més de 400 plantes i tot el material necessari pel cultiu en interiors. En total, els tres arrestats s'enfronten a delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Mentre que un dels detinguts va passar a disposició judicial, els altres dos arrestats van quedar en llibertat després de declarar en seu policial.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: sense pausa,
1: un rere l'altre. Comença l'Ona Maresme.
2: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
1: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 25 de maig del 2026. Cobriran mig aparcament de l'Hospital de Mataró amb marquesines fotovoltaiques. Mar Tres Serres.
4: Actualment es licita el contracte per a la instal·lació d'11 marquesines amb plaques solars a l'aparcament de l'Hospital de Mataró, estructures que no només oferiran energia fotovoltaica equivalent al 20% de la despesa anual de l'hospital, sinó que també oferiran ombra als vehicles estacionats i punts de recàrrega a cotxes elèctrics.
1: I detenen tres homes per tràfic de marihuana, un d'ells detingut a Palafolls amb 152 quilos. Melina Morilla.
5: L'operació principal es va fer el 8 de maig a Palafolls, on es van interceptar un vehicle amb 152 quilos de cabdells i es va descobrir una plantació indoor amb un frau elèctric de més de 23.800 euros anuals.
1: El ple de Malgrat retira el suport del trasllat de la Mota del Delta de la Tordera fins al Rec Viver, Ona Malgrat.
6: Ho fa amb l'aprovació d'una moció conjunta de tots els grups municipals al ple del darrer dijous, en el que es retira el suport de la coneguda com a alternativa 3 del Pla de Motes de l'Agència Catalana de l'Aigua.
1: I canvi d'aplicació per pagar la zona blava i verda a Calella, Sergi Ferrer.
7: Calella canviarà d'aplicació per pagar l'estacionament regulat a partir del dimarts 2 de juny. La plataforma Mowis substituirà Aparcare després de 8 anys de funcionament amb les mateixes prestacions, com la possibilitat de recuperar els diners del temps d'aparcament no consumit o rebre avisos abans que caduqui el tiquet.
1: I en esports, punt i final del sènior femení del Club Esportiu Escola de Bàsquet Tordera, Mar Tres Serres.
4: El club anuncia el tancament de cicle de l'actual plantilla de Supercopa en una decisió conjunta entre jugadores, cos tècnic i directiva, i ahir va ser el partit de comiat en el pavelló de l'Avinguda dels Països Catalans.

0: Bona tarda. Cobriran mig aparcament de l'Hospital de Mataró amb marquesines fotovoltaiques. Marc Tres Serres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, actualment es licita el contracte per a la instal·lació d'11 marquesines amb plaques solars a l'aparcament de l'Hospital de Mataró. Estructures que no només oferiran energia fotovoltaica, equivalent al 20% de la despesa anual de l'hospital, sinó que també oferiran ombra als vehicles estacionats i punts de recàrrega a cotxes elèctrics. N'informa el Consorci Sanitari del Maresme, que explica que se n'ocupa l'empresa pública de la Generalitat, i l'energètica i el projecte compten amb una part del finançament provinent de fons FEDER. Les noves marquesines cobriran concretament un total de 2.390 metres quadrats d'aquest aparcament, aproximadament la meitat de la superfície, i tindran fins a 1.683 mòduls solars. Com diem, actualment es licita el contracte i s'espera que la infraestructura sigui una realitat l'any 2027.
0: I aquest dissabte passat començava el compte enrere per la celebració de les eleccions municipals del 2027, que es faran el diumenge 23 de maig. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. A Premià de Mar, com a tot arreu, ja s'han començat a registrar moviments significatius, sobretot pel que fa al nomenament de candidats. Concretament, han estat tres de les formacions amb presència a l'Ajuntament i que són les que tenen més electes al plenari, les que ja han triat i fet públics els seus caps de llista. Estimem Premià, Junts, PSC i Esquerra Republicana, que aniran a les eleccions respectivament amb dos candidats que repeteixen respecte al 2023, Rafa Navarro i Luz Cánovas, i un de nou, el republicà Xavier Gatius, que relleva en aquest lloc a Pep Ripollès. Les altres formacions en presència al ple encara tenen verda l'elecció dels caps de llista, i en algun cas particular, com és el de Ciutadans, ni tan sols està gens clara la seva presència a la cursa electoral. Crida Premianenca ha celebrat ja alguna assemblea amb la vista posada en les eleccions, però ens diuen que no serà fins passat l'estiu que triïn cap de llista. Premià en Comú Podem ens diu tres quarts del mateix, i ara també tenen un altre interrogant per resoldre: com quedarà l'aliança amb Podem després de la sortida del grup municipal de la líder d'aquest partit, Lole Morilla. El Partit Popular és un cop més la formació més críptica i no ha transcendit cap moviment en cap sentit, més enllà de l'anunci del seu regidor Joaquín Briones, que el candidat el tindran segurament passat l'estiu, i com diem, Ciutadans i el seu regidor Josep Maria Cano és el cas més imprevisible, perquè de moment ni el mateix Cano no en sap dir si el partit es presentarà, si ho farà ell, ni si, en cas afirmatiu, ho farà en nom del partit o bé liderant algun altre projecte. Quedarà també, naturalment, saber si apareixen altres convidats a la graella, especialment les dues forces d'ultradreta, Aliança Catalana i Vox. Els primers estan en plena expansió territorial, han obert seu comarcal aquest divendres a Mataró i han estat sovint a Premià de Mar en parades informatives. Els segons ja es van presentar fa 4 anys sense obtenir representació i també han muntat parades amb freqüència i també han publicat vídeos des de Premià de Mar, alguns d'ells per part dels seus líders nacionals.
0: Gràcies, Sergi. Canviem de qüestions. Detenen tres homes per tràfic de marihuana, un d'ells detingut a Palafolls amb 152 quilos. Melina Morilla, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. Els Mossos de la Unitat d'Investigació d'Arenys de Mar han desmantellat en menys de dues setmanes tres plantacions de marihuana a la comarca, amb un balanç de tres homes detinguts d'entre 30 i 62 anys. L'operació més important es va produir a Palafolls, on la policia va intervenir una gran quantitat de droga a punt per la seva distribució. L'actuació al municipi va tenir lloc el 8 de maig. Uns agents de paisà que feien patrullatge preventiu van notar una forta olor de marihuana que sortia d'un domicili. Poc després van identificar un conductor que mostrava signes de nerviosisme en un vehicle que es trobava en actitud d'espera prop de la casa. A l'escorcoll del cotxe, els agents van trobar 152 quilos de cabdells de marihuana. Durant el registre posterior de l'immoble es van intervenir diversos estris pel cultiu intensiu indoor, com ara ventiladors i focus de tecnologia LED. A més de la droga, s'ha descobert també un frau a la xarxa elèctrica. L'empresa subministradora va estimar en més de 23.800 euros la quantitat de llum defraudada anualment en aquest domicili. El detingut a Palafolls va passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar. L'operatiu policial va continuar en altres punts de l'Almaresme. Una setmana després, la policia local de Pineda va localitzar una plantació amb 422 plantes de marihuana a l'interior d'una casa. L'avís el va donar el mateix propietari, que s'havia trobat una persona a l'interior d'un immoble que acabava d'adquirir. Finalment, cinc dies més tard, els Mossos van desmantellar una tercera plantació a Malgrat. En aquest cas, la investigació es va iniciar per indicis de consum excessiu d'electricitat. El registre va permetre comissar més de 400 plantes i tot el material necessari pel cultiu. En total, els tres arrestats s'enfronten a delictes contra la salut pública i defraudació del fluid elèctric. Mentre que un dels detinguts va passar a disposició judicial, els altres dos van quedar en llibertat després de declarar en seu policial.
0: I a Canet demà arrenca el període de preinscripció per als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior 2026-2027. Ràdio Canet.
4: En el cas de Canet, l'Institut Escola de Teixits ofereix un total de 5 cicles de formació professional. D'una banda, 2 de cicle mitjà, 1 de superior i 2 de la branca artística. L'oferta formativa de grau mitjà es basa en el cicle de fabricació i ennobliment de productes tèxtils i en el de confecció i moda. En el cas del cicle superior es pot estudiar el curs de patronatge i moda. D'altra banda, de la branca artística també s'hi pot cursar el cicle d'indumentària tèxtil i també el d'art tèxtil. Cal tenir en compte que el procés de preinscripció comença demà i que es pot fer de forma telemàtica. Lali Ramos, directora del centre, aconsella que l'alumnat s'apunti en funció de les seves preferències.
5: Recomanem que s'apuntin a l'ordre de preinscripció dels cicles que pots demanar pels que t'agraden, perquè quan arriba la primera volta de matrícula, la primera opció que t'ha tocat l'has d'acceptar sí o sí. Si no, surts del procés de preinscripció, que des de setembre a lo que quedi.
4: La preinscripció es pot fer fins dilluns 1 de juny. La matriculació començarà a mitjans de juliol.
0: I comencen a Malgrat les obres al carrer Girona per ficar més vegetació i espais permeables que filtrin l'aigua de la pluja. Ona Malgrat.
6: Sí, aquest dilluns comencen les obres al carrer Girona, concretament entre les avingudes Mediterrània i Joaquima de Vedruna, per transformar-lo en un corredor verd amb més vegetació i espais permeables que aprofitin millor l'aigua de la pluja. L'actuació es farà en dues fases. La primera afecta el tram entre l'avinguda Mediterrània i Josep Regull i Vilaró i s'allargarà fins al 25 de juliol. La segona començarà el 7 de setembre i arribarà fins a Joaquima de Vedruna, amb previsió d'acabar a finals d'octubre. Els treballs tenen un cost de prop de 248.000 euros i preveuen plantar 67 arbres nous de diferents espècies i més d'un miler d'arbustos per incrementar els espais verds i la densitat arbòria del carrer. També s'instal·larà una nova xarxa de rec. Una altra de les actuacions destacades serà la retirada de part del paviment actual per crear superfícies permeables que permetin filtrar l'aigua de la pluja al subsol i afavorir-ne la reutilització natural. Durant les obres, el carrer Girona quedarà tallat al trànsit en els trams afectats. Els carrers transversals passaran provisionalment a tenir doble sentit de circulació només pels veïns.
0: I avui xerrada sobre el valor de les zones humides a Tordera en el marc de la Setmana de la Natura. Marc.
1: Així és, membres de la Fundació EMI seran l'encarregats de realitzar una xerrada sobre les basses, boscos inundats, rieres i rius del municipi. Es parlarà d'espais que sovint passen desapercebuts, però essencials per a la vida. Nàdia Cantero, regidora d'Educació Ambiental, n'explica més detalls.
7: Ens permetrà conèixer també els trets més importants dels nostres, de les nostres zones humides i la seva importància en el nostre ecosistema. No? Veurem com hem de tractar aquests espais per tal de que es mantinguin sans i puguem continuar amb la seva conservació.
1: A Catalunya hi ha un patrimoni natural únic i molt divers. Per conservar-lo existeix el Pla d'Espais d'Interès Natural, una xarxa que protegeix prop del 30% del territori català. En el marc del projecte Ordenació i Conservació dels Espais d'Interès Naturals de la Plana de la Selva, la Fundació EMIS treballa per la protecció i la gestió de quatre espais naturals protegits: l'Estany de Sils, la Riera de Santa Coloma, els Turons de Maçanet, el riu i els estanys de la Tordera i el volcà de la Crosa. Un total de 1.068 hectàrees i 10 ajuntaments implicats en un projecte comú per la biodiversitat i el territori, entre ells el de Tordera. La xerrada serà avui, com dèiem, a 6:45 a la Biblioteca Municipal.
0: Més qüestions. L'OH Mòbil arriba aquest dimarts a Calella. Sergi Ferrer.
2: L'oficina d'atenció ciutadana farà parada concretament a la riera cap Aspre. El servei estarà operatiu de 9 a 11 del matí i no caldrà demanar cita prèvia.
8: Si vius en un poble petit, ja no t'hauràs de desplaçar per fer tràmits, perquè aquí podràs fer-ho de forma presencial i personalitzada. Des d'aquí dins podràs tramitar a la Junta de Dependència, a l'IDCAT mòbil o fer qualsevol tràmit amb la Generalitat de Catalunya, perquè un cop al mes visitarem 200 municipis de Catalunya on t'atendrem presencialment.
2: Es tracta d'un servei itinerant impulsat per la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu d'apropar l'administració catalana als municipis i facilitar que la ciutadania pugui fer tràmits sense haver de desplaçar-se a Barcelona o a altres oficines presencials. L'oficina mòbil ofereix atenció personalitzada i assessorament sobre diferents gestions. Entre els tràmits que s'hi poden fer hi ha la sol·licitud i renovació del certificat digital IDCAT, l'activació de l'IDCAT mòbil, consultes relacionades amb beques i ajuts, tràmits d'habitatge, consum o família, així com suport per presentar documentació i fer gestions telemàtiques. El servei també està pensat per ajudar les persones amb més dificultats en l'ús de les eines digitals o amb problemes de mobilitat, facilitant-los l'accés als serveis públics i a l'administració electrònica. El servei es presta amb un vehicle adaptat, accessible per a persones amb mobilitat reduïda que disposa d'un espai interior amb capacitat per atendre dues persones i una zona separada d'autoservei equipat amb un sistema de comunicacions mòbils per garantir una connexió a internet estable i de qualitat, fins i tot en zones amb cobertura limitada. L'atenció és gratuïta i oberta a tota la ciutadania. Les properes visites de l'OH Mòbil a Calella estan previstes per als dies 23 de juny, 21 de juliol, 15 de setembre, 13 d'octubre i 10 de novembre.
0: Gràcies. I el ple de Malgrat retira el suport del trasllat de la mota del delta de la Tordera fins al rec Viver, on a Malgrat.
6: Així és, l'Ajuntament de Malgrat finalment fa oficial el seu suport a les demandes de la pagesia del Pla de Grau. Ho fa amb l'aprovació d'una moció al ple del darrer dijous en el que es retira el suport a la coneguda com a alternativa 3 del Pla de Motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquesta alternativa suposava traslladar la mota del delta de la Tordera fins al rec Viver, que es troba a 500 metres de l'actual i, per tant, descartava les altres dues opcions, el reforç de la mota existent fins a aproximadament 3 metres i la construcció d'una nova mota que se situaria entre 20 i 45 metres respecte a l'actual. L'aprovació d'aquesta moció implica diferents coses. D'una banda, suspendre l'acord del ple del març de 2025, en què el consistori donava suport a l'alternativa 3 i alhora informar-ne a l'ACA. D'altra banda, l'alcaldessa Sònia Vinyoles haurà de demanar per escrit al Departament de Territori, Habitatges i Transició Ecològica de la Generalitat que el Pla de Grau no formi part de cap mesura compensatòria per autoritzar la construcció de l'aeroport del Prat. A més, els pagesos demanen els informes tècnics fets pel sector naturalista i científic en relació al suport de l'alternativa 3. L'Ajuntament també haurà de blindar la qualificació urbanística del Pla de Grau que permeti als pagesos fer inversions a les seves terres i ser alhora més competitius. Des de la cooperativa Progrés Garbí, Xavier Castells van afirmar que s'havia fet justícia, però que això és només el primer pas i que encara queda feina per garantir que el Pla de Grau no es toca. Aquesta moció es va aprovar per unanimitat.
0: I Premià en Comú Podem creu que barrar el pas a les grans discoteques confirma que a Premià de Mar la gent jove molesta, segons diuen. Marc.
1: Sí, Premià en Comú Podem va posar de manifest un cop més al ple de la setmana passada i després a l'espai d'opinió de Premià Mèdia el seu rebuig a la modificació del POM que restringirà l'obertura de grans complexos d'oci nocturn a sectors com el Torrent Malet. El portaveu Enric Pons arribava a concloure a aquesta emissora que la mesura fa pensar que el municipi la gent jove molesta i defensava que si el temor és que aquests equipaments d'oci puguin molestar el veïnat, hi ha moltes altres maneres d'evitar-ho sense necessitat de prohibir-los.
9: Realment ens preocupa perquè sembla que a Premià de Mar la gent jove molesta. Que aquesta modificació afecta zones industrials com Torrent Malet, Banyeres o l'antiga Transmesa. I el que es va provar en la pràctica és que en aquests espais no hi podrà haver activitat d'oci, musical ni recreatiu. Vam votar en contra perquè creiem que és un error respondre als possibles problemes de convivència prohibint activitats en comptes de regular-les millor. Hi ha certes activitats, no, que poden generar més molèsties al veïnat, però el que demanem és que l'Ajuntament en aquest cas actuar, controlar horaris i sonoritzar d'utilització dels locals, limitacions d'aforament, inspeccions, sancions, vaja, control, i no prohibint. El problema que veiem és que si Premià de Mar impedeix que aquest tipus d'activitats es facin al centre, però també a la perifèria, a la zona industrial de Premià, el missatge que estem enviant és molt clar. El que estem dient és que a Premià de Mar no hi ha lloc per l'oci musical ni recreatiu. I això creiem que té una conseqüència directa. Estem obligant, sobretot a la gent jove, a marxar del municipi quan vol sortir, escoltar música o socialitzar. Realment sembla que a Premià de Mar la gent jove molesta.
1: Recordem que la iniciativa del govern de modificar el POM té l'origen en les molèsties que han denunciat, justament, els últims temps, comunitats de veïns per l'activitat d'alguns bars al Torrent Malet. La mesura va ser aprovada inicialment el febrer passat i dimecres se'n va fer l'aprovació provisional amb un ampli suport del plenari.
0: Gràcies. I canvi d'aplicació per pagar la zona blava i verda a Calella, Sergi.
2: Canvis en el pagament de la zona blava i verda de Calella a través de mòbil. A partir de dimarts vinent 2 de juny s'haurà de fer amb l'aplicació Movis, gratuïta i disponible tant per iOS com Android. Substituirà la Parcare, operativa a la ciutat des del 2018 i amb la qual s'han expedit més de 2 milions de tiquets digitals. El canvi no comportarà cap cost afegit per als usuaris, que continuaran pagant exactament la mateixa tarifa que el parquímetre. Ho explica el president de GESBIA i tinent d'alcaldia de mobilitat, Sofia Larossi.
10: GESBIA assumeix el cost del servei de l'aplicació Movis, per tant, tindrà el mateix cost que el tiquet obtingut en el parquímetre, sense cap cost addicional per l'usuari. Teníem clar que això no havia de repercutir en l'usuari i per això GESBIA assumeix aquest cost.
2: Fins la setmana vinent es podrà continuar utilitzant Aparcare. L'aplicació ve registrant alguns problemes de funcionament en les últimes setmanes i en previsió a la supressió de la plataforma de pagament. Amb Movis es mantindran totes les funcionalitats i avantatges que han enganxat els usuaris. La principal és pagar només pel temps real d'estacionament, sense haver de calcular-lo abans ni perdre diners si es marxa abans del previst.
10: Passa que moltes persones arriben a Calella i agafen un tiquet d'un parell d'hores per fer una gestió determinada i al final es queden 15 minuts, mitja hora. Doncs el temps restant ho poden recuperar. Hi ha una devolució immediata i l'usuari pot recuperar els diners que havia invertit en aquest tiquet, cosa que amb el parquímetre físic no es pot fer.
2: A través de Movis també es podran fer altres gestions, com ampliar el temps d'estacionament, anul·lar denúncies per no disposar d'etiquet o haver superat el temps autoritzat i consultar l'historial d'etiquets des del mateix mòbil.
0: I a Palafolls, l'Escena Nou tanca l'edició 2026 amb un rècord de 1.250 espectadors. Melina.
3: El cicle de teatre Escena Nou ha tancat aquest cap de setmana la seva edició 2026 amb un balanç molt positiu. Segons les dades recollides, la participació ha experimentat un creixement notable. L'any 2025 el cicle va treure unes 1.000 persones i enguany la xifra s'ha enfilat prop dels 1.250 espectadors. L'èxit d'aquesta edició s'explica en gran part per la gran acollida de propostes musicals. Destaquen especialment el concert de Rock Strings, que va aconseguir exaurir totes les localitats, i també altres actuacions. Així mateix, el públic familiar continua sent un dels pilars del cicle, mantenint una audiència molt fidel que ha registrat una mitjana de 100 assistents per funció. Des de l'àrea de cultura també s'ha volgut posar en valor la resposta positiva a formats més innovadors o arriscats, com ara el Teatre Fòrum amb la companyia palafollenca La Quarta Finestra, així com en el concert En el Azul. Amb la mirada posada en el futur, l'organització ja ha confirmat que l'any vinent es mantindrà l'estructura actual que tants bons resultats ha donat. Així, la programació tornarà a comptar amb 8 activitats al teatre i una sortida cultural a Barcelona.
0: Seguim encara en cultura. La festa Vinafelindi, organitzada per l'Associació d'Ajut Humanitari GA21, permet recaptar un total de 6.204 euros. Ràdio Canet.
11: Amb aquest import es podran finançar 124 beques escolars d'un centre educatiu de la comunitat religiosa de Santa Anna, ubicat a la localitat índia de Raviparu. Un total de 301 persones no es van voler perdre la festa solidària Vinafelindi d'enguany. Ja fa 23 anys que aquesta celebració celebració s'ha convertit en una cita ineludible del calendari solidari de Canet. Una festa que barreja quatre factors: solidaritat, bon menjar hindú, balls de Bollywood i una tòmbola. En total es van recaptar 11.732 euros i després d'arrestar totes les despeses, la xifra que els queda és de 6.200 4 euros. Amb aquests diners es podran finançar 124 beques escolars. Aquest és un dels projectes que desenvolupen a la Índia en un centre escolar que el 2023 estava a punt de tancar les seves portes, però gràcies al finançament a través de les beques escolars que cobreixen el 50% del cost d'un curs per alumne, continua oberta i atenent l'alumnat d'aquesta regió.
0: I en esports, punt i final del sènior femení del Club Esportiu Escola de Bàsquet Tordera, Marc.
1: Sí, el CEP Tordera va emetre la setmana passada un comunicat oficial on anunciava el final de cicle del seu actual equip sènior femení, que justament ahir, a la tarda, va tancar la temporada a la categoria de Supercopa amb l'últim partit de Lliga a casa. Aquesta decisió marca el final d'una època daurada pel bàsquet femení del poble. A través de les seves xarxes socials, l'entitat va expressar que es tracta d'una mesura molt dolorosa però coherent, acordada de manera conjunta entre les pròpies jugadores, els entrenadors i la junta directiva del club. Algunes de les jugadores han fet història amb l'entitat i han portat el nom de Tordera arreu del país, com les tordarenques Marina Serra i Anna Espígol, la gironina Júlia Joventeny i la blanenca Thais Morales. Els arguments esportius avalen aquesta afirmació, ja que en la seva trajectòria recent, el conjunt tordarenc va assolir l'ascens fa 3 temporades enrere a la Lliga Femenina 2, que és la divisió de bronze del bàsquet espanyol. A més, el prestigi i el nivell del projecte el van consolidar de manera notable en esdevenir el filial de l'equip professional de l'Espart Girona durant una temporada, una aliança històrica que va vincular directament l'entitat amb un dels grans referents del bàsquet femení europeu, on algunes jugadores van poder jugar amb l'equip professional del Girona. Malgrat el tancament d'aquesta etapa a la màxima categoria competitiva del bàsquet català, com hem dit abans, a Supercopa, el CEP Tordera ha volgut llançar un missatge també tranquil·litzador de cara al futur, assegurant que la base seguirà funcionant a ple rendiment. La cita d'ahir, tornant a l'actualitat, va ser un homenatge emotiu i multitudinari. Moltíssima afició del CEP Tordera no va voler perdre's el comiat de moltes de les jugadores en el darrer partit de Lliga, que van acabar perdent 58-66 contra el femení Sant Adrià, tot i que el resultat va acabar siguent el de menys. A més, l'equip va tancar la temporada salvant la categoria, que era l'objectiu principal. Per tant, aquests 10 anys del sènior femení deixen un llegat inesborrable de 4 ascensos, 2 campionats de segona catalana i un de primera catalana.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Al Maresme avui ens espera una jornada marcada per l'estabilitat i l'ambient plenament primaveral. El dia ha començat amb alguns núvols baixos i boirines puntuals arran de mar, especialment en punts del litoral i zones properes a la costa, però amb el pas de les hores el sol s'ha anat imposant a bona part de la comarca. Les temperatures es mantenen agradables, amb mínimes suaus durant la matinada i màximes que es mouran entre els 23 i els 25 graus en molts municipis del litoral maresmenc. En alguns punts el termòmetre arribarà als 24 graus amb una sensació tèrmica molt confortable durant el migdia i la tarda. Pel que fa al vent, bufarà fluix de component marítim amb marinada moderada a partir del migdia, un fet que ajudarà a suavitzar la temperatura a tocar de mar. La situació marítima serà tranquil·la, amb mar arrissada o marejola a la costa. No s'esperen precipitacions al llarg del dia i l'ambient es mantindrà estable durant el vespre amb intervals de núvols baixos. Això pel que fa a la previsió del temps d'aquest dilluns 25 de maig del 26. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, recordeu que a les 3:30 farem la secció de les xarxes socials. Avui des de Malgrat també parlarem amb en Martí Sala, que el tindrem als estudis de Premià d'aquí a una estona. També farem la secció de cuina amb la nostra xef de cuina saludable, la

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Ha arribat el moment del repàs de les xarxes socials. Avui des de Malgrat, Javi, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, què tal?
2: Molt bé, com va aquest dilluns laborable, en aquest cas doncs, a Malgrat i també a Premià i a molts altres municipis també.
3: Doncs bé, anem amb energia i per encapçalar aquesta nova setmana aquí a l'Ona Maresma i si vols, Gemma, comencem destacant el tuit de la comarca.
2: Som-hi.
3: Vinga, doncs en primer lloc destaquem que l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, es postula amb il·lusió per a un futur mandat de cara al 2027, posant en relleu la importància de l'experiència, la gestió eficient i la necessitat d'una convivència cívica exemplar enfront de la crispació mediàtica, reivindicant el compromís del seu equip amb la ciutadania davant els reptes del futur del municipi. Ho ha dit això a l'entrevista que li han fet a Ràdio Pineda, on també ha afirmat, això sí, que deixa la decisió final al partit.
2: Molt bé, això pel que fa al Maresme, en clau internacional, què destaquem?
3: Doncs marxem cap al Congo, perquè el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo s'accelera. L'Organització Mundial de la Salut ha elevat el nombre total de casos sospitosos fins a 900, després de confirmar-ne un centenar de nous. En una última actualització publicada dissabte, el Ministeri de Salut del país va indicar que l'epidèmia ja ha causat 204 víctimes mortals. A més, Metges Sense Fronteres alerta que la falta de tests de diagnòstic impedeix saber la xifra real, que podria ser molt superior. Denuncien que la guerra i la violència frena també l'arribada d'ajuda i que està expulsant els sanitaris i fa impossible el rastreig dels contactes. El país va declarar un brot d'Ebola el 15 de maig causat per la variant del virus Bundi Bugio, relativament desconeguda. Això ha fet que no s'hagi pogut diagnosticar i frenar més aviat, ni tampoc té cap vacuna ni tractament específic.

0: La taxa de mortalitat és del 50%.
1: Molt bé, i el tema curiós del dia?
0: Doncs mira, el tema curiós és que científics d'arreu del món han descobert 1.121 espècies marines en un sol any, cosa que representa un 54% més respecte a les 886 de l'any anterior. Aquesta acceleració en el descobriment de noves espècies oceàniques significa doncs un pas molt important en els esforços per documentar la vida dels oceans del món i també poder protegir aquesta fauna. Entre els descobriments destaquen la quimera, una nova espècie de tauró fantàstic, fantasma aparent llunyà dels taurons i les rajades del mar del corall, també un cuc simbiòtic de les muntanyes volcàniques submarines del Japó que viu dins d'un castell de vidre, també una esponja carnívora o un cuc de cinta amb unes toxines que s'estan estudiant pel tractament de l'Alzheimer i també l'esquizofrènia. Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, quantes espècies noves que s'estan descobrint. Vaja, algunes doncs beneficioses per tractar algunes malalties, eh?
0: I tant, i tant. El que passa és que a mi em fan una miqueta de por, aquestes criatures. Jo també
1: sí,
0: t'ho he de dir, eh?
1: Ja només pel nom ja comencen a fer por. A veure, anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs va, som-hi, què estem preguntant avui?
0: Doncs avui estem generalitzant aquesta pregunta que jo m'he fet aquest matí, si és que us fan les por les criatures del fons marí. I tenim tres opcions: un clar sí, em fan molta por, tenim el no, no em fan gens de por, o també depèn de la seva mida, perquè clar, una cosa és un cuc simbiòtic, però després si et trobes el calamar gegant a l'oceà, no sé jo si tindreu el cor fort per aguantar-ho, eh?
1: A mi em fan por les meduses.
0: Les meduses et fan por?
1: Sí, sí, molta. O sigui, és pànic veure una medusa i sortir corrents, perquè, clar, a tu no et fan por?
0: Bueno, por no, perquè les entenc. A mi el que em fan por són les criatures que no sé ni definir la forma.
1: Com que les entens?
0: És a dir, bueno, que, o sigui, les veig, és a dir, si jo veig una medusa, o sigui, sé que és una medusa, sé què em pot fer i sé fins a quin punt em pot afectar, però una clar, criatura que no conec, desconec i que està al fons marí i que potser no té ni ulls i té coses rares i que no té ni, té una forma estranya, això sí que em fa por. I bueno, clar, ja no parlem si és una cosa gegant, eh? Això sí, encara em fa més por, això.
1: Quina angúnia. Doncs bé, aquesta és la pregunta del dia. Gràcies i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
0: Fins ara.
1: El jove creador Martí Sala estrena el pròxim 27 de maig el curtmetratge La Flama al cinema L'Amistat a Premià de Mar. A més, també impulsa la seva novel·la Tot, una història intensa i emocional que barreja sarcasme, drama i reflexió sobre l'amor, la culpa i la necessitat d'explicar allò que no es va dir a temps. Martí, benvingut a Premià Mèdia. I què tal? Com estàs?
2: Moltes gràcies. Bé, molt bé. Cansat, però bé. Amb molta il·lusió d'estar aquí i moltes ganes de presentar aquest esdeveniment de la setmana que ve.
1: Com dèiem, estrenes el 27 de maig La Flama, el curtmetratge, el cinema L'Amistat. Com estàs vivint aquests dies previs a l'estrena?
2: Amb bastant d'estrès. Bastant d'estrès perquè intentes publicitar-ho, intentes que la gent descobreixi alguna cosa que piqui el cuquet, però no massa, perquè encara es mantingui una mica l'intriga i per tant l'interès. I amb el director de producció, el Didac Meia, estem intentant ara perfilar els últims detalls ja de tot plegat per la projecció.
1: Explica'ns una mica, sense dir massa, no? Però quina història hi trobem en aquest curtmetratge?
2: En aquest curtmetratge trobem la història de la Jana, una noia que bàsicament viu submergida en el laberint i amb el son de la burocràcia que tan bé coneixem els occidentals, per dir-ho d'alguna manera, i bàsicament té un objectiu molt clar, que és estar en el present, estar sentint el que té just davant, i ho té molt difícil perquè té conflictes amb la parella i problemes burocràtics pendents de solucionar. I llavors el curt ens parla una mica d'aquest infern i d'aquest intent de posar ordre i sobretot d'estar en pau amb si mateixa, de la Jana.
1: Hi ha alguna vivència o alguna emoció personal que puguem trobar al darrere d'aquesta història?
2: Jo crec que qualsevol premenent que vingui a veure aquesta pel·lícula se sentirà profundament identificat o identificada amb el que veurà i patirà un petit atac d'estrès en premi final que li serà molt agraït.
1: Quin tipus de cinema t'interessa fer? Explica'ns una mica doncs, el cinema que t'agrada.
2: el cinema que m'agrada o el que m'interessa fer? A veure, perquè és, a vegades no és el mateix.
1: Clar, primer el que t'agrada.
2: El que m'agrada. El que m'agrada és gairebé tot. Gairebé tot. Sempre que tingui alguna cosa que m'enganxi. A mi m'agrada molt anar a veure Titanic quan la, fan la reposició al Fenòmena, i m'agrada molt anar a veure El Séptimo Sello quan la posen també al Fenòmena o a la Filmoteca. Els descobriments més interessants poden estar tant en el cinema mut com en un blockbuster dels 70. I d'aquest any, de moment, m'està encantant el cinema que ens ha presentat directors com... Bé, el nom ara no el sabré dir, però directors com els que ens venen de Palestina amb la meravellosa Todo lo que fuimos, però també m'ho vaig passar força bé veient, per exemple, Proyecto Salvación. És a dir, crec que bon cinema podem trobar-lo a qualsevol banda. El que m'interessa fer en a mi, normalment no és que m'interessi un tipus de cinema per fer, sinó que trobo una idea que m'atrau i a través d'anar desenvolupant-la, preparant-la i fent-la, m'adono de com ha de ser i quin tipus de cinema ha de fer. Sense anar més lluny, L'Origami, que també es vaig presentant aquí, en aquesta mateixa taula, fa 3 anys, gairebé exactes, i que també es va estrenar a l'Amistat, era un curtmetratge molt diferent a La Flama. L'Origami era un curtmetratge on hi havia molt de diàleg, que hi havia flashbacks, que hi havia molta introspecció, i La Flama, en canvi, és un curt sense diàlegs, que té un sol protagonista, una sola protagonista, i molt més dinàmic, molt més ràpid. La Flama era en 27 minuts, aquest no arriba als 15. Així que amb cada pel·lícula, Les Nenes del Carmel era molt diferent, que vam fer també amb la Carolyn Mignot, amb cada pel·lícula trobo una manera nova d'explicar, encara que soni molt pretensiós, la història que hi ha dins d'aquesta idea.
1: Què t'agradaria que el públic s'endugués un cop hagi visualitzat aquest curt?
2: Clar, quan fas un curt, el primer que t'agradaria que s'endugués al públic és la sensació de no haver perdut el temps, perquè explicar-te en 15 minuts és molt difícil, i sovint és fàcil que el públic pensi, per això em fas venir? I per tant, el primer neguit és que això no hi sigui. L'altra cosa que m'agradaria que s'endugués és una sensació plaent, però una mica, com dir-ho, agradolça, perquè és el gust que vull que tingui aquest curt, que et deixi amb una mica de l'estil Feel Good Movie, però amb la sensació també d'haver patit una miqueta, ni que sigui. No és un curt d'aventures i prou, per dir-ho així, no?
1: En paral·lel a aquest projecte en tens un altre, també doncs, molt important, que és un llibre. De seguida en parlarem d'aquesta novel·la, però abans deixa'm també comentar, tu pateixes a Covid persistent, clar, i trobem una persona que està doncs, presentant un curtmetratge impulsat en una novel·la, és molta feina, quin és l'equilibri que trobes entre gestionar com et sents, com et trobes amb tot aquest volum de feina que també tens?
2: La veritat és que és bastant complicat perquè el desgast tant intel·lectual com físic em passa molta factura, i en totes dues coses n'hi ha molt d'una cosa i l'altra. El que passa és que amb la novel·la, com que l'escrius assegut, per poc que gestionis una mica bé les coses, i ja t'ho pots muntar una mica, no? Amb el curs sí que és diferent. El que passa és que quan vam rodar La Flama l'estiu passat, la protagonista i pràcticament l'única actriu, de fet n'hi ha una altra que és la Roser Mateo, que surt un momentet, però la protagonista és la Blanca García Lladó, i des d'aquí li envio una forta abraçada perquè la feinada que fa ella sola és impressionant. Aguanta el curt ella soleta i passa per totes les emocions imaginables. Deia que la Blanca García Lladó té una germana que també ha passat per una situació semblant a la meva, i llavors des del primer moment hi havia una empatia molt forta cap a aquell meu cas per part d'ella. I la resta, com deia el director de producció, és el Didac Meia, que qui el coneix sap que posa per davant de tot l'ètica i fer-ho tot de la manera més humana possible, ja es va muntar un rodatge molt pensat de manera que a mi em fos assequible. Jo tenia una butaca on podia seure, un sofà de fet, i des d'allà tenia la meva pantalla i m'aixecava les vegades imprescindibles, que van ser moltes menys del que podrien haver estat. Es tracta també de convèncer, explicar, fer entendre el teu entorn que tu, per més cansat que estiguis, segueixes sent tu, segueixes sent igual de vàlid, segueixes sent una persona que pot, que és competent amb les seves coses, i que per tant aquesta malaltia no sóc l'única persona que la pateix, n'hi ha d'altres inclús de més greus que també demana visibilitat, però que és convenient que s'entengui que la feina no és incompatible amb aquestes malalties i aquestes situacions, i que només necessitem una miqueta d'ajuda.
1: Doncs ara sí, parlem de la novel·la Tot. Explica'ns també com neix aquesta història, de què va aquest llibre.
2: Aquesta història neix el 2016, quan vaig començar a escriure. De fet, el primer paràgraf diu, és cert tot el que s'hi dona primer paràgraf, la resta no, la resta ja vaig inventant-me coses d'aquí d'allà, però neix de la necessitat d'explicar una cosa realment i que no trobava altra manera d'explicar-la que escrivint. Vaig començar el 2016 i vaig acabar el 2023, i el que sí que és veritat és que quan vaig acabar la novel·la, ja la vaig acabar, ja feia anys que escrivia pel gust, per la felicitat, per l'orgull d'acabar una història que creia que funcionava i que caminava sola perquè havia trobat altres maneres de sortir-me'n. Però a grans trets surt d'una depressió molt forta que jo vaig passar per una crisi amb certa persona, amb una història de molt mal resolta, aquests drames del primer món que tant ens agraden. I bàsicament la novel·la el que fa és explicar-la, explicar com va anar, què va passar, i una mica, i ho diré sense embuts, i una mica el meu camí cap al descobriment de les no monogàmies. I a partir d'aquí neix la història Tot, que es diu Tot perquè en el llibre es repeteix diverses vegades vull explicar-t'ho tot, i és una història que pretén ser simpàtica, entretinguda, amb moments de drama bastant intens, bastant dur, però també molt esperançadora, molt, molt, molt esperançadora, i que l'han llegit de moment 7 persones, a 6 ha agradat molt i a una no tant. Però les 6 que han agradat molt l'han recomanat moltíssim i m'han transmès unes bones vibracions que em fan pensar que pot agradar.
1: Què et resulta més fàcil, expressar-te a través del cinema o a través de l'escriptura?
2: Bona pregunta. Saps què passa? Que el cinema, a diferència de l'escriptura, demana tenir un exèrcit a favor teu, de manera que no ho puc fer tan sovint com l'escriptura i per tant no puc fer una avaluació justa. Però si jo pogués escollir, potser triaria cinema, tot i que l'escriptura la practico cada dia. Avui mateix, abans de venir, estava llegint, ahir vaig acabar un llibre, avui n'he començat un altre, i m'encanta també escriure novel·les, ara estic escrivint un altre, de fet, i tant escriure com fer cinema són coses que m'apassionen, potser pel simple fet que m'agrada molt explicar històries.
1: Parla'ns també una mica de la rebuda que està tenint doncs, aquesta campanya de suport a Quòrum Llibres.
2: Sí, això és perquè Quòrum és un editorial que ha tingut l'amabilitat d'oferir-me un tracte, que és que si arribo a les 205 reserves abans del 8 de juny em publicaran la novel·la. Així que convido a tota l'audiència a que entri a la pàgina de Quòrum, busqui la meva novel·la que es diu Tot, llegeixi el tastet que hi ha posat i si li convenç em faci un copet de mà, que ho agrairé moltíssim.
1: Totalment. Martí, alguna cosa més que vulguis afegir, ja sigui de la novel·la, del curtmetratge, que ens haguem pogut deixar de comentar?
2: Que convido a tothom qui ens estigui sentint a venir el 27 de maig, dimecres que ve, a l'Amistat, a veure un curt que és ràpid, dinàmic, entretingut, amb un muntatge frenètic però amb un final molt satisfactori, que convida a la reflexió i a la pau mental i que us deixarà molt bon gust.
1: Molt bé, doncs Martí, moltes gràcies per l'entrevista i ens veiem aviat.
2: Fins ben aviat, gràcies.
1: Molt bé, seguim avançant i ara és moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda, com estàs?
3: Hola Gemma, bona tarda. Molt bé, de dilluns.
1: Molt bé, de dilluns, no? De chill.
3: Sí, totalment. Nosaltres, a diferència d'altres llocs que tenen la sort d'estar de festa, estem sí. Aquí, però com que fer ràdio ja ens agrada, no hi ha cap problema.
1: I tant, Sant Vicenç de Montalt, per exemple, té festa, avui no hi és
3: ara,
1: a Martí.
3: Ara, digue-ho.
1: Però la resta no és festiu, no? Gairebé, a la resta de pobles? Perquè Calella està treballant.
3: És més a la zona de
1: Barcelona, oi? Ah, sí, pot ser.
3: Sí, clar, a Mataró, Girona, tothom
1: crec
3: treballa,
1: que també. Sí. Vaja, alguns pobles tenen festa, d'altres no. Nosaltres, en aquest cas, estem aquí al peu del canó i comencem felicitant. Avui, de qui és l'aniversari, Marc?
3: Doncs mira, només en destaquem un i jo crec que és molt conegut, potser pel nom no tal, si us dic Michael Myers, que és un actor i comediant, però si et dic que és la veu de Shrek, com et quedes?
1: Sí, i tant. Jo pensava que era el senyor de les salxitxes.
3: Qui? Michael Myers?
1: Oscar Myers.
3: Ah, no, doncs no és un altre. No el coneixia aquest, que has dit tu.
1: L'Oscar Mayer, les salxitxes, els frankfurts?
3: No, vaig a buscar-lo, a veure.
1: Ostres, no és que la cara no la conec.
3: Ah, no, jo... perquè, bueno, és que, bueno, sí que surt la cara, també, és un senyor amb bigoti, pel que veig. Però sí, home, ja està clar la marca de frankfurts, i tant.
1: I tant. A veure, avui, doncs, també és el dia d'algun esdeveniment o d'alguna cosa important.
3: Doncs mira, se celebra el dia, bàsicament, d'Àfrica, de tot el continent africà, i també és el Dia Internacional de les Taques a la Pell, bàsicament per fer-ne, donar-ne, més ben dit, visibilitat i educar sobre la prevenció, promoure'n el diagnòstic ràpid i desmitificar, doncs, les marques a la pell i algunes coses que es diuen d'elles.
1: Molt bé, doncs avui és el Dia d'Àfrica i també el Dia Internacional de les Taques a la Pell, un dia curiós. Més coses, què passava tal dia com avui?
3: Doncs anem fins l'any 1977 i s'estrena la famosíssima pel·lícula La Guerra de les Galàxies, Star Wars, on el director i creador de la saga, George Lucas, aquí l'escoltem de fons, mítica d'aquesta banda sonora.
1: Que va...
3: Ara, pugem-la, sí. Brutal. Va combinar influències de western, cinema japonès, d'Akira Kurosawa i aventures espacials clàssiques, i amb tota aquesta barreja, més els personatges destacadíssims com Luke Skywalker, Darth Vader, la princesa Leia, la saga es va convertir en un fenomen cultural i comercial, i de fet un dels més importants de tota la història del cinema. Gemma, no sé si has vist alguna de les pel·lícules, tu?
1: Potser alguna escena. Com a molt, si m'apures, alguna escena hauré vist de passada, perquè algú l'estaria mirant, però no sóc gaire fan d'aquestes pel·lícules, n'hi ha moltes, no?
3: Uf, no et sabria dir quines. Aquí hi ha, potser hi ha gent, no sé si els nostres companys ni algú que sigui molt fan, jo no ho sóc, però me n'he vist un parell, ara fa molt que no, però mira, ara l'he vist i he pensat abans, ostres, doncs me'n posaré alguna quan tingui temps, per què no, a veure què tal. De fet, ara el cinema crec que se n'està duent a terme de pel·lícules de Star Wars.
1: En Chewbacca és de la Guerra de les Galàxies.
3: Ai, m'has enganxat, veus com no sóc tan fan?
1: És aquell personatge que és pelut, que
3: sí,
1: té molts cabells.
3: Sí, no, sé quin dius, el que crida, que no parla, bàsicament.
1: Exacte, és com un animal, és una bestiola.
3: Sí, exacte. Ah, no, mira, ara, perdona, fan al cine El Senyor dels Anells, és a dir, que fan una repetició d'alguna de les pel·lis clàssiques. De fet, en fan dues alhora, per promocionar també tots els seus fans, i això mateix, no, però no de Star Wars, que potser en faran, segur.
1: Segurament que en faran. Més coses avui, doncs, què hem de recordar també?
3: Home, doncs mira, ho he fet diferent aquest cop, Gemma, amb l'efemèride musical avui, perquè ja estic avançant-me amb una efemèride que podem dir posteriorment tots els anys que vindran, a partir de l'any que ve, i és que ho canviaré dient que tal dia com avui, però d'aquest mateix any, 2026, aquest divendres i dissabte, 23 i 24 de maig, va venir a cantar a l'Estadi Olímpic de Barcelona Bad Bunny, el cantant sud-americà, que a mi em van dir fans seus que ells havia vingut a cantar, però típics bolos aquests petits, només en hotels, en locals, bars o restaurants a la zona de Tarragona, doncs es veu que Bad Bunny havia vingut fa 10 anys enrere.
1: Sí, és veritat que havia vingut, però com a locals més petits, no? Fa molt de temps.
3: Exacte, per això mateix, i a mi em va sorprendre molt, i vaig dir, ostres, doncs, quan ho he vist, dic, home, ho explicarem, perquè ara ja Bad Bunny ha agafat una fama impressionant, i vaja, és que suposo que qui tingui xarxes socials, bé, no tothom, però potser molta gent ja sap que aquest cap de setmana el Conillet Dolent ha estat a Barcelona cantant dos dies, i
1: mira,
3: que ho ha petat.
1: De fet, tinc un fan de Bad Bunny que ha assistit al concert d'aquest passat dissabte. Avui tenim l'honor d'entrevistar-lo, de parlar una mica amb en Joan Sisa. Joan, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, què tal?
1: Molt bé, i tu com va anar el concert?
4: Pues molt bé, una experiència molt, molt guai, la veritat.
1: Què és el que més et va agradar?
4: Jo crec que la posada en escena va ser espectacular, amb les dos escenaris, les llums...
1: Tu que et dediques, no, una mica, doncs, a tot aquest tema com bé parles, no, de les llums, el so... Uh-huh. Què creus que té més mèrit?
4: Jo crec que el que té més mèrit és... és que hi havia moltes llums i donava un ambient molt guai, saps? I a més hi havia làsers també...
1: I també van repartir com unes càmeres de fotos...
4: Això va ser, és el que t'anava a dir, també va ser molt guai, perquè és com que... Bueno, el que fan clàssic molts artistes de posar pulseres, ell ho va fer amb càmeres de fotos i va molar molt, saps?
1: Marc, tens alguna pregunta per en Joanet?
3: Sí, que el directe, què tal? Perquè jo he anat de concert alguna vegada i a l'Estadi Olímpic és enorme, éreu 60.000 persones, tu, una d'elles. Què tal a la veu de Bad Bunny en directe?
4: Pues la veritat és que em va sorprendre bastant, perquè jo que notés... no portava gaire autotune, per no dir res, òbviament alguna correcció portava, però no és el típic efecte autotune que es nota molt, saps? I també la primera part, sobretot del concert, que va fer més tota la música salsera i coses així, que és el seu últim disc, pues, tots els músics eren en directe i tal. O sigui que bastant, bastant bé. A nivell musical i nivell veu, superbé.
3: Cançó preferida?
4: Pues no sabia, no sabria dir-te, eh.
3: Jo bueno, m'agrada molt... en general, eh.
4: Debat, buah, és que no sé. A mi Nueva York, des que la va treure, m'agrada molt.
5: A mi m'agrada molt Baile Inolvidable.
4: Baile Inolvidable també m'agrada bastant, sí.
5: És molt xula, eh, aquesta.
4: Sí, aquesta, i amb concert, en directe, amb els músics i tot, va molar bastant també.
5: En Bad Bunny ha fet com un gir
4: aquesta,
5: de...
4: Aquesta.
5: Aquesta és el Baile Inolvidable, no?
4: Aquesta és el Baile Inolvidable.
5: No sé, a mi em dóna la sensació que Bad Bunny, o sigui, ara ja tancarem, eh, aquest espai improvisat, però ha fet com un gir de 360 graus. Al totalment. Principi era molt criticat, deien que era una persona molt masclista per les seves lletres, no el tenien tan idolatrat com ara. Ha fet com un canvi que no sé si és per la música o...
4: A veure, també és veritat que ha passat de fer, sobretot el seu primer disc, que era full trap, i després es va passar més al reggaeton duro i tal, ha passat a fer això, a fer el que estem escoltant, saps? Que és salsa i son i coses més de la seva terra, saps? Llavors és un canvi molt gran, i a nivell de seu de producció musical és un canvi enorme, saps?
5: I la seva nòvia és la Gabriela o no? Perquè és que a mi em va sortir a l'Instagram que tenia una altra nòvia.
4: A veure,
5: en té unes quantes, no? Titi me preguntó. La Gabriela, claro. és la seva primera nòvia, que té fins i tot una cançó, no? Que diu com que s'hauria d'haver
4: datat. És aquesta, la cançó.
5: Ah, és aquesta.
4: Claro,
5: ah,
4: aquesta.
5: Vale.
4: És aquesta. I no sé, a veure, jo que sàpiga jo la història és que ho van deixar, va fer un disc... molt, molt duro, que és el de Nadie sabe lo que va passar... Ai, no, sí, Nadie sabe lo que va passar mañana,
5: vale.
4: Que és el penúltim disc, perquè és molt duro i es passa molt, la veritat.
5: Vale.
4: O sigui, diu cada barbaritat. I llavors després...
5: I Titi me preguntó, és d'aquest àlbum?
4: No, és d'un altre, és de l'anterior. Però jo, Titi me preguntó, crec que estaven junts, saps?
5: Uf, pues a mi no m'agradaria gens que el meu nòvio fes una cançó dient Titi me preguntó si tengo muchas novias.
4: De fet, diu, me gustan mucho las Gabrielas.
5: Ah, veus?
4: Claro.
3: Ai, Gemma.
5: Tenen missatges, les cançons.
4: És aquesta.
5: Aquesta és la de Titi, sí. Eh? Molt bé, doncs 30 segons per arribar a 57. Joan, gràcies, i Marc Tres Serres, gràcies també, fins ara.
3: Només donar una última dada, i és que va actuar també Bad Gyal, va sortir.
4: Sí,
3: va fer una actuació juntament, que sé que a tu t'agrada, Gemma.
4: I Brian Myers també.
3: Exacte. I només començar, una cosa que a mi voldria destacar és que Bad Bunny va començar amb un vídeo de dos nois parlant en català.
5: Ah, molt bé.
4: Això sí, també.
5: Ah, veus que bé. Ara sí, se'ns acaba el temps, eh? Marc, gràcies. Joan, gràcies. Fins
3: adeu.
5: Ara.
3: Adéu.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'oficina municipal d'informació al consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.

0: La unitat mòbil del DNI visitarà Palafolls de forma més habitual a partir de la tardor. A partir d'aquesta tardor, els veïns i veïnes de Palafolls podran renovar o expedir el seu document nacional d'identitat o passaport amb molta més facilitat. Fins ara, la unitat mòbil de la Policia Nacional visitava el nostre municipi de forma esporàdica cada 2 o 3 mesos. Però a partir del setembre, aquesta freqüència augmentarà significativament. Segons ha informat la policia local, la previsió és que la unitat mòbil s'instal·li a Palafolls aproximadament un cop per setmana. El punt d'atenció serà, com és habitual, al Fòrum Palatiol, on es podran dur a terme prop de 50 tràmits setmanals. Des del cos de la policia local han celebrat aquesta actualització del servei perquè permetrà assumir moltes més persones i tràmits de manera esglaonada. Amb el sistema anterior, en ser les visites tan espaiades en el temps, la comissaria acollia un gran volum de persones en una sola jornada per poder fer les gestions. Una situació que ara es preveu evitar. Ho ha detallat Marta López, sergenta de la policia local.
1: Aquest és un servei que es feia habitualment cada 2-3 mesos i es feia a les dependències de la policia local. A partir d'ara es farà a la unitat mòbil amb el suport de la policia local també en la gestió i permetrà que es doni aquest servei de forma molt més continuada i que es pugui absorbir en cada cita aproximadament 50 persones. L'avantatge principal és que és un sistema molt més àgil que permet que la documentació s'hagi expedit en el mateix moment que es fa la renovació. Llavors, les persones que s'han renovat la documentació ja no han de tornar a recollir el document, sinó que l'obtindran de forma automàtica.
0: Per poder fer ús d'aquest servei, els interessats han de seguir el procediment habitual, sol·licita la cita prèvia a la policia local. Aquest tràmit es pot fer tant per telèfon com presencialment i en el model de la inscripció s'assignarà un dia i una hora concrets per realitzar la renovació o expedició del document.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.
3: Estàs escoltant Ona Maresma a la teva ràdio local.
4: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda i tot seguit el que fem, com sempre a aquesta hora, és remenar entre els arxius de la comarca. Jordi Prats de Valls, bona tarda. Què ens expliques avui?
5: Hola, Gemma, sorpresa.
4: Ai, ostres, Melina, m'has pillat, eh? És dilluns. Avui és dilluns. I... clar, clar, totalment, totalment. Doncs discúlpa'm, eh?
5: Cap problema.
4: Doncs som-hi. Melina, què ens expliques avui?
5: Doncs mira, avui com ja ha passat en altres ocasions amb la Fira del Ram de Tordera com a exemple, normalment els diaris, quan s'acosta una data d'un esdeveniment important a la comarca, li dediquen diferents articles en diferents dates. És el cas, per exemple, del que avui parlarem, però l'any 1997. Era una xifra rodona d'aniversari per un aplec de la Sardana que en aquella data celebrava els 70 anys. Estem parlant de l'aplec de la Sardana de Calella, un dels més antics. Aquell cap de setmana, l'aplec de Calella va reunir cap a 2.000 persones, tot i que el temps amenaçava pluja. Durant la tarda i el vespre del dissabte, el passeig de Manuel Puigverd va ser l'escenari llavors d'una novetat. El concert de música de cobla, amb la cobla marinada i de la tradicional ballada de sardanes. L'endemà, els sardanistes es traslladaven al Parc del Mau, on matí i tarda van formar rotllanes al so de la música de les cobles mongrins, Ciutat de Calella, la Juvenívola de Sabadell i la Principal de la Bisbal. Al migdia, l'obligada pausa per dinar, com cada any, força gent muntava taules i cadires que portaven de casa per l'hora de l'àpat. Tot i que la majoria dels comensals duien les seves postres, encara els esperava més avançada la tarda el pastís gegant de la 70a edició d'aquell any, amb prop de 2.000 racions. Els 70 anys de l'aplec més antic de Catalunya arribaven quan encara quedava el regust del comiat de Calella com a ciutat pubilla de la Sardana a finals d'abril d'aquell 97 i de l'entrega del relleu a Sant Joan de les Abadeses. Tornant a l'actualitat, recordem que en breu veurem una nova edició d'aquest aplec que serà a principis de juny.
4: Perfecte, Melina, doncs moltes gràcies. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
5: Fins ara.

0: I moment de posar les agendes sobre la taula perquè de seguida comencem a omplir-les. Marc Tresserres, què ha de passar aquesta setmana al Maresme?
1: Doncs, Gemma, forces coses. La primera de tot, però, apunta, pren nota, perquè durant tota la setmana es pot donar sang a diferents pobles de la comarca.
0: Molt bé, a veure quins podem anar a donar sang.
1: Doncs mira, primer, ja demà, a Mataró, a l'Institut de les Cinc Sènies, al carrer Roda Rafael Estrany, a la número 62, també a Sant Andreu de Llavaneres, a la Biblioteca Municipal, el dimecres al Masnou, al Centre Cívic Els Vianesos, i llavors ja marxem fins al divendres, que es farà a l'Escola FEDAC de Canet de Mar. Però al cap de setmana, si algú entre setmana ho ha tingut molt malament per feina, que sàpiga que dissabte, a Arenys de Mar, a la biblioteca, a la sala d'actes, també podrà donar sang.
0: Molt bé, doncs això pel que fa a les campanyes de donació de sang que es duran a terme, sí, aquests dies a la comarca. Més coses que podem fer aquests dies?
1: Doncs mira, sobretot estarà molt concentrat a finals de setmana i cap de setmana, però sí que és veritat que ja dimecres fins al divendres, qui li agradi el tema esportiu i sobretot de futbol, començarà una nova edició del Torneig Internacional de Pentecosta, una cita esportiva molt consolidada ja, perquè és des del 1983 i que reuneix cada any equips de futbol d'arreu del món a les poblacions costaneres de Santa Susana, Malgrat i Pineda. Per exemple, això a tu et toca de prop. No sé si ets gaire futbolera, però potser fent un vermut et pot entrar, no?
0: Sí, sí, i tant. Per què no?
1: No t'hi veus gaire convençuda, eh?
0: Home, no ho sé. A veure, m'agrada el Barça, per exemple, vale, doncs, i en Lewandowski m'encanta, però doncs, clar, més enllà
1: ja no, hi serà, eh? Lewandowski no crec que vingui a jugar, eh?
0: Ja, quina pena, tu, ja està, ja s'ha acabat la seva etapa.
1: Bueno, però és que pot seguir igualment, guapo. Sí, ja, això ja m'ho imaginava que anava per aquí la cosa i no per l'aspecte futbolístic.
0: No, però també és molt bon futbolista.
1: No, sí, tant, això
0: i és un gran pare, és un gran pare de família.
1: Ui.
0: O sigui, és que tot perfecte.
1: Tu no saps si és gran pare de família, crec.
0: Sí que ho sé, perquè...
1: Sí, et dona aquesta sensació.
0: Home, l'altre dia la seva dona, l'Anna Lewandowska, va publicar un vídeo a les xarxes que surt ballant amb la seva filla.
1: Ah, això sí que li agrada molt ballar.
0: I és que, o sigui, clar, no el conec personalment, lògicament que no, però el que transmet és de ser un bon tio i un bon pare i bona gent, no?
1: Home, encaixa... Ui, qui hi ha més per aquí?
0: No, que a vegades amb els futbolistes on tenen aquesta fama d'anar amb una, anar amb una altra, no, de que no pots confiar en ells, però és que a mi Lewandowski no em dona aquestes vibes, em dona vibes de tio fidel.
1: Val, no, et veig molt convençuda, no seré jo qui t'ho negui.
0: Molt bé, a veure, va, canviem de tema. Què més podem fer aquests dies a la comarca?
1: Mira, ja dissabte a l'Ella, passejades guiades al Parc Serralada Litoral, que n'hi ha una vintena programades per aquest 2026, i totes elles doncs es poden dur a terme aquests pròxims mesos, ara que ja fa el bon temps, i una d'elles, com diem, es farà a l'Ella aquest pròxim dissabte. Per tant, si algú té ganes de muntanya i conèixer més el nostre territori, ja saben que poden anar a l'Ella aquest cap de setmana per poder-ho viure.
0: Molt bé, a l'Ella saps que també pots fer?
1: Què pots fer?
0: Un tas de vins.
1: Ah, això m'agrada,
0: A mi també m'agrada el tema de l'esport, les passejades i tal, però imagina't anar a la passejada que ens has comentat, aquestes passejades guiades al Parc Serralada Litoral, i després anar a fer un tas de vins.
1: Jo m'hi sumo, sí, sí. I més ara sí, que fa tan bon temps i caloreta...
0: Sí, sí, doncs va, ja investigarem una mica on es fan aquests tastos i anem ara al Masnou.
1: Sí, exacte, perquè el dissabte, a diferència de l'Ella, que hem dit que faran aquests passejos guiats per la serralada litoral, el Masnou serà diferent l'activitat i també per tots els gustos, perquè hi haurà ioga, bany de so i degustació de te, una experiència molt sensorial, molt més tranquil·la, tot i que ja sabem que el ioga té la seva complexitat, però sí que és cert que és un exercici que relaxa molt i, per tant, primer, sessió de ioga, suau, consciència per tornar al cos, llavors el bany de so amb handpan, una immersió acústica per alliberar tensions i trobar la calma ja al cap de setmana després de tota una setmana de feina, i llavors parlant de... Ara canviem el vi per un tas de vins per una gema degustació de te. Què et sembla?
0: Bé, sí, sí.
1: Tampoc ets massa de te, eh?
0: No tan bé com el vi, però també de tant en tant el te és bo.
1: Diuen que relaxa, oi?
0: Home, depèn del te, perquè hi ha tes que tenen taïna. Crec que el te negre és bastant potent. Hosti, sí. I desperta molt. Clar, crec que el que no porta taïna és la infusió.
1: Exacte.
0: Però els tes, déu-n'hi-do, eh? Per exemple, el te matcha,
1: sí,
0: que està tan de moda, és molt més potent que la cafeïna i et posa com una moto.
1: Doncs té xai, que és més suau, i té llana.
0: Sí, crec que és... que... Com, com? No l'he entès.
1: Res, res, és igual, és igual.
0: No, no, va, va, vull entendre.
1: No, com igual que el té xai, que és de llana i és més suau.
0: Ah! Home, però mare, aquesta broma és complicada, eh?
1: Sí, és molt, i molt dolenta, no tocava ara. Digues, digues,
0: Gemma. No, no, no està malament, no està malament. M'agrada anar a aquests skills. A veure, què més podem fer, doncs, ara? Seguim...
1: Anem a Cabrils, però abans de marxar a Cabrils, deixa'm dir l'hora d'on hi ha aquest ioga, que començarà.
0: Ai, sí.
1: A 8:45 del matí, ben d'hora, per tant, qui vulgui matinar ho podrà fer, prendre-s'ho en calma, i a més, amb tota la tranquil·litat, crec que és un lloc idoni, es farà a la platja d'Ocata. Per tant, de 8:45 a 10:45, que encara és una hora que no fa massa calor, tota aquesta activitat al Masnou.
0: Molt bé, ara on anem?
1: Cap a Cabrils, també al cap de setmana, perquè durant l'any a la Masia Mas Vives de Cabrils acull retirs de cap de setmana creatius de ceràmica, i també de ioga. Tornem al ioga, per tant, tema manualitat, tema connectar amb tu mateix, meditació, creativitat, i tot això es podrà fer de divendres a diumenge, i els participants, doncs, els inclouran totes aquestes sessions, per tant, una altra activitat de relaxació i tranquil·litat a finals de setmana.
0: Clar, però si és tot el cap de setmana un retir, no? Que a més fas ioga, però també fas ceràmica, gairebé que aconsegueixes fer, doncs, a tota la coberteria, no? Clar,
1: probablement.
0: En dos dies, sí, a full time, clar. Allà fent tasses, gots, plats...
1: Mira, i podem enviar algú, i que, com que em farà tant, si participa un dia o dos, que ens emporti aquí l'Ona Maresma per cadascú.
0: Doncs sí, em sembla bé.
1: No? Ja està.
0: Aquí, de fet, aquí tenim a premiar una tassa que posa Ona Maresma. Per tant,
1: veus?
0: Doncs li ensenyem la mostra i que en reprodueixi unes quantes per tots. Anem ara a Llavaneres, oi?
1: Sí, toca Llavaneres, dissabte i diumenge hi haurà l'edició del Trofeu Cornudella N3 d'Optimist al Club Natació Albalís, com dèiem, el cap de setmana, el 30 i el 31, el port acollirà aquest trofeu de regata organitzat per el Club Natació Albalís amb el suport, evidentment, de la Federació Catalana de Vela. Una competició de joves regatistes d'arreu, de tot el territori, i per tant, és clau aquesta experiència, perquè ells s'ho prendran d'una forma molt competitiva, i vaja, que si vols gaudir de conèixer aquest esport, doncs ja ho sabeu, podeu anar a Llavaneres.
0: Molt bé, i encara tenim una última activitat. Em sembla a mi que avui les propostes estan molt enfocades a mantenir la calma, a no posar-nos nerviosos, perquè
1: sí,
0: ara tenim, doncs, una altra activitat que va en aquesta mateixa línia.
1: Sí, i a Calella serà un mindfulness amb cavalls i autocura al Maresme el proper 31 de maig, això ja, com deia, més el diumenge. Serà el Mas Salvador, que organitza una jornada especial en plena natura que combinarà, doncs, els cavalls, que ajuden, segons estudis científics, a relaxar-se. Pots connectar molt amb aquests animals, i per tant podràs, per algú que ho necessiti, que té estrès o depressió o ansietat, doncs anar-hi, respirar, estar en un lloc tranquil, a la natura, i fer-ho amb aquests animals tan bonics.
0: Molt bé, Marc, doncs això és tot, eh? Aquestes són les activitats que podem fer aquests dies doncs, arreu del Maresme. De moment, això és el que ens proposes.
1: Sí, exacte, jo crec que, home, ja va bé relaxar-se també, no? Ara que comencem la setmana, haver escoltat això, dir, uf, vale, tinc plans pel cap de setmana per poder-me relaxar.
0: I tant, sempre és benvingut. Marc, gràcies.
1: A tu.

0: I moment ara per la secció de cuina amb la coach alimentària i chef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company en Marc Tresserres. Avui fem una recepta amb molta energia. Bona tarda, companys.
1: Bona tarda, sí, estem amb la nostra chef de cuina saludable, la Txell Rubio. Què tal, Txell? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres i recordar que avui és el darrer dilluns del mes de maig, així que l'hem d'aprofitar.
1: Sí, exacte, ja tocant l'estiu, i per la recepta d'avui ens portes un producte, bé, un plat més ben dit, molt bo, molt nutritiu, i jo crec que hi haurà moltíssima gent que li agradarà. Què és, Txell?
2: Sí, doncs avui, si em permets, com sempre que fem aquesta frase, doncs avui és cacau i energia, èxit per tot el dia, sobretot pel dilluns també, que és tan important.
1: Sí, exacte, això ens anirà perfecte per acabar d'encarar la recta final d'aquest inici de setmana, perquè el cacau ja sabem que és una font d'energia brutal, i per tant, bé, quin serà el plat d'avui, aquest cacau amb què?
2: Doncs avui recordeu aquella frase de, en castellà és leche, cacao, avellanes i azúcar, doncs que era, que
1: la de nocilla,
2: molt correcta. Doncs avui us donaré tres formes, de fet, per poder preparar-la a casa. Super, us encantarà, a mi m'encanta, i és una opció, com sempre, més saludable i més nutritiva, i a més que la fem nosaltres. I segur que amb els més petits i no tan petits de la casa els hi encanta fer aquesta recepta. I com diem, avui teniu cacau amb avellanes i feina amb cúrcuma. La feina us explicaré què és i la farem un altre dia, però el plat aquest és molt nutritiu si també porta aquesta feina. Així que, si t'assembla, ja podem anar per feina.
1: Doncs vinga, som-hi. Quins ingredients necessitem per fer-ho?
2: Doncs per fer aquesta nocilla o aquesta crema de cacau, què necessitem? Us donaré la recepta per una persona. A partir d'aquí, segons les necessitats i segons el sucre que necessitem cadascun, jo amb els anys he anat baixant la dosis, però també us he de dir que de tant en tant, doncs, si li poses més, no passa res. Si de tant en tant prens la que compres al supermercat, tampoc passa res, d'acord? Anem a veure: cacau, una cullerada sopera; avellanes torrades, 20 grams; sucre de coco, una cullerada de postre. Potser pels més novells en posaríem una de supera. Oli, que seria, com sempre diem, a la OVE, d'acord? Que és l'oli verge o l'oli d'oliva verge extra. Aquí posarem mitja cullerada de postre. Ja dic, és molt poquet. Beguda de civada, en aquest cas, segons el que anem a fer, que ara ho veurem. I la canyella, aquí li posem un polsim. Si volem fer una cremeta més exclusiva, podeu posar-li també aquest polsim de sal, d'acord? Què fa la sal? Sempre sal refinada, i en aquest cas amb escates. Què fa? Sempre eleva el sabor del cacau, però potser pels més petits no ho recomano. Sí, pels adults. Fins aquí?
1: Perfecte, sí, i tant, ja hem pres nota.
2: Sí, ja veieu, anem amb, és un dia amb molta energia. Doncs farem tres en una. Què vol dir tres en una? Tres receptes en una.
1: Vinga, comencem amb l'inici.
2: Sí, prepararem una batedora o un got americà. Aleshores, posarem tots aquests ingredients que hem dit i ho posarem en aquest got. Què volem? Que quedi més líquid, una beguda? Doncs li posarem una miqueta més d'aigua, li donem el got americà i ja ho tenim. Què fem després? La podem prendre calenta o freda. Recordeu que freda també és una beguda molt bona de cara al bon temps. que volem un tipus crema, li posarem menys aigua i més oli, d'acord? Per què? Perquè quedi més espessa, més tipus crema. Uh-huh. Això, els que no l'haveu fet mai, si aneu practicant, veureu quin és el punt i quin és el punt que us agrada a vosaltres. Aquí teniu l'opció de fer-la al vostre gust. I després tenim amb un aparell, potser després ara ho explicarem com a curiositat, posarem aquests ingredients com si fos un molinet i quedarà tot triturat. I aleshores què passa? Doncs que queda com una espècie de crunchy. I el crunchy què podem fer? Ens el podem menjar tal qual, o tenim l'opció de posar-lo en un paper de forn, primer al forn ben calent, baixem al forn, quan estigui posem aquest paper vegetal amb el crunchy i aleshores ja ho tenim, un moment al forn i quedarà tot això crunchy. Per què? Per una fruita, per un gelat, pel que ens vingui de gust.
1: Carai, sí que hi ha varietats i alternatives per aquesta recepta.
2: Oi que sí? Aquí us sorprenem el dilluns perquè cada dia podeu fer més cosetes i aleshores així, doncs, què fem? Donar-vos una alegria, oi?
1: Home, i tant, que per cert, Txell, has explicat que es posaria una mica dins del forn, en aquest format de que sigués més cruixent, a quants graus i quanta estona?
2: Sí, molt important, gràcies. Aquí no fa falta que estigui a 200, per què? Perquè se'ns podrien cremar, perquè és una base molt fina. Per tant, ho posaríem a 150, posaríem al foc, 150, 170, però posem al forn quan estigui calent, el tanquem i després posem aquesta farsa que hem fet, aquesta barreja de fruitets, cacau i tal, i la posem amb el paper vegetal, aquest paper sulfuritzat, prèviament amb una miqueta d'oli per sota. Sí? Us l'imagineu?
1: Sí, perfectament.
2: Molt bé, i aleshores res, ni dos minuts, perquè si no se'ns crema, podeu anar controlant-ho.
1: Val, perfecte, molt bé, anotat. Passem a l'última part de la recepta i parlarem, primer de tot, de les curiositats.
2: Sí, també us ho volia dir, eh? Més que aquest, abans de passar això, si et sembla, Marc, com sempre, fem aquest emplatat. Jo us he passat la foto, que espero que us hagi resultat així molt mono, perquè aquesta feina, que un altre dia explicarem, què significa? La feina és una espècie, per això és una recepta de fusió, eh? La feina la fan a molts, realment a molts països, a l'Uruguai, a l'Argentina. És una massa que està feta amb farina de cigró, per tant, molt apta per persones celíaques, d'acord? I aquesta, en aquest cas, està feta amb farina de cigró, està feta amb farina d'arròs, molt important, per activar aquestes propietats antiinflamatòries al nostre cos, amb cúrcuma i amb pebre negre. Per això té aquest to més groc. Què farem? Aquesta combinació, direu, dolç, salat, sí, és molt bona, i a més, com el cacau té aquestes propietats que ara esmentarem, fa que sigui una recepta deliciosa, per exemple, aquesta combinació per sortir de casa o per menjar a l'oficina.
1: Això t'anava a dir, que és un plat que et pots emportar i sobretot per menjar a mig matí, a mitja tarda, és perfecte. Per cert, ja ara la gent ho podrà veure a les xarxes socials, la foto d'aquesta feina amb aquest format de cor que ens ha preparat la Txell. Anem a les propietats del cacau, som-hi.
2: Sí, les propietats, com sempre, alguna vegada hem explicat que el Moctezuma, doncs, prenia molt cacau i era una persona, doncs, molt, amb molta energia. Ho deixarem aquí. Aleshores, clar, el cacau ens dona una energia, té moltes propietats antioxidants i això fa que sigui una font de proteïnes i de greixos molt saludables. Les avellanes també, tot el que són greixos, aquests omega 3 que tant necessitem al nostre cos, i una energia que ens servirà per tot el dia. També destacar aquest sucre de coco, que és un sucre que no és un sucre refinat, Per tant, aquí direm que tindrem molta aquestes propietats que direm que és una recepta flexitariana, d'acord, i a més felisteriana, perquè ens fa sentir feliços i a més amb aquest cor a tots ens agrada cuidar-nos i que ens cuidin, i primer de tot cuidar-nos.
1: Home, i tant, que això és lo bàsic, i per això també fem aquesta secció, per proposar receptes bones, saludables, per cuidar-nos i per ser feliços, evidentment, que el cacau doncs té aquest gust tan bo que es pot combinar, ja ho explica la Txell, de tantes i tantes maneres la recepta d'avui. No sé si ens deixem alguna coseta abans d'acabar.
2: Doncs per la canalla, comentar que és una recepta que podeu fer, fantàstica, i sobretot amb això que us deia com a curiositat, moltes vegades en els tallers que fem de cuina ens aportem una espècie de recipient que és com un molinet però manual, que així treballem els braços, és graciós perquè utilitzem les mans, d'acord, i aquí es trituren tots els ingredients. No és un morter, diríem que és un estri molt interessant, ja farem la foto per passar-la i que la veiéssiu, i agrada a tothom, grans i petits. Aquí es posen tots els ingredients, vas estirant amb la mà que sembla que facis els bíceps, i és molt divertit i queda tot molt. Quanta més intensitat i més ho fas, més triturat queda, i això fa que els tallers de cuina també siguin més divertits. Per tant, si voleu fer tallers de cuina amb nosaltres, no dubteu de contactar les xarxes a Txell Rubio Cuina i al Som Com Som.
1: Molt bé, doncs claríssim, apuntat per tothom qui vulgui aprendre a cuinar i passar-s'ho bé, sobretot. Ja sabeu que podeu contactar amb la Txell Rubio. Txell, nosaltres posem punt i final a la recepta d'aquest dilluns, a la secció, i ens tornem a veure el dilluns de la setmana que ve. Moltíssimes gràcies.
2: Sí, ja fins al mes de juny. Una abraçada.
0: Som i seguim en directe a l'Ona Maresma. Ara és moment de fer el repàs a la pregunta del dia. Javi, què estàvem preguntant avui a l'Ona?
3: Doncs avui us estem preguntant si us fan por les criatures del fons marí. I Gemma, doncs hem tingut un petit debat a les xarxes, perquè bé, la gent no tenim diferents punts de vista. Hi ha qui diu que sí, de fet en concret un 40% de la nostra audiència ens diu que sí, que els hi fan por les criatures del fons marí. Un 20% és la més valenta i diu que no els hi fa gens de por. I per últim doncs tenim els més prudents i diu bé, depèn del seu tamany. Clar, si ens ve un super tauró o un calamar gegant, doncs clar, aquí la gent s'espanta més, i aquí ho indica el 40% de la nostra audiència.
0: Molt bé, a veure els locutors de l'Ona Maresma. Marc Tres Serres, no sé si està per aquí. Marc, a tu et fan por les criatures del fons marí?
1: Home, doncs a mi la veritat és que els animals marins els trobo molt fascinants, però sí que m'espanta una mica. Tot i que crec que podria perfectament provar el que ha fet molta gent, que és o banyar-me amb taurons o tenir també al costat dofins o el típic tauró balena que vas al sud-est asiàtic, no sé si és aquella zona on pots trobar-te'l, i que hi ha gent que s'hi banya. A mi m'agradaria viure aquesta experiència. Crec que em faria molt de respecte, però m'agradaria molt viure-la.
3: Però et banyaries amb taurons? Tancat amb una garjola o lliure?
1: Bona pregunta. Lliure. Per tant, aquests, a priori, els que són inofensius.
0: Quina por! Però que estàs boig. Vaya tela, eh?
1: La vida s'ha de viure, només n'hi ha una.
0: Tu, Javi, et banyaries amb taurons també, a mar obert?
3: Mira que m'he informat i sé que els atacs a persones és molt reduït, perquè els confonen amb tortugues o normalment ataquen a surfistes, però no sé, jo crec que mai em veuria un cor de posar-me a prop d'un tauró. No sé si és pel trauma de la peli o...

0: Ni amb taurons ni res que mereixi més d'un metre.
1: Aquesta és la pregunta. Nosaltres tornem ara mateix. Fins ara.
0: Fins ara. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Seguim avançant. L'associació Eduale impulsa aquests dies a Malgrat el projecte educatiu 321 Agafa la maleta i fuig, una iniciativa vivencial que vol acostar infants i joves a la realitat de les persones refugiades i migrants. En parlem amb la impulsora del projecte i presidenta d'Eduale, Míriam Reina.
3: 3, 2, 1, agafa la maleta i fuig. És un projecte educatiu que convida infants i joves a posar-se a la pell de les persones refugiades, a entendre què vol dir haver de marxar de casa, deixar-ho tot enrere i començar de nou. Per parlar-ne amb més detall, avui ens acompanya la seva impulsora, la Míriam Reina. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Bé, per començar, Míriam, com neix aquest projecte?
4: Doncs neix de l'associació Eduale, que som una associació que treballem sobretot en educació. De fet, un dels nostres lemes és Educar sense fronteres, i un dels nostres el nostre projecte principal fins ara estava situat al Líban, on treballàvem en un assentament informal de refugiats sirians, i sempre havíem estat demanant subvencions relacionades amb aquest assentament, fins que ens en vam adonar que sí, que treballar sobre el terreny és important, però treballar tot el que vol dir ser refugiat, tot el que són els desplaçaments, també és important fer-ho des d'aquí, no? I més en aquest moment on el món estan passant tantes coses, i sembla que la manera de solucionar aquestes coses és agafant les armes. Doncs hem de fer cultura de la pau, i una miqueta anava per aquí, per entendre una miqueta què és un refugiat i

0: portar-ho també en els infants al poble.
1: Parlem d'un projecte que es defineix com a vivencial, és a dir, que intenta doncs, simular una experiència, no?, a la gent que el porta a terme, no?, que hi participa, i tot gira també al voltant d'una maleta o maletes, no?, que funcionen com un element simbòlic, no? Com es porta això a la pràctica realment a les aules?
0: Doncs ha sigut tot un tema preparar-ho amb els meus companys, perquè els membres de Duales són profes la majoria, o educadors socials, llavors era una manera de dir, vale, com ho portem a l'aula, com els infants els fem entendre que és un refugiat, no? Doncs al final quan marxes portes una maleta, doncs nosaltres fem aquests tallers amb maletes i depenent d'allà ho enfoquem, si és a tercer o quart, cinquè o sisè o la ESO i batxillerat, doncs utilitzem les maletes de manera diferent. De fet tenim un munt de maletes i les portem a l'aula, i en el cas de primària doncs obrim les maletes, mirem què hi ha, ho comentem, i tot això ho associem a persones que viatgen, no? Perquè quan nosaltres viatgem com a persones de països del nord, associem tot això a unes coses molt positives, però no sempre és així, no sempre agafes la maleta per alguna cosa positiva.
1: Mm-hmm. Val, de fet també ja en parlarem, però també diferencieu no només a refugiat, sinó que tenim diversos perfils, no? El turista, el refugiat i després el migrant.
0: I l'expat, també m'ha afegit l'expat, que és un concepte que penso que està molt en boca de tots ara, i al final és important també veure per què hem creat aquesta paraula, que a més és d'origen anglosaxó, quan un expat és un migrant. Però quin tipus de migrant és? Doncs és una persona que ve del nord, amb la pell més clara, no?, amb un poder adquisitiu diferent. Per què no li diem migrant? Quan també està migrant, està en un altre país.
1: Expat, que és expatriat?
0: Sí, un concepte d'aquests nous que han sortit ara. Doncs és una mica per què li hem hagut de donar un nou concepte. Doncs perquè el concepte de migrant és un concepte que li donem un sentit negatiu.
1: Val, no sé fins a quin punt podem explicar els tallers, no?, però per exemple, per posar un simili que la gent ho entengui des de casa, és a dir, simulem el que seria un taller, no? És a dir, arriben els nanos a les aules i es troben tot ple de maletes. Què es fa a partir d'aquí? Com funciona?
0: Això seria, per exemple, el cas de l'ESO. En el cas de l'ESO es trobarien moltes maletes o de batxillerat, i llavors n'obriríem algunes. Dins d'aquestes maletes doncs, hi hauria les històries d'una sèrie de persones, ens posaríem dins de la pell d'aquestes persones, i potser la següent sessió algunes d'aquestes maletes haurien desaparegut. Mm-hmm. Perquè no totes les persones refugiades arriben, hi ha moltes que es queden pel camí perquè el seu camí s'atura, perquè hi ha una situació d'esclavisme, o perquè perden la vida durant aquest procés, o perquè bàsicament no poden continuar, perquè al final les fronteres per les persones del nord són obertes, per les persones del sud no ho són. Per tant, això és una cosa que també als alumnes els hi costa, no? Estem acostumats a tenir un passaport i a tenir el món obert, i no tothom té aquestes opcions. Per tant, és una reflexió que també els hi transmetem, no?
1: Clar, perquè quan abans de començar un taller, vosaltres aquí heu aplicat als centres. A quins centres l'heu fet aquests últims dies?
0: Doncs hem estat al Font Lladosa, al Vedruna i al Cubí.
1: Val, bàsic, heu tocat primària, per dir-ho així, no?
0: Hem tocat primària. Sí, des de secundària aquest any no, bueno, vam oferir-ho a les escoles i no se'ns va demanar, però bueno, tenim previsió d'oferir-ho en altres cursos. Uh-huh. Perquè hi creiem, també a l'Espai Jove, potser oferir-ho als escoltes.
1: Ho heu fet també aquest projecte, l'heu portat aquí a Malgrat, també l'heu portat a altres pobles, d'aquí a Maresme, o només aquí
0: a
1: Malgrat?
0: De moment només a Malgrat, perquè nosaltres vam demanar una subvenció per EPD, que és Educació pel Desenvolupament, i aquesta subvenció se'ns va donar per poder crear tot aquest material i totes aquestes unitats didàctiques, i per això ho estem aplicant a Malgrat. Val, perquè està dins de la subvenció.
1: I parlem que és la primera vegada que es fa.
0: Sí.
1: Val. Vosaltres què heu vist? És a dir, quina percepció tenen els nanos quan abans de que arribeu, no? Quina percepció tenen dels refugiats i quina percepció en tenen després del projecte? És a dir, què s'emporten?
0: Jo crec que una de les coses importants que volíem que els hi arribés molt és que un refugiat és una persona com tu i com jo, que tothom pot arribar a ser un refugiat. Mm. Perquè una situació en la que necessites refugi la pot viure tothom. Una guerra, una situació en què pel que sigui a nivell polític et veus forçat a marxar, o per la teva condició sexual, o per ser un refugiat climàtic, ens pot passar a tots. Mm. Llavors aquest punt, quan trenques això i se n'adonen, de fet és una de les experiències que fem, no? Et pot passar a tu i tu també ho pots ser, això els sobta molt, perquè al final doncs els refugiats ucranians que vam rebre fa un temps, els refugiats sirians, són persones com nosaltres. Mm-hmm. Que s'han trobat enmig d'un conflicte que ells no han decidit i que evidentment han intentat doncs buscar una vida segura, no? I han marxat.
1: I és una realitat bastant dura, com s'aconsegueix introduir a nanos de primària.
0: Sí, de fet, amb els nanos de primària ho fem d'una manera molt, molt, molt vivencial. No vull destripar massa el projecte, però sí que entra una persona a l'aula, no sabem qui és, jo no hi soc, ells no saben per on va aquest senyor, deixa una maleta, llavors entro jo, mirem què passa, torna a entrar aquesta persona, Clar. Flipem tots una mica i intentem deduir aquesta persona d'on ha sortit i qui és. I sense parlar el nostre idioma, perquè no parla el nostre idioma, intentem entendre qui és, obrim la maleta, interactuem amb les coses que hi ha a la maleta i amb aquesta persona, i d'aquí acabem teixint una miqueta que és un refugiat, no? Que és una persona que està marxant del seu país.
1: Clar.
0: I els nanos, bueno, jo vaig al·lucinar i van connectar moltíssim, o sigui, se l'haguessin emportat a casa.
1: Ostres, molt bé, molt bé. I a part que aquesta maleta s'omple, no? Els hi fiqueu un tempo també, heu d'omplir aquesta maleta?
0: Això depenent, clar. Cada sessió té, sí. Ho hem organitzat per càpsules,
1: sí.
0: Que són 3 o 4 càpsules per centre, llavors la primera sessió, doncs, en el cas de tercer, doncs, hi havia aquesta performance, en el cas de 5è i 6è portem 2 maletes, les obrim, mirem quina és la maleta que hi ha en una, que hi ha en l'altra, ostres, aquesta és un turista, aquesta és d'un refugiat, quina diferència hi ha entre els objectes, els toquen, els palpen, que això els hi va agradar molt, perquè tots hem fet la maleta, no?
1: Sí.
0: I a partir d'aquí comencem a pensar què posaríem a la nostra, però clar, en una maleta no només hi posem coses físiques, també hi posem coses, doncs, molt més personals, no? Aquella olor d'aquell gelat que em menjo a la plaça, doncs ja no hi serà, no? Poder estar a casa, doncs tot això també està dins la maleta d'aquestes persones,
1: ostres,
0: que marxen.
1: Clar, com es trasllada això? Perquè clar, jo ara, si em ho diguessis, com poses aquí a la maleta l'aroma de... Ostres, no sé.
0: Posen records, doncs, ostres, quan estic amb la iaia o les crispetes, clar, han sortit coses molt xules. I llavors també ens acompanyem dins la subvenció, també ho vam demanar, doncs una sèrie de contes i de relats que ens ajuden a poder també situar tot això. I de fet hi ha un conte que és molt xulo, que ara no recordo l'autor, però es diu La maleta, justament, que va d'això, no?, de les coses que són immaterials que poses dins la maleta. Per tant, la maleta també hi poses records i vivències, i això també t'ho endús quan marxes. I això són les coses que més s'enyoren, al final.
1: Clar, i quin paper creus que, perquè clar, vosaltres no només heu fet aquest projecte, sinó que treballeu amb altres coses, però quin paper creus tu que té l'educació en aquest moment, no?, per visibilitzar les crisis migratòries i tots aquests conflictes? Fins a quin punt creus que és important, no?, reflectir això a les aules?
0: Jo crec que és vital fer cultura per la pau. En un moment on tots els països estan optant per augmentar, no?, els diners que destinen en armament, la pau no s'aconsegueix amb més armes, i la pau no s'aconsegueix amb les guerres, i els discursos a vegades aquí s'estan com equivocant, no?, o s'estan prenent mesures que no són les adequades, segons el meu punt de vista, evidentment.
1: Sí.
0: Llavors, des de la cultura per la pau és important, doncs treballar, i treballar amb els infants, que són els futurs ciutadans d'aquest món, no? Ser conscients de que tot va més enllà, o hi ha tot una part de pau que no és només agafar una arma, sinó és que quan estàs tu en un context saber gestionar això d'una manera, doncs, no agressiva, no? Que quan parles de pau és com, no, si nosaltres no volem la guerra, vale, d'acord, però com gestionem segons què, i com ho fem, no? I això també és cultura per la pau. I al final, posar-te a la pell d'una persona que marxa del seu país, que marxa d'una manera molt forçada, que en tot el seu procés fins a arribar allà on troba refugi ha viscut coses que a vegades no són capaços de verbalitzar perquè són molt dures, doncs que almenys que quan arribin a aquell lloc on li donen refugi, doncs el rebin amb empatia i amb una abraçada, no? I això és una miqueta el que quan treballem a l'aula dius, que vosaltres també podeu ser refugiats, i aquí ja és quan als alumnes els hi explota el cap.
1: Ostres, això ja és generació de traumes, aquí ara.
0: No, és, al final és posar-te amb les sabates d'un altre, no? Ser conscient de que aquelles persones, doncs, no són pobres, sinó que molts d'ells s'han empobrit en el procés de fugir del seu país, i que això ens pot passar a tots.
1: Clar, mai haguéssim dit que Ucraïna, no?, una ciutat desenvolupada, no?, al final acabessin la gent refugiada i fugint del seu país, no?, i el tenim aquí a Europa, o sigui, no hem d'anar gaire lluny.
0: Exacte, no hem d'anar massa lluny per ser conscients d'aquesta problemàtica, i això penso que és una altra perspectiva, i és al final encendre una bombeta, i llavors hi haurà qui ho agafarà, qui no, però al final, com a educadors o com a profes que som els membres de Duale, doncs és una cosa en la qual creiem.
1: Molt bé, doncs Míriam Reina, ho deixem aquí. Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a la ràdio, i bé, esperem que aquest projecte continuï endavant, que de moment les valoracions són molt positives, els nanos estan molt contents, i jo crec que també és molt necessari, no?, que porteu aquesta realitat a les aules, i jo crec que també d'una manera didàctica i diferent doncs podem, es pot veure aquesta realitat, no? Com el que diuen, una imatge vale, vale más que mil paraules, doncs també una experiència, no? Com aquesta que oferiu, val més també que mil paraules i dades que s'ofereixin, no?
0: Aquesta és la idea, i gràcies a vosaltres per donar-nos l'altaveu per poder-ho explicar. Encarem la recta final del programa i ho fem parlant d'esports amb la tertúlia esportiva conduïda per en Marc Tres Serres. Marc, endavant.
2: Doncs sí, avui hi ha molta teca més, Gemma, perquè han passat moltíssimes coses aquest cap de setmana. Entre elles, no parlarem de Robert Lewandowski, em sap molt de greu.
0: Oh, no. Però sí, no. Està a l'ordre del dia perquè plega.
2: No està a l'ordre del dia, Robert Lewandowski. Tot i que, bueno, va, comentem alguna cosa d'ell. Va marcar aquest cap de setmana en el seu últim partit amb el Barça.
0: Clar, és que quina pena, que marxi, de veritat.
2: Vinga, sí. Va, deixeu-lo estar. No, prou,
0: viu ja... a Castelldefels, viu a Castelldefels.
2: Moltes gràcies per aquesta informació. Vinga, va, comencem amb en Sergi. Què tal, Sergi? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
2: A veure, escolta'm, tu ets fan de Lewandowski? No, és broma, va, prou del tema.
3: Soc més de Ferran Torres.
2: Anem a... Què, perdona?
3: Soc més de Ferran Torres.
2: Ferran Torres, convocat pel Mundial, a més a més,
3: A més a més.
2: Et sorprèn la seva convocatòria?
3: No, que va. M'ho esperava
2: gens
3: completament.
2: Mica, Ja ha anat a disputar altres campionats. El que sí s'estrena és no em surt ara, Joan García.
3: I Eric García, si no m'equivoco, també.
2: I Eric García, és veritat. Eric García. Uh-huh. Sí, Eric García és la primera vegada. Ai.
3: Crec que sí.
2: Doncs mira, doncs dos catalans més amb la selecció aquest estiu per disputar aquest Mundial als Estats Units, i anem també seguint amb el fil blaugrana perquè aquest cap de setmana les noies del Barça també van fer història altra vegada. És que, vaja, Sergi, unes cracs, quarta Champions apallissant, a més un equip brutal com és l'Olímpic de Lió, de l'exentrenador del Barça justament, Jonathan
3: Correcte.
2: Giraldez.
3: Sí, sí. No, molt important, quarta Champions, ens apropem més a la... Crec que en tenen 8, a l'Olimpiac, de Lyonès, és Lyon. Lyon és el masculí, Lyonès, es canvien el nom, és molt curiós. Jo crec que superimportant. L'únic que sí que he de dir que no vaig poder veure la final per l'hora. I és algo que he de dir que m'emprenya, perquè les finals siguin a les 6 de la tarda, a l'igual que la masculina, que és aquest diumenge, crec, o el dissabte, que també és a les 6 de la tarda, és algo que jo crec que s'està perdent, allò de la final de la Champions, no? A la nit, mentre sopes amb els companys o amb la família, jo crec, però bueno.
2: Va, però s'aprofita la tarda, no? Avui és a la... Sí, és a les 6 la masculina, el PSG Arsenal, sí, sí.
3: Però bueno, els que tenim coses a la tarda, malauradament, doncs no la
2: doncs,
3: vam poder
2: doncs
3: veure.
2: Modifica els teus plans, l'agenda. Recorda que hem repassat una agenda abans que la moltes activitats eren al matí, Sergi.
3: No, però bé. Després de perdre contra l'Arsenal l'any passat, doncs es mereixia guanyar aquest any el Barça, òbviament.
2: 4-0 es va celebrar ahir, la Rua, també totes les jugadores fent parlaments, Quica Nazaret, la reina de la festa, ballant, i veurem si renova Alexia Putella, Sergi.
3: És dubte, perquè sonava Mèxic, però bueno, perquè es veu que en rebrà més calés, i ja sabem que els diners a vegades mouen mons, però esperem que es quedi, òbviament, la guanyadora del pilotador.
2: Exacte, Alexia Putellas, que aquest any ja n'ha fet 32, encara igualment té corda per endavant per jugar, i a més, parles dels calés a Mèxic, però també cal dir que el Barça ha rebut 5 milions per haver guanyat la Champions, entre el patrocini de Nike, que és del club, i també, evidentment, de la FIFA. Per tant, una injecció econòmica que Alexia també rebrà. A veure si amb això també ajuda.
3: Sí, esperem que ajudi.
2: D'altra banda, comentam a les notícies, i és que es va viure el descens del Girona, va ser dissabte al vespre. Aquí sí que ens ha fet mal, perquè a altres tertúlies amb en Martí hem parlat de la possibilitat de que el Girona es mantingués, però clar, és que les 8 últimes jornades sense aconseguir la victòria, i aquest cap de setmana jugaven a casa, Montilivi, amb una afició que es va entregar ja hores abans a l'arribada dels jugadors, però no es va passar de l'empat.
3: Jo, de fet, us vull recordar que el dilluns passat, que vam parlar d'aquest tema i vam fer la porra, jo vaig dir que el Girona baixava, vosaltres vau dir, oh, Sergi, com pots dir això? Aquí ho teniu, el Girona baixant.
2: Sort que no vam apostar res, però malauradament vas encertar tu. Creus que aquest descens farà que el club ara comenci a perdre viabilitat? És que pensem que la temporada passada van jugar Champions, eh?
3: Bueno, però perquè també tenien aquell contracte amb el Manchester City, on rebien jugadors com, recordem, Savinho, també tenien Eric García, que això sumava molt.
2: Eric doncs, García veient el partit en directe, a Montilivi.
3: Sí, a més a més.
2: Perdó, va ser a l'anterior, que l'estava jugant, també.
3: No, a veure, o sigui, és increïble que un equip de passar Champions a jugar Champions doncs baixi, però sí que, a part del descens del Girona, vull destacar sobretot la nit que es va viure dissabte, perquè és algo que no ha passat o quasi no ha passat mai o no passarà mai, que és aquella tensió, no? Com estava la part baixa de la taula, no només amb el Girona, sinó amb altres equips com el Mallorca, com l'Osasuna, també fins i tot com el Levante, que també estava pendent a veure si baixava o no, que bueno, al final s'ha salvat, però jo destaco el que vam viure el dissabte a la nit, amb aquella nit de multiesport, que cada 5 minuts t'anaven canviant de partit, on te veies la grada, veies les banquetes amb el mòbil mirant, aquella tensió, no? És algo que poder no viurem mai més o quasi mai més, aquesta tensió a l'última jornada, és com una mica l'eclipse solar d'aquest any, no?
2: Sí, de fet, recordo que això se n'ha parlat molt aquestes setmanes, perquè com tu bé dius, hi havia molts equips implicats que es van salvar aquest cap de setmana i alguns la setmana anterior, vull dir que també van fer els deures en l'últim moment, però per exemple el Deportivo de la Coruña fa 14 anys enrere ja li va passar el mateix, descendir amb 42 punts. Bé, el Girona ho ha fet amb 41, però vaja, si fa no fa, una lliga molt renyida, això parla bé de la competitivitat.
3: De fet, 10 punts o 8, crec que 10 a Europa, d'Europa al descens hi ha 10 punts només, que és el Getafe, que de fet va haver-hi invasió de camp perquè van entrar a Europa, crec que va marcar Luis Milla, si no m'equivoco.
2: Sí, ho dius bé.
3: I de segona, ara que dius el Depor, torna el Depor i el Racing a primera, els torna a tenir a primera.
2: Exacte, després de molts anys aquests dos equips clàssics de la Lliga.
3: I el Zaragoza que baixa a primera ref.
2: Sí, exacte, això és la mala notícia en clau catalana. El Girona va perdre la categoria, veurem si la recupera l'any que ve, esperem que torni ben aviat a la màxima divisió del futbol. I un altre equip, dos equips, que lluitaran catalans per ascendir de categoria a segona divisió, de fet on jugarà el Girona la temporada que ve, seran l'Europa i també el Sabadell, que els dos jugaran els play-off d'ascens, a veure si ho aconsegueixen els dos o almenys un dels dos.
3: Bueno, ja hem aconseguit tenir 3 equips catalans a primera, a veure si arribem a 5 tinguent... És complicat, però crec que el Sabadell, recordo que ja va ser-hi fa uns anys, però estaria bé, no? Girona, Espanyol, Barça, Sabadell i Europa, 5 equips catalans.
2: Magnífic, com la lliga de bàsquet, que tens el Barça, el Joventut de Badalona, el Manresa, el Lleida.
3: Sí, correcte.
2: És increïble.
3: I l'Andorra, si el vols comptar, però bueno.
2: Exacte, un Andorra que... Bé, ja veieu, hi ha molta teca esportiva. Un Andorra que aquest cap de setmana va guanyar i, per tant, depèn d'ell mateix per salvar-se a l'última jornada que també es viurà aquest cap de setmana de la Lliga CB abans dels play-off. Sergi, abans de canviar d'esport, últims dos punts de futbol, un de molt destacat i molt sonat, més que Lewandowski, podríem dir, el comiat de Pep Guardiola del Manchester City 10 anys després.
3: Imagina't, pell de gallina, sobretot al pensar, almenys els que som del Barça, no? Aquella època de Pep Guardiola revolucionant el vestuari. Recordem que va perdre 2 partits i al final va acabar guanyant el triplet, però sí que jo crec que Pep Guardiola, si no és el millor entrenador de la història, el millor del segle XX sens dubte, poder estaria ja amb Luis Enrique, que també ha guanyat moltes coses. Una mica com lo de Jürgen Klopp, no noto? Aquell any de descans que es vol agafar, jo crec.
2: Sí, ja ho va fer després de deixar el Barça i recordem que ara porta gairebé 20 anys de forma ininterrompuda entrenant equips, primer, bueno, 3 colossos del futbol, com és Barça, Bayern de Múnich i Manchester City, i el comiat aquest cap de setmana va ser molt especial. Jo m'he mirat molts vídeos, va haver un ambient increïble, tot i que el City perdés contra l'Aston Villa 1-2, fins i tot hi havia estelades que ja han hagut des de fa molts anys a l'Etihad, animant, no?, Guardiola, sabent del seu origen i com de català se sent. Per tant, jo crec que ha creat un vincle espectacular amb un altre club, Sergi. Lo de Guardiola és brutal.
3: Descans merescut, però vaja, recordem entrenadors com Arsène Wenger de l'Arsenal, que va durar moltíssims anys més, eh?
2: Sí, em va durar una vintena, t'ho asseguro, jo sí. Ho tinc controlat, això.
3: A més, bueno, hem de parlar d'això, no? Ja que parlem de la teu equip, no? De l'Arsenal, que ha guanyat la Premier, doncs felicitats, Marc.
2: Gràcies. Molt content, la veritat, porto una setmana molt content, no paren d'haver-hi vídeos, ahir vam aixecar el títol de forma oficial, i 22 anys després, justament parlaves d'Arsène Wenger, que és l'últim entrenador en guanyar la Premier amb el club de Londres, Mikel Arteta, un entrenador basc, ho ha aconseguit al cap de 7 temporades al capdavant de l'equip, i a més aquest cap de setmana, parlàvem abans de la final de la Champions, a les 6, jo ja tinc el pla, Sergi, jo m'és igual que hi hagi la tarda del dissabte, sí. Que estaré veient aquesta final, que seria el primer títol europeu de l'Arsenal, a veure si ho aconsegueix contra el PSG de Luis Enrique.
3: Va, vinga, si vols fer porra.
2: 2-1 per l'Arsenal.
3: 2-1 per l'Arsenal. Jo no vull fer com el Girona, que vaig dir que baixava i ha baixat, que si dic que guanya el PSG, guanyarà el PSG, llavors diré, va, que guanya l'Arsenal, 2-0.
2: Ara, fantàstic, així m'agrada. Anem tancant la tertúlia.
0: Sí. No, la tanquem ràpidament. Sí, et sembla bé?
2: Sí, i tant, cap problema, ho parlarem per privat, en Sergi i jo.
0: Exacte. Perfecte, ara seguim
2: perdó,
0: parlant.
2: Gemma, ja que estem fent una maresma, justament ara he lligat caps. Cesc Fàbregas, jugador i persona d'Arenys de Mar de naixement, classificat per la Champions per primera vegada a la història amb el Como a la Lliga Italiana.
0: Ah, veus que bé?
3: I Cucurella de l'Ella al Mundial.
0: Mira, doncs, talent maresmenc around the world. Home. Companys, gràcies per la tertúlia. Va, som-hi, anem tancant.
2: Adeu.
0: Adéu. I nosaltres doncs acabem el programa d'avui amb una de les primeres cançons de Bad Bunny, un dels grans hits que el va doncs impulsar a la fama. Adéu, fins a

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: d'unidó,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire,
0: Sí, sí, tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
1: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas. Això l'any que ve. A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu. Sí, és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? És una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que com a molt a les parts més amples fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl. A més, el color és color gris, vull dir, veure si estigués pintada groc fluorescent.
0: Clar.
1: Potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquennal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla, és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Tralla d'avui dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No, o sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una, o sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no, entre elles, i ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient. Però el que sí que és cert és que no és una paret, o sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no? Que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no? Que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades, i ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa, o sigui, això, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua, vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia més o menys des del desert de Gobi fins al Mar Groc, vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no? Que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra de la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000, 8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant. Una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic, vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, el Joc de Trons, no? El mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... o sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la Serp Roja, no?, perquè té un color molt, molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa. Té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fa una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no? Si anéssim una mica enrere, fixeu-vos en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no?, al nord o a l'altra banda del mur els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla bla bla bla bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica, vale? L'estat unificat xinès és el model ideal, vale? És el centre de l'univers, i el qual, o sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no?, com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació. No sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no?, el regne xinès.
0: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
1: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. És una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava en múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, Però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tot el, o sigui, tota la Xina sota un sol emperador.
0: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
1: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan, o sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví, i clar, tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
0: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, Heròdots. A la Xina, qui escrivia la història?
1: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles i és una cosa que passa a molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'Estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res, simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric super detallat, i gairebé sense cap mena de parada en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí, que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, val? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
0: Molt bé, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
1: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
0: sí,
1: no? De
0: sí,
1: la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
0: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
1: Exacte, per això segurament seran dos programes. A veure, a molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant una classe social molt alta dins del món xinès, perquè el món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara actualment també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa també amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i per altra banda, dins del Palau de l'Emperador, els eunucs, que com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs, i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris que volen això, no?, o bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa a cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i òbviament l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant l'emperador.
0: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
1: Molt bé, minut 19, 20 i ara comencem a parlar de la muralla,
0: Vinga.
1: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, no? Aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no?, els pobles nòmades que van en cavall i beuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible, però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons: la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle 3 abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1000 anys així, perquè sí, perquè no tenim temps, va? Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc, però passarem directament a la Ming. Ah, perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan, va? Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina, sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist, va? En una època que es diu els regnes combatents, va? I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment, i aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes per defensar-se entre ells, va? Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no?, per defensar-se. Aquest regne es defensa aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen el podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, va? Que és Qin Shi Huang, va? En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221 arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, bé, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers amb els guerrers de Xian, on hi hauria en principi l'inici o al final de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades estaparis del nord, que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics, aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica bàsicament consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes condicions, en aquestes construccions, que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat Qin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, això no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també, durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa mitjana també existirà. Llavors aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I que

0: tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop, clar, fer un tall de milers de quilòmetres, estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
1: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
0: A veure, ja, sobretot durant els anys 80-90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones, va morir moltíssima gent, però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com per exemple la llegenda de Meng Jiangju, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats 1000 quilòmetres d'enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla, i ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal, aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
1: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
0: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, el desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques, doncs, fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
1: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
0: És que literalment...
1: Vas a treballar allà, vull dir...
0: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa Altres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien. En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una

0: miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple: "Beu una altra copa de vi abans de marxar, perquè a l'oest del pas de Yangwan ja no hi haurà cap amic", no? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
1: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de la ètnia Han. Què vol dir això exactament?
0: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història Xina, de Xina. La història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que m'ha estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Per la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han, perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
1: Anem a animar una mica això.
0: Som-hi, va.
1: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
0: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom, bueno, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
1: Tu penses aquestes coses, no?
0: Jo cada dia.
1: Tu per la nit.
0: Allò de quants cops penses en l'imperi romà. Doncs,
1: tu penses en la muralla i aviam de quina manera podré tontrollar.
0: Faig plànols amb una llanterna, saps?
1: Carai, carai.
0: Sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan, és a dir, molt temps després. Als nòmades els interessa entrar a les teves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. I què faran? Posen els seus cavalls, entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora, i els llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9-10 més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra, barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
1: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats? Com a la cara, no? Li tires?
0: Els hi cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre, I aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, prenent una bona manera, no, d'aturar, no, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
1: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
0: Per molts motius, perquè per allà hi, també entraven algunes tribus nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic, sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i a canvi tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, amb moltíssims en moments i en moltes regions, no complia en molts casos ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
1: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
0: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia d'empassar l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic, anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars d'aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien en robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades, que sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra que acompanyaven la dona sí que eren reals. Per tant, tenia els nòmades pacificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat, les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que es repeteix moltíssim i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del trailer d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final dels Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat i va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia de desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, doncs que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I per tant, què li passa a l'imperi? Doncs que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera del nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Shangkan, i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a
0: molt
1: Àsia,
0: interessant.
1: Que no pas a Europa, però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren els tanc, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord per part de l'estat xinès és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols que els coneixem, perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia, perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan a principis del segle XIII i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan, vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo. Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Viatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment, quan la vaig veure, em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordem que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons de programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que el sud, recordem que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has d'escalar una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer, però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan històricament o de manera tradicional és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no? Amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín. Però ell no li diu Pequín, li diu Dadu. I va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentava abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, els Han, el 90% de la població xinesa en aquell moment i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergi, és un bon moment per fer un break.
0: Un
1: no?
0: break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Busquem-hi, triem els èxits de sempre.
1: Busquem-hi, triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: I l'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Espresso Macchiato.
1: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
2: Ràdio Palafolls.
1: Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar.
2: Escoltes
1: Ràdio Palafolls, el 107.7

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'oficina municipal d'informació al consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Hola, què tal? Bon dia. Tenim per endavant una jornada que tornarà a ser càlida, més o menys amb unes temperatures semblants a les d'ahir. Tampoc han variat les temperatures nocturnes, puntualment han baixat una mica, en alguns casos han arribat a pujar lleugerament, però en qualsevol cas tenim petites oscil·lacions dins d'aquesta situació de monotonia, d'estabilitat i sobretot de temperatures estiuenques. Aquesta setmana serà especialment dura pel que fa a la calor, ja que de cara a demà passat, probablement, sobretot de cara a dijous i divendres, podrem tenir algunes màximes de més de 30 a la mateixa franja costanera. Per tant, atenció, ja veurem si no s'ha d'activar algun protocol de calor, perquè realment les temperatures pujaran molt. I aquesta calor durarà, doncs, aproximadament una setmana. Sembla que dimarts de la setmana vinent, a última hora arribaria una línia de tempestes que obriria les portes a una baixada de temperatura notable, sobretot que notaríem ja de cara al dimecres. Per tant, esperem-ho que hi hagi almenys ni que sigui un respir, però mentre això no arriba tindrem una situació marcada sobretot per la forta calor al llarg dels pròxims dies. Avui amb temperatures semblants a les d'ahir, però com dèiem, de cara a demà pugen una mica més i alguns valors màxims cap a l'interior de la comarca, que aquestes últimes hores han fregat els 30 graus, doncs podien arribar cap als 31, 32 de cara a demà, amb vent que continuarà com avui, molt fluix. En general, aquesta tarda, igual que aquest matí, bufarà vent del sud-sud-oest, pràcticament encalmat aquest matí, molt fluix a la tarda, demà 3 quarts del mateix i demà passat tampoc esperem vent significatiu. Per tant, la situació marítima també continuarà molt tranquil·la, com dèiem, de cara a dijous,

0: 608 74 0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608 74 0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608 74 0404 o el 112.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: Bon dia, són les 10. La biblioteca acull una jornada per deixar de fumar emmarcada dins la Setmana Sense Fum. Palafolls torna a sumar-se a la celebració de la Setmana Sense Fum amb una jornada central dedicada a la sensibilització i l'ajuda directa per deixar de fumar. Concretament, aquest dimecres, a partir de les 6, es durà a terme a la sala Enric Miralles de la biblioteca una jornada adreçada a aquelles persones que vulguin deixar el tabac. L'activitat és a càrrec de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva amb col·laboració de l'Ajuntament i estarà conduïda per professionals expertes en la matèria. Hi participaran Begoña López i Anabel Coello, referents en tabaquisme, i també Ana Maria del Castillo, referent en comunitària. L'acte està obert a tota la població, tant de Palafolls com de Malgrat, i no requereix inscripció prèvia. A diferència d'altres edicions més informatives, la proposta d'enguany aposta per un format de taller pràctic dividit en diverses fases per acompanyar el fumador en el seu procés. A les 6 es farà la benvinguda i presentació de la jornada. Seguidament es farà una sessió sobre la importància de la preparació i la presa de consciència. A mitja sessió es presentaran petits trucs per trencar els hàbits quotidians associats al tabac i seguidament s'orientarà els participants sobre com afrontar el següent pas en el procés de deixar de fumar. Finalment, hi haurà un espai de debat i col·loqui participatiu on els assistents podran resoldre dubtes i una cloenda amb jocs participatius abans de finalitzar la sessió. I avui també parlem de cultura perquè el taller de danses de la Puput ensenya aquest dimecres el contrapàs de Sant Genís amb Xavier Salicru. Aquest dimecres la plaça de Popi serà l'escenari d'una nova sessió del taller de danses tradicionals que organitza la Puput, aquesta vegada marcat amb un accent local. La sessió de la setmana estarà dedicada a aprendre el contrapàs de Sant Genís, una de les joies del folklore palafollenc, i comptarà amb la participació de l'historiador Xavier Salicru per guiar els assistents. Aquesta activitat forma part de la 6a edició del taller de danses tradicionals que l'entitat du a terme cada any. Segons han explicat des de l'organització, l'objectiu és oferir un tastet de balls, tant de casa nostra com d'arreu del món. De fet, el cicle inclou també la seva programació danses de països com Grècia, la República de Macedònia i Romania, entre altres. La cita per aprendre el contrapàs de Sant Genís és demà a partir de 8:45 del vespre a la plaça de Popi. L'activitat és totalment gratuïta i no cal tenir nocions prèvies de ball. Qualsevol persona interessada pot participar. De moment això és tot. Aquestes notícies i moltes més les teniu ja al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
10: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei. Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio joguines, Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes,

0: Bon dia, són les 11. La policia local reforçarà el control contra l'incivisme dels propietaris de gossos amb vigilàncies de paisà. La policia local ha posat en marxa un dispositiu especial de seguretat destinat a prevenir els actes incívics relacionats amb la tinença de gossos. La principal característica d'aquestes intervencions és que es realitzen mitjançant vigilàncies de paisà, una mesura que busca detectar conductes inapropiades que sovint s'eviten davant la presència d'agents uniformats. Aquestes patrulles específiques es planifiquen en funció de la disponibilitat de personal i s'han començat ja a aplicar aquestes últimes setmanes. L'objectiu és actuar de manera directa en aquells punts del municipi on s'ha detectat un major índex d'incivisme relacionat amb els propietaris de gossos. Aquesta mesura forma part d'una estratègia més àmplia per garantir el manteniment de l'espai públic i la convivència ciutadana, posant el focus en aquelles zones on les queixes per comportaments incívics són molt més freqüents. I el taller de danses de la Puput ensenya demà el contrapàs de Sant Genís. Aquest dimecres, la plaça de Popi serà l'escenari d'una nova sessió del taller de danses tradicionals que organitza la Puput. La sessió d'aquesta setmana estarà dedicada a aprendre el contrapàs de Sant Genís, una de les joies del folklore palafollenc, i comptarà amb la participació de Xavier Salicru. Aquesta activitat forma part de la sisena edició del taller de danses tradicionals que l'entitat du a terme cada any. L'objectiu és oferir un tastet de balls tant de casa nostra com també d'arreu del món. De fet, el cicle inclou a la programació danses de països com Grècia, la República de Macedònia i Romania. La cita per aprendre el contrapàs de Sant Genís és demà a partir de 9:15 del vespre a la plaça de Popi. L'activitat és gratuïta i no cal tenir nocions prèvies de ball. Qualsevol persona interessada pot participar-hi. Ja teniu aquestes notícies i moltes més al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a les 12 amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts 26 de maig repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi, a Palafolls, destacant la primera proposta dins el mes de la salut de la dona. Una xerrada que es farà el pròxim 28 de maig i que porta per títol Menopausa en femení, trencant tabús, a càrrec de Marta Garcia, de Salut Sexual. Una sessió que tindrà lloc al Casal de la Dona a 6:45 de la tarda i oferirà un espai per parlar obertament sobre la menopausa en una etapa encara marcada per molts silencis i estigmes socials.
0: No t'ho perdis.
1: Destacar també altres propostes. Parlem d'aquest taller de danses tradicionals que organitza la Puput normalment per aquestes èpoques i que aquest dimecres 27 de maig a 9:15 del vespre ballarà el contrapàs de Sant Genís amb en Xavier Salicru. Serà la plaça de Popi. Busquem d'altres activitats d'aquest cap de setmana. També destacarem proposta teatral. El musical Casi Gris Tirando a Negro que organitza l'Ampa d'Elies Font del Ferro. Dissabte i diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de Palafolls. Les entrades per un preu de 5 euros ja es poden comprar anticipades. Seguim parlant d'activitats culturals ara al municipi de Malgrat de Mar. Demà, com cada últim dimecres de mes, tenim club de lectura a la Biblioteca La Cooperativa, un club de lectura amb cabells de gebre. Serà a partir de 6:45 de la tarda. De fet, es comptarà també amb la presència de la seva autora, la Teresa Sagrera.
0: No t'ho perdis.
1: I d'aquest cap de setmana també hem de parlar de teatre al municipi de Malgrat de Mar. La Magnòlia puja al Teatre de Malgrat de Mar per representar Pijames, tant divendres com dissabte com diumenge i amb diferents horaris. Divendres a 9:15 del vespre, dissabte a 8:15 i a les 7 de la tarda el diumenge. A Pineda, la biblioteca també organitza club de lectura cada últim dimecres de mes, doncs aquest dimecres demà toca trobada del club de lectura comentant el llibre Els feliços anys del càstig. Serà càrrec de l'escriptor i filòleg Toni Sala demà al vespre a les 8. Anem ara fins al municipi de Calella. Últims dies del mes de maig, doncs repassem agenda i apuntarem que demà dimecres, com cada setmana, hi ha conferència a la Sala Mozart de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Una conferència que aquesta setmana porta per títol La Setmana Tràgica a Barcelona i que començarà a 6:45 de la tarda. Ja de cara a dijous i com cada setmana també la Biblioteca Can Salvador de la Plaça ofereix una nova sessió de tertúlies en català, organitzat per l'Oficina de Català de Calella i la pròpia biblioteca.
0: No t'ho perdis.
1: I per divendres, a partir de les 6 de la tarda, visitem l'exposició del Museu Arxiu Calella 100 anys de ciutat, amb sortida des de l'Espai Jove, una activitat que organitza l'Espai Jove de Calella amb inscripció prèvia. Anem ara fins al municipi de Tordera. Aquest divendres es celebra la Gincama Torderenca des del Casal de Joves. Les inscripcions encara són obertes. Es poden fer per al canal d'Instagram, WhatsApp o presencial del mateix Casal de Joves del municipi. I en motiu de la Setmana de la Natura, dissabte, la biblioteca et porta al parc. Una passejada pel bosc de Ribera de Tordera per adults i famílies. Cal, això sí, una inscripció prèvia, tot i que l'activitat és gratuïta. El punt de sortida serà la mateixa biblioteca a 9:45 del matí. Acabem i parlem de les activitats al municipi de Blanes.

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
4: Ràdio Palafolls.
3: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
4: Escoltes...
3: Ràdio Palafolls, el 107.7
4: FM.

0: Bon dia de nou, són les 12. L'Ajuntament negocia amb la companyia elèctrica per reduir el cost de la llum als pisos de protecció oficial. L'alcalde va exposar al ple les condicions imposades per la companyia elèctrica per connectar els nous habitatges de protecció oficial a la xarxa. Segons ha explicat el consistori, la proposta inicial de la companyia per portar l'energia a aquests blocs era de 420.000 euros, una xifra que el govern local considera totalment desproporcionada. Després de la reacció per part de l'Ajuntament, la companyia ha rebaixat la factura fins als 385.000, però el consistori manté que hi ha alternatives molt més econòmiques. Els informes dels tècnics municipals indiquen que existeix una proposta més viable que tindria un cost de 110.000 euros, gairebé 4 vegades menys del que demana l'empresa. En aquest sentit, l'alcalde ha estat molt crític amb el paper de les grans distribuïdores d'energia.
1: És un escàndol fins a quin punt aquest tipus d'empreses que territorialment tenen un nom concret, va canviant però tenen un nom concret, vale? Fins a quin punt aquestes empreses poden condicionar i fins i tot imposar el seu criteri als ajuntaments, que en teoria som els gestors del territori i en teoria som els que han de vetllar pel bé de la ciutadania, no?
0: Segons l'alcalde, la companyia vol aprofitar la construcció dels pisos socials per fer una nova central i ampliar la seva pròpia capacitat de subministrament a futur, en lloc d'utilitzar les infraestructures que ja existeixen, carregant tot el cost al projecte d'habitatges. Aquesta problemàtica a Palafoll recorda la situació que viuen els habitatges de lloguer social a Malgrat, al carrer Roger de Flor. En aquell cas, tot i que els pisos estan acabats des de fa 7 mesos, els adjudicataris no poden entrar-hi fins al juny aproximadament per la falta d'un transformador elèctric que ja s'ha col·locat. La situació a Malgrat ha arribat a tal punt que la Generalitat va haver d'intervenir per intentar accelerar la instal·lació. Actualment, l'Ajuntament de Palafoll continua negociant per evitar que el cost de l'energia acabi sent una càrrega inassumible per la promoció d'habitatge públic.

0: Aquesta notícia i moltes més les teniu ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a la una, l'informatiu migdia. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic.
2: L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti i de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls.
1: Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
6: Ràdio Palafolls.
5: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
6: Escoltes...
5: Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
2: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
3: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
4: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
5: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
2: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
6: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
2: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
7: per començar aquests canvis de direcció, que també n'hi han acompanyats d'un grafiat provisional.
2: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
8: Èxits un rere l'altre.
9: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away.
6: Senzillament som així i ens agrada.
10: I love it!
8: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
9: 107.7

L'Ajuntament negocia per rebaixar el cost elèctric dels nous pisos de protecció oficial. El consistori considera desproporcionada la proposta de la companyia elèctrica per connectar els habitatges a la xarxa. L'alcalde va criticar al ple d'aquest mes que l'empresa vulgui carregar el projecte social al cost d'una nova central, mentre els tècnics municipals defensen una alternativa més viable d'aproximadament uns 100.000 euros.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, n'hi ha d'altres. Es faran patrulles de paisà per combatre l'incivisme dels propietaris de gossos en el nostre municipi. La policia local ha posat en marxa un dispositiu especial amb agents no uniformats per detectar conductes inapropiades que sovint s'amaguen davant la presència policial. Aquestes vigilàncies s'intensificaran en els punts del poble on s'ha detectat més queixes per garantir la convivència i el manteniment de l'espai públic.

0: I Palafolls dedica el mes de maig i juny a la salut de la dona per trencar tabús. El cicle s'estrena aquest dijous amb una xerrada sobre la menopausa al Casal de la Dona, seguida d'una exposició artística i tallers sobre pressió estètica durant el juny. Les activitats organitzades per l'Àrea d'Igualtat són gratuïtes i busquen crear un espai comunitari per compartir experiències que sovint queden en l'àmbit privat. I en el marc de la setmana sense fum, professionals de la salut oferiran demà a les 6 de la tarda una sessió a la sala Enric Miralles per donar eines contra el tabaquisme. La jornada inclourà trucs per trencar hàbits quotidians i un espai de debat participatiu obert a tota la població de Palafolls i de Malgrat. I continua el taller de danses tradicionals a Palafolls. En aquest cas, la Puput ha organitzat per demà dimecres a la plaça de Popi un taller gratuït guiat per Xavier Salicru per ensenyar el contrapàs de Sant Genís. L'activitat forma part de la 6a edició del taller de danses i no requereix nocions prèvies, oferint així una oportunitat per practicar balls, tant de casa nostra com també d'arreu del món. I pel que fa a la previsió meteorològica, avui es preveu un cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols prims a tota la nostra zona. No s'esperen precipitacions a la comarca. Els vents seran fluixos de component variable girant cap a component est i sud-est. L'estat de la mar a la costa maresmenca oscil·larà entre mar arrissada i marejol. Les temperatures màximes es mantindran estables i pujaran una mica, situant-se generalment entre els 23 i els 27 graus. No hi ha cap avís tampoc per situació meteorològica de perill. Pel que fa a Palafolls, avui tindrem un dia totalment assolellat. La temperatura màxima arribarà als 27 graus, mentre que les mínimes se situaran al voltant dels 19 graus a final del dia. Pel que fa a la previsió de demà, es preveu un lleuger augment de les temperatures màximes, que arribaran als 28 graus, i les mínimes seran més fresques a la matinada, baixant fins als 14 graus. El cel es mantindrà clar i el vent bufarà més força a la tarda, arribant a cops de 18 km per hora aproximadament. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimarts 26 de maig del 2026. Ho fem parlant dels nous pisos de protecció oficial, i és que l'Ajuntament negociarà amb la companyia elèctrica per reduir el cost de la llum en aquests habitatges. L'alcalde va exposar al ple les condicions imposades per la companyia elèctrica per connectar els nous habitatges de protecció oficial a la xarxa. Segons ha explicat el consistori, la proposta inicial de la companyia per portar l'energia a aquests blocs era de 420.000 euros, una xifra que el govern local considera totalment desproporcionada. Després de la reacció per part de l'Ajuntament, la companyia ha rebaixat la factura fins als 385.000 euros, però el consistori manté que hi ha alternatives molt més econòmiques. Els informes dels tècnics municipals indiquen que existeix una proposta més viable, que tindria un cost de 110.000 euros, gairebé 4 vegades menys del que demana l'empresa. En aquest sentit, l'alcalde del ple va estar molt crític amb el paper de les grans distribuïdores d'energia.
1: És un escàndol. Fins a quin punt aquest tipus d'empreses, que territorialment tenen un nom concret, va canviant, però tenen un nom concret, vale? Fins a quin punt aquestes empreses poden condicionar i fins i tot imposar el seu criteri als ajuntaments, que en teoria som els gestors del territori i en teoria som els que han de vetllar pel bé de la ciutadania, no?
0: Segons l'alcalde, la companyia vol aprofitar la construcció dels pisos socials per fer una nova central i ampliar la seva pròpia capacitat de subministrament a futur, en lloc d'utilitzar les infraestructures que ja existeixen, carregant tot el cost al projecte d'habitatge.
1: Ara, la companyia vetlla pel seu interès, perquè és una companyia privada. I què fa? Diu, a veure, aquí s'està desenvolupant un sector, no? Sí, vale. Doncs aquests 40 habitatges, ara, a mi, jo els podria subministrar amb una CT, una central, sí? que ja existeix, però quedaria una mica justa. Per tant, el que faig és construir, els faig construir una de nova i faig portar la línia d'on sigui, d'on te m'acomvinguin a mi, perquè llavors, a partir de llavors, jo ja tindré la capacitat de, si me'n demanen més... Exacte, no? I dius, ja, però és que estàs castigant que a més en aquest cas estem parlant de vivendes de protecció oficial, estàs castigant amb un... per què, no?
0: Aquesta problemàtica a Palafolls recorda la situació que viuen els 46 habitatges de lloguer social a Malgrat de Mar. En aquell cas, tot i que els pisos estan acabats, des de fa 7 mesos els adjudicataris encara no hi poden entrar per la falta de llum. La situació a Malgrat ha arribat fins al punt que la Generalitat ha hagut d'intervenir per intentar accelerar la instal·lació. Actualment, l'Ajuntament de Palafolls continua negociant per evitar que el cost de l'energia acabi sent una càrrega inassumible per la promoció d'habitatge públic. Seguim amb altres qüestions, perquè la policia local reforçarà el control contra l'incivisme dels propietaris de gossos amb vigilàncies de paisà. La policia local ha posat en marxa un dispositiu especial de seguretat destinat a prevenir els actes incívics relacionats amb la tinença de gossos. La principal característica d'aquestes intervencions és que es realitzen mitjançant vigilàncies de paisà, una mesura que ha buscat detectar conductes inapropiades que sovint s'eviten davant la presència d'agents uniformats. Aquestes patrulles específiques es planificaran en funció de la disponibilitat de personal i s'han començat a aplicar aquestes últimes setmanes. L'objectiu és actuar de manera directa en aquells punts del poble on s'ha detectat un major índex d'incivisme relacionat amb els propietaris de gossos. La mesura forma part d'una estratègia més àmplia per garantir el manteniment de l'espai públic i també la convivència ciutadana, posant el focus en aquelles zones on les queixes per comportaments incívics són més freqüents. I Palafolls inicia aquest dijous el mes de la salut de la dona per trencar tabús i crear comunitat. L'Ajuntament, a través de l'àrea d'igualtat, posa en marxa aquest dijous una programació especial dedicada al mes de la salut de la dona. Segons ha explicat Marta Martí, una de les organitzadores del cicle, la iniciativa neix amb la voluntat d'oferir un punt de trobada per tractar temes que sovint queden en l'àmbit privat. La primera activitat tindrà lloc dijous a 6:45 de la tarda al Casat de la Dona amb la xerrada Menopausa en femení trencant tabús, a càrrec de Marta Garcia. L'objectiu és allunyar-se de la visió mitificada que sovint envolta aquest procés vital i compartir experiències de forma natural.
2: Pues principalment pretenem crear espais, no, d'unió, sobretot entre dones, però sabem que segurament el major públic que ens vindrà seran dones, però realment està obert a tot el públic, no? Tractem coses que sí que afecten molt més a potser a les dones, però al final qualsevol persona té una dona a prop, casat, casada, no, un fill, una filla, el que sigui, que pot venir i es pot interessar per aquestes temàtiques. Per tant, el que pretenem és crear espais segurs, sobretot, de reflexió i d'aprenentatge en diferents temàtiques, en diferents coses, no? Perquè pues això, sobretot també entre dones, i així, de poder expressar, no? Moltes vegades ens passa que les dones històricament se'ns han donat molts pocs espais de comunió, no? De poder estar juntes i tractar temes que ens afecten.
0: La programació continuarà al juny amb l'exposició Evita el meu cos de l'artista Yolanda Domínguez, que es podrà visitar a la planta baixa del MIT a partir del 2 de juny. També vinculat a aquesta mostra, el dia 10 del pròxim mes, a les 5 de la tarda, es farà un taller participatiu amb la cooperativa Candela per analitzar com la pressió estètica afecta les dones des de la infància fins a la vellesa. En aquest cas, Marta subratlla la importància de parlar obertament d'aquests temes per no viure'ls en solitud.
2: Pensem, per tant, que és superinteressant com crear aquest espai per això, no? Pel que et deia abans, per poder compartir, per poder reflexionar, per poder posar sobre la taula diferents experiències, diferents mètodes de passar aquest procés, de com s'hi arriba, quines sensacions es tenen, bueno, i és el que et deia, no? Crear aquest espai entre dones, sobretot, per poder compartir aquesta experiència que creiem que moltes vegades és això, no? Ho vivim com des de la intimitat.
0: Tot i que les activitats se centren en la salut femenina, l'organització remarca que estan obertes a tota la ciutadania, incloent-hi homes i joves, perquè són qüestions que afecten la societat en conjunt. Totes les propostes són gratuïtes, però per motius d'aforament cal realitzar una inscripció prèvia. Els interessats poden apuntar-se a través dels formularis disponibles al web i xarxes socials del consistori, també escanejant els codis QR dels cartells o directament al Casal de la Dona. I seguim parlant d'altres activitats que també s'han previst al llarg d'aquesta setmana. La biblioteca acull una jornada per deixar de fumar emmarcada dins la Setmana Sense Fum. Palafolls torna a sumar-se a la celebració de la Setmana Sense Fum amb una jornada central dedicada a la sensibilització i l'ajuda directa per deixar de fumar. Concretament, dimecres a partir de les 6 es farà a la sala Enric Miralles de la Biblioteca una jornada adreçada a aquelles persones que vulguin deixar de fumar i també els seus familiars. L'activitat és a càrrec de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva amb col·laboració de l'Ajuntament. Estarà conduïda per professionals expertes en la matèria. Per exemple, hi participaran Begoña López i Anabel Coello, referents en tabaquisme, i Ana María del Castillo, referent en salut comunitària. L'acte està obert a tota la població, tant de Palafolls com de Malgrat, i no requereix inscripció prèvia. Ho ha detallat Begoña López.
3: A Palafolls hem fet una cosa una miqueta diferent, una cosa que feia temps que teníem ganes, que el que farem serà una xerrada, vale? Una xerrada, un taller participatiu, una miqueta a nivell informatiu. La idea és donar consells o donar petits trucs per a aquelles persones que fumen i que es plantegen deixar de fumar, o els familiars de gent que fuma i que volen donar-li algun consell, volen donar-li un cop de mà, doncs que tinguin els petits inputs, aquests petits trucs per poder començar a plantejar-se o fins i tot a modificar la manera de fumar de cara a poder-ho deixar amb més facilitat o sense tant d'agòbio, que moltes vegades és el que més por fa.
0: A diferència d'altres edicions, la proposta d'enguany aposta per un format de taller pràctic dividit en diferents fases per acompanyar el fumador, des de la presa de consciència fins a trucs per trencar hàbits quotidians i també un espai de debat final. La iniciativa s'emmarca en una celebració que va néixer per consciència sobre els riscos del tabac. Segons López, la finalitat de la Setmana Sense Fum va més enllà de l'usuari individual.
3: Aquí es va decidir començar a fer el que és la setmana, és a dir, aquesta setmana sempre engloba el dia que cau el dia sense fum. Si cau en un dimecres, doncs la setmana que comença dilluns fins a diumenge o respectivament, sempre agafem aquí. I sobretot el que intenta és sensibilitzar la població de la importància que té per la salut el fet de no iniciar el consum, en cas de fumar, abandonar-lo, i sobretot poder gaudir també doncs, d'un ambient lliure de fum i de residus del tabac. Moltes vegades pensem la persona que fuma, els riscos de malalties als quals s'exposa pel fet de fumar, però també hem de pensar la gent que l'envolta i a dia d'avui que estem tan conscienciats amb la natura, també amb el medi ambient.
0: La sessió començarà a les 6 amb la benvinguda i presentació de la jornada. Seguidament es farà una sessió sobre la importància de la preparació i la presa de consciència. A mitja sessió es presentaran petits trucs per trencar els hàbits quotidians associats al tabac i després s'orientarà els participants sobre com afrontar el següent pas en el procés de deixar de fumar. A mitja, finalment, hi haurà un espai de debat i col·loqui participatiu on els assistents podran resoldre dubtes i una cloenda. L'acte està obert a tothom, tant de Palafolls com de Malgrat, i no necessita inscripció prèvia. Tot i que s'han fet taules informatives altres anys, aquesta jornada és una prova pilot amb la qual s'espera una alta participació per poder compartir experiències de forma distesa. I en cultura, el taller de danses de la Puput ensenya aquest dimecres el contrapàs de Sant Genís amb Xavier Salicru. Dimecres, la plaça de Popís serà l'escenari d'una nova sessió del taller de danses tradicionals que organitza la Puput, aquesta vegada amb un mercat accent local. La sessió d'aquesta setmana estarà dedicada a aprendre el contrapàs de Sant Genís, una de les joies del nostre municipi, i comptarà amb la participació de Xavier Salicru per guiar a tots els assistents. Aquesta activitat forma part de la sisena edició del taller de danses tradicionals que l'entitat du a terme cada any. Segons explica Dolors Ribot, una de les organitzadores, l'objectiu és oferir un tastet de balls, tant de casa nostra com també d'arreu del món. De fet, el cicle inclou en la seva programació danses de països com Grècia, la República de Macedònia i Romania, entre altres. La cita per aprendre el contrapàs de Sant Genís és demà dimecres a 8:45 del vespre a la plaça de Popi. L'activitat és gratuïta i no cal tenir nocions prèvies de ball. Des de l'organització han recomanat, això sí, als assistents que per gaudir plenament de l'experiència i l'aprenentatge intentin participar també en les diverses sessions que estan programades fins al 17 de juny, data en què finalitzarà l'edició d'aquest taller.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, Palafolls proposava reviure els agermanaments amb Max Leterms i amb Popi. A Palafolls feia 2 anys que no es comptava amb la presència dels pobles agermanats i és que els canvis polítics en aquestes viles, també a banda de la manca de relleu generacional, van fer perillar la tradició. Precisament al llarg d'aquells anys es van anar fent diverses reunions amb els representants de les 3 viles per buscar solucions que asseguressin la continuïtat dels agermanaments. L'Ajuntament aquell 2025 estava treballant per reprendre la dinàmica que hi havia anys enrere, amb la voluntat d'assolir 2 objectius. D'una banda, tornar a tenir els intercanvis gastronòmics en França i Itàlia, i d'altra banda, recuperar els intercanvis socioculturals entre els 2 municipis. De fet, a la Festa Major d'aquell mateix any 2025 va tornar a venir França i també Popi.

El 2021 parlàvem del festival Nòmad, que faria parada a Malgrat de Mar el primer cap de setmana de juliol. Es feia oficial que Malgrat estaria inclòs dins l'itinerari del Nòmad, un festival que des de feia uns anys anava per diferents localitats catalanes oferint diverses actuacions musicals, oferta gastronòmica i un mercat amb dissenyadors, artesans i productes de proximitat i tallers, també pels més petits. La proposta es va poder trobar el primer cap de setmana de juliol al Parc de Francesc Macià de Malgrat. En aquell moment se sabia que el Nòmad comptaria amb un màrquet de dissenyadors i artesans, actuacions musicals amb grups de versions i també un tribut. També va haver-hi una àmplia i variada oferta gastronòmica amb food trucks. I el 2016 seguien parlant de gastronomia i és que a Palafolls hi havia un menú amb estrella Michelin per menys de 20 euros. Aquell dijous obria el Trochi Restaurant, el nou local regentat per Víctor Trochi, el cuiner argentí que començava una nova aventura després d'aconseguir una estrella Michelin al capdavant dels fogons de les Magnòlies d'Arbúcies. El cuiner es va instal·lar al nostre municipi amb un restaurant davant del CAP, des d'on desplegaria el seu projecte més personal. Aquest projecte posava a l'abast dels comensals un menú setmanal d'alta gamma de base catalana, però amb un preu molt ajustat.

0: Com sempre, en aquest punt de l'informatiu, el que hem de fer és connectar amb en Jordi Pratsavalls per conèixer quina proposta cultural ens proposa avui. Hola, Jordi, bona tarda.
1: Hola, Melina. Avui destacarem la proposta teatral per aquest cap de setmana. L'AFA de l'Institut Font del Ferro puja dalt de l'escenari del Teatre de Palafolls per representar un nou musical. En aquest cas, una versió de Gris. Casi Gris tirando a negro. És l'evolució dels personatges mítics després de 30 anys. Ens el presenten, com dèiem, l'AFA de l'Institut Font del Ferro i es representarà tant dissabte com diumenge al Teatre de Palafolls a les 7 de la tarda. Les entrades costen 5 euros i es poden comprar ja anticipades a diferents establiments del nostre municipi.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara connectem amb en Quim Serra, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica per avui i per les jornades que ens queden. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. La situació meteorològica ve marcada principalment per l'estabilitat i sobretot per les temperatures estiuenques, unes temperatures que esperem que al llarg dels pròxims dies encara puguin pujar una miqueta més. Tenim ben bé una setmana per davant marcada per la forta calor, amb màximes que podrien fins i tot arribar cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca de cara a dijous i divendres. Sembla que aquesta calorada aguantarà fins al proper dimarts, el dimarts de la setmana que ve. Podríem tenir a última hora del dia una línia de tempestes que obriria les portes, almenys ni que sigui momentàniament, a un respir, a unes temperatures clarament més baixes ja de cara a dimecres de la propera setmana. Queden molts dies, ja veurem com evoluciona. De moment, el que dèiem, temps estable i calorada avui, amb temperatures semblants a les d'ahir, vents molt fluixos aquest matí de component sud-sud-oest, aquesta tarda també, i per tant la situació marítima dominada per la mar rissada. De cara demà la temperatura que puja una miqueta més, especialment cap a l'interior de la comarca, amb alguna màxima superant els 30 graus, de moment els hem fregat, demà es podrien superar, i pel que fa a la jornada de dijous, encara podríem arribar als 32-33, puntualment als 34, cap a l'interior de la comarca. Per tant, calor assegurada, temps estable, sol, i els pròxims dies, de moment, res no ha de canviar.
0: Gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant què ha estat notícia en titulars. El consistori de Palafolls considera desproporcionada la proposta de més de 300.000 euros de la companyia elèctrica per connectar els habitatges de protecció oficial a la xarxa. L'alcalde critica que l'empresa vulgui encarregar el projecte social al cost d'una nova central, mentre que els tècnics municipals defensen una alternativa més viable d'aproximadament 100.000 euros. És per això que l'Ajuntament està negociant per rebaixar el cost elèctric d'aquests nous pisos. I la policia local ha posat en marxa un dispositiu especial amb agents no uniformats per detectar conductes inapropiades que sovint s'amaguen davant la presència policial. Aquestes vigilàncies s'intensificaran en els punts del municipi on s'han detectat més queixes per garantir la convivència i el manteniment de l'espai públic. Tot això relacionat amb l'incivisme dels propietaris de gossos.

I Palafolls dedica el mes de maig i juny a la salut de la dona per trencar tabús. El cicle s'estrena dijous amb una xerrada sobre la menopausa al Casal de la Dona, seguida també d'una exposició artística i tallers sobre presa estètica durant l'any. Durant el juny, les activitats són gratuïtes i busquen crear un espai comunitari per compartir experiències que sovint queden en l'àmbit privat. I a la biblioteca es farà un taller pràctic per ajudar els veïns a deixar de fumar. En el marc de les setmanes sense fum, professionals de la salut oferiran demà a les 6 una sessió a la sala Enric Miralles per donar eines contra el tabaquisme. La jornada inclourà trucs per tancar hàbits quotidians i un espai de debat participatiu.

0: i la Puput organitza demà una nova sessió del taller de danses tradicionals. En aquest cas es farà sobre el contrapàs de Sant Genís. L'activitat forma part d'aquesta sisena edició del taller de danses i no requereix nocions prèvies. Fins aquí l'informatiu d'avui. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies i d'altres les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
2: Pensat que a final de mes estigui tot el poble emocionat.
3: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
4: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
5: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
6: Castiga Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
1: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
3: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
7: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
8: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Nosaltres que ja ho tenim tot a punt, amb tots els guions sobre aquesta taula, les agendes preparades per explicar-te què passarà al nostre voltant, culturalment parlant, els pròxims dies. Sabeu que no només ens centrarem en les propostes de Palafolls, obvi, i avui també en parlarem amb diferents entrevistes, ara us explico, sinó que trencarem fronteres i anirem, per exemple, a municipis veïns com Malgrat de Mar, Pineda, Calella o Blanes per explicar-vos totes aquestes activitats i el que dèiem, parlant-ne amb els seus protagonistes. Avui que, per exemple, us volem explicar les tres propostes pel mes de la salut de la dona. Unes activitats que volen generar espais de reflexió i sensibilització entorn del benestar, la salut i la relació de les dones amb el propi cos i que s'organitzen des de l'àrea d'igualtat del nostre municipi. La més propera? Doncs el pròxim 28 de maig, aquest dijous, una xerrada que porta per títol Menopausa en femení, trencant tabús. D'aquestes i d'altres activitats, perquè també hi haurà tallers i exposicions, avui ens en ve a parlar la Marta Martí. Serà a la part final del programa. Per tant, pren paper i bolígraf, perquè també volem parlar d'una sessió especial dels tallers de danses tradicionals. Us explico. Cada voltant del mes de maig, finals de maig, principis del mes de juny, la Puput organitza un taller de danses tradicionals amb l'ajuda de la Dolors Ribot. Es fa cada dimecres a la plaça de Popi. Aquesta setmana serà especial perquè es ballarà i s'ensenyarà el contrapàs del Sant Genís i ho faran amb l'ajuda de l'historiador local Xavier Salicru, però també de la Mar Vilà, Flavio Laira, del nostre municipi, coneguda també per tots. Qui vulgui accedir a aquesta proposta, que no es perdi avui l'entrevista amb la Dolors Ribot, perquè també l'hem convidat a passar per al programa. Tot això serà després de repassar les diferents propostes culturals en format titular dins la xarxa cultural que ara mateix comença.
2: Xarxa cultural.
1: Comencem, doncs, a destacar totes aquestes propostes i, òbviament, la xarxa cultural té com a punt d'inici el nostre municipi, a Palafolls. Us volem explicar, per exemple, aquest apartat especial del taller de danses tradicionals 2026, organitzat per la Puput i, en concret, per la Dolors Ribot, que cada dimecres es reuneixen a la plaça de Popi de Palafolls per aprendre diferents danses tradicionals. Aquest dimecres, al punt de 8:45 del vespre, la proposta del contrapàs de Sant Genís de Palafolls amb en Xavier Salicru, una proposta gratuïta de la qual us en farem 5 cèntims en una estoneta perquè tindrem amb nosaltres a la Dolors Ribot. Per altra banda, també, una altra de les activitats d'aquesta setmana al nostre municipi és la primera proposta dins del mes de la salut de la dona que organitza l'àrea d'igualtat del municipi de Palafolls, de l'Ajuntament de Palafolls. Coincidint amb la celebració del Dia Internacional d'Acció per la Salut per les Dones, que es commemora cada 28 de maig, l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament de Palafolls ha organitzat diverses activitats durant les properes setmanes sota el paraigua del mes de la salut de la dona. La programació començarà, doncs, demà passat, dijous 28 de maig, amb la xerrada Menopausa en femení, trencant tabús, a càrrec de la Marta Garcia, de Salut Sexual. La sessió, de fet, tindrà lloc al Casal de la Dona a partir de 6:45 de la tarda i oferirà un espai per parlar obertament sobre la menopausa, una etapa encara marcada per molts silencis i estigmes socials. La proposta serà gratuïta, però és necessari d'una inscripció prèvia a través del link que trobareu a www.palafolls.cat o també als diferents cartells promocionals al nostre municipi, als diferents pregoners. La Marta Martí avui serà amb nosaltres per donar-nos més detalls d'aquestes accions que es faran aquests pròxims dies. I a Palafolls també hem de parlar de teatre, i de teatre musical. Destacarem la proposta Casi Gris Tirando a Negro, que és el musical, aquesta versió de Gris, que l'Ampa d'Elies Font del Ferro oferirà tant dissabte com diumenge al Teatre de Palafolls. La cita, tant dissabte com diumenge, a partir de les 7 de la tarda, al nostre teatre, amb entrada 5 euros que es pot comprar aquests dies, per exemple, al Cafè de Palafolls. Una proposta que, de fet, ahir ja en vam poder parlar amb les seves organitzadores i que podeu recuperar l'entrevista a l'apartat a la carta de Ràdio Palafolls. Seguim avançant, parlem de més activitats, deixem el nostre municipi i parlem ara de les activitats al municipi municipi de Malgrat de Mar. Com cada últim dimecres de mes, la Biblioteca La Cooperativa organitza demà Club de Lectura, comentant el llibre Cabells de Gebre. Serà a partir de 6:45 de la tarda i comptarà també amb la presència de la seva autora, la Teresa Sagrera. Una activitat gratuïta, però amb inscripció prèvia. I avui també hem de parlar de l'obra de teatre de La Magnòlia, que divendres, dissabte i diumenge puja a l'escenari del Centre Cultural de Malgrat de Mar per representar la comèdia Pijames. Amb hores diferents, el divendres la representació començarà a 8:45 del vespre, el dissabte a 7:45 i a 7:00 de la tarda el diumenge. Les entrades disponibles abans de cada funció al mateix Centre Cultural de Malgrat de Mar. I dins la Setmana de la Natura també destacarem que el pròxim 30 de maig s'organitza un taller d'estampació botànica al municipi de Malgrat. Serà el Molí de la Sal a partir de 9:45 del matí. Girem plana i anem ara fins al municipi de Pineda. Cada dimecres també la biblioteca del centre organitza una trobada del Club de Lectura. Demà, doncs, amb l'escriptor i filòleg Toni Sala, es comentarà el llibre Els feliços anys del càstig. Com sempre, començarà a partir de 8:00 del vespre a la biblioteca Manuel Serra i Moret. A part d'això, també tindrem la proposta Avui Tertúlia a la mateixa biblioteca, comentant el llibre Manual per a dones de fer feina, de Lucía Berlín. Serà demà dimecres, entre 5:00 i 7:00 de la tarda, a càrrec de la senyora Maria Matas, i on hi col·labora l'entitat Art per Art, l'associació pel foment de la cultura i la participació. Per poder-hi participar, fa falta una inscripció prèvia. I un apunt més a Pineda, en aquest cas parlarem de l'Hora del Conte, que dijous es farà a la Biblioteca Manuel Serra i Moretti, que porta per títol Jocs de falda per al petit os, a càrrec de Judit Navarro, de la Petita Companyia. Una proposta que començarà a 6:45 de la tarda. Girem plana i anem fins al municipi de Calella. Com cada setmana, demà també tindrem trobada amb l'Aula d'Extensió Universitària de Calella, a la Sala Mozart, a partir de 6:45 de la tarda, amb la conferència La Setmana Tràgica a Barcelona, a càrrec d'Eugènia de Pagès i Vergés, que és llicenciada en Llengües Clàssiques i en Història Moderna i Contemporània. També parlarem de propostes el dijous. Com cada setmana, la Biblioteca Can Salvador de la Plaça acull el dijous al matí una nova sessió de les tertúlies en català a partir de 10:00 del matí i a partir de 11:45, converses en català organitzades per l'Oficina de Català de Calella i la pròpia biblioteca. Més activitats ara al municipi de Tordera. Demà dimecres hi ha la presentació de la 17a edició del Memorial Josep Barceló 2026 al local de l'associació Gent Gran L'Esplai. Una proposta que començarà a 9:15 del vespre. Més enllà, també destacarem el divendres la gincama tordarenca organitzada per al Casal de Joves. Amb inscripcions d'equips de màxim 5 persones que es poden fer al mateix Casal de Joves, és a dir, de forma presencial, a través del seu Instagram, WhatsApp o també acudint al mateix local de joves del municipi de Tordera. I el dissabte, també activitat dins la Setmana de la Natura. La biblioteca et porta al parc. Una passejada pel bosc de Ribera de Tordera. Per adults i familiars, una proposta per la qual fa falta inscripció prèvia a la mateixa biblioteca. El punt de trobada serà a 10:15 del matí.

0: música a l'Esperança. Divendres, a partir de les 10 del vespre, hi actuarà Ferran Pisà, que presentarà 1620. Les entrades costen 12 euros, que es poden comprar al mateix local abans del concert. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. És l'hora de continuar amb el programa d'avui i estem contents perquè ens visita una bona amiga que sempre que es posa davant d'aquests micròfons ens explica bones notícies. I és que ja ha començat, de fet, fa aproximadament un mes, aquest taller de danses tradicionals que aquesta setmana té una cita especial. Si parlem de danses tradicionals, parlem d'una activitat organitzada per la Puput i, en concret, per la Dolors Ribot. Aquí tenim el nostre davant. Dolors, molt bona tarda, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Gràcies de nou per ser amb nosaltres. Com dèiem, ja ha començat aquest taller de danses tradicionals que ja fa uns quants anys que esteu organitzant amb la Puput, més o menys sempre per aquestes dates.
1: Sí, des del 2017.
0: Des del 2017. Destaca'ns una miqueta, perquè vaja, jo crec que no hi ha gaire dubte, però en què consisteixen aquests tallers que realitzes a l'aire lliure, fins i tot a la plaça de Popi, en cas de que no plogui?
1: Doncs ballem danses tradicionals d'arreu del món, no, d'alguns llocs, de Bulgària, de Romania, del País Basc, catalanes i de Grècia, i de República de Macedònia.
0: Com va començar tot? Perquè entenc que això va ser allò, com sempre surten les millors coses, no? Parlant amb la Puput, entitat a la qual tu pertanys, que vas dir, doncs escolta, ens posem a fer danses tradicionals, ensenyar a la gent, i mica en mica heu anat superant el nombre, perquè cada cop sou més, cada any sou més gent que s'apunta a aquest tipus de tallers.
1: Sí, bueno, aquest any som una vintena, i llavors habitualment som 15 persones cada dia que ballem. I hi ha gent que ve algun dia esporàdic, hi ha gent que retorna, que des dels primers anys que ve sempre, hi ha gent que ho prova, hi ha gent que aquest any no pot venir. Tenim diversitat. I va començar perquè molts de components de la Puput, la Margarita, la Marisa, l'Esther, i jo i la Rocío ballem danses, algunes des de fa molt de temps. Llavors és una cosa que ens interessa molt i vàrem dir, doncs per què no ho fem aquí a Palafolls també, que sempre havíem ballat a diferents llocs, a Arenys, i ara actualment ballem cada dilluns amb el grup Ballem de Santa Susana.
0: Hi ha una ocasió ben especial i per això avui t'hem convidat al programa, que és que aquest dimecres, perquè si no m'equivoco aquestes sessions les feu el dimecres al vespre, teniu una proposta ben especial. Explica'ns, Dolors, què passarà aquest dimecres?
1: Doncs des de fa un parell d'anys dediquem un dia de les danses tradicionals al contrapàs de Sant Genís, i evidentment ens ho ensenya en Xavier Salicru. I aquest any, a més, tenim el gran privilegi de tenir a la Mar Vilà de
0: Flabioraire, coneguda, no?, arreu de Catalunya. Sí, sí, és veritat que ho hem parlat moltes vegades i sí, n'estem orgullosos d'ella, precisament. Flabioraire, com dèiem, complicada la paraula, però que us acompanyarà, deies, conjuntament amb en Xavier Salicru, sí, que és un expert, ja podríem dir, amb aquest tipus de contrapàs, eh?
1: Sí, sí, ens ensenyarà i passarem, doncs, la sessió aprenent el contrapàs. Està convidat qui vulgui.
0: Normalment, quan programes aquest tipus d'activitats, abans ens has parlat de tot tipus, de danses que ensenyes, ja hi comptes amb el contrapàs. És a dir, és una activitat que mai falla, i més estirant una miqueta d'aquesta gent de casa, no?, de la Mar, d'en Xavier. Per tant, és una de les sessions que més espera, entenc, la gent que participa d'aquest taller. No?
1: És molt especial i és molt important, i tenir música en directe és un privilegi, i a més amb una tan bona participació com la Mar.
0: Sí. Ell, suposo que també quan els hi fas la invitació, diguéssim, a venir a participar, no fallen tampoc, no hi ha un no per resposta.
1: En Xavier mai, i la Mar tampoc, i a més li vaig dir que si podia venir el 4 de juliol, que farem la cloenda del curs, i també aprofitant la benentesa, un sopar a la fresca amb la Puput, li vaig proposar aquest dia, i va dir, però quin dia ensegeu? I vaig dir, aquest dimecres. Diu, doncs puc venir. I bueno, és un pla.

0: Ara en parlarem, precisament d'aquesta cloenda. Ja ens has posat data i més o menys ens has explicat, però normalment aquesta sessió de cursos sempre hi ha una exhibició per tot el públic que participa d'aquest sopar a la fresca, on veieu totes les danses. Però abans d'arribar a aquest punt, Dolors, la gent que vulgui apuntar-se, per exemple, a la sessió d'aquest dimecres, la sessió de demà, com ho pot fer?
1: En venir a la plaça de Popi a 9:15 del vespre.
0: Perquè, de fet, no és un taller que hagi de tenir continuïtat. Home, si la té, entenc que molt millor, perquè així s'aprèn molt més. Però si ens interessa, per exemple, el contrapàs de Sant Genís, podem venir, per exemple, a la sessió de demà.
1: Sí, sense cap problema. I a més està bé. Llavors, venir cada dia el que suposa és que una habilitat que tens per escoltar la música, dius, ai, aquesta dansa deu anar més o menys així. I llavors, mica en mica, aprens habilitat. I en saps cada vegada més, i cada vegada tens més ritme, i cada vegada pots aprofundir més.
0: A més, Dolors, ara que hi penso, hi haurà molta gent que et segueix des de l'inici. Jo, si no recordo malament l'anècdota, has anat aprenent, òbviament, aquestes danses a través dels teus viatges. Una de les coses que t'agrada precisament és conèixer la tradició de cada país on vas, i en aquest cas inclou també les danses. Però gràcies a la teva manera d'ensenyar i a la teva manera de compartir, perquè, com deies, ja fa molt de temps que organitzes aquest taller de danses tradicionals, hi haurà gent que fins i tot haurà superat a la mestra, no?, que t'acompanya des de i que els passos també se'ls sap, i que fins i tot et pot ajudar a compartir aquesta experiència i seguir organitzant aquestes activitats, no?
1: Sí, això és en grup, i llavors la dansa sense un grup no té sentit. Llavors és un tot i un equip, i bueno, tot el suport de la Puput i de la gent que ballem.
0: Sí que és veritat, Dolors, que estem parlant d'un tipus de dansa, tu deies, que es ballen en grup. Crec que totes, o la gran majoria, si més no, no necessitem parella, no necessitem ballar sols, sinó que és una cosa de coordinació entre tot el grup, i tot això acaben sent, doncs, rotllanes, diferents passos que tothom ha de coordinar per seguir d'una figura a l'altra, no?
1: Sí, ballem algunes danses en parella, sí? L'escotix, la polca piqué, algunes danses se ballen en parella, però tot i ballant en parella és el grup. Una parella sola no té sentit que balli, és el grup, i llavors
0: Per tant, hi ha la coordinació entre cadascú, però també la coordinació de grup,
1: importantíssim.
0: I entenc que és una cosa de pràctica, Dolors. Jo, si em posés ara mateix a ballar una polca, per exemple, no sabria per on començar, però sí que és veritat que amb el pas del temps la
1: tothom
0: gent es
1: ballar.
0: Va relaxant,
1: tothom pot ballar. Llavors, qui té més ritme, pues, ho aprèn més ràpid, qui té més ritme, pues, triga una mica més, però tothom pot ballar i tothom pot disfrutar del ball si t'agrada una mica.
0: Una de les dates que marcàvem a l'agenda precisament és demà dimecres, que tocaria sessió de balls tradicionals amb la companyia de, com dèiem, d'en Xavier Salicru, historiador local i entès del contrapàs, i també la Mar Vila Flaviolaire, coneguda de Palafolls. Però una altra de les dates que ja marcaves a l'agenda, Dolors, és el 4 de juny, quan la Puput celebra un sopar a la fresca, i vosaltres no hi podeu faltar, Dolors.
1: El 4 de juny no, el 4 de juliol.
0: 4 de juliol, perdó, 4 de juliol. En aquest cas, doncs, encara queda un meset més, 4 de juliol, com dèiem, la Puput organitza aquest sopar, i d'alguna manera, com dèiem, vosaltres també hi participeu.
1: Sí, i llavors no és una exhibició de les danses que fem, és una ballada al carrer, o sigui que tothom pot ballar i tothom està convidat a ballar. No fa falta venir a mirar, sinó pot participar. No farem totes les danses que hem ballat, intentarem que siguin les danses que es puguin ballar, explicar i ballar al mateix moment, i que tothom pugui disfrutar.
0: 4 de juliol, més o menys a quina hora i a quin lloc? No sé si ho recordes.
1: D'entrada, tot serà a la plaça Palatiolo. Allà començarem a 8:15. A 8:15 serà la ballada al carrer, i a 9:00 el sopar. I després vindrà en Jaume Pinxo de Calella fins a Vall.
0: Home, i tant, que tot sigui una gran festa, que no pugui fallar en Jaume tampoc acompanyant-vos en aquesta vetllada el 4 de juliol, on deies, aprofitarem no per aprendre, que per això ja tenim aquests dimecres seguits fins al 4 de juliol, sinó per ensenyar el que hem après.
1: Sí, i participar, que tothom hi pugui participar i tothom pugui conèixer danses tradicionals i els pugui ballar. I també ballarem el contrapàs.
0: Home.
1: I vindrà la Mar i en Xavier.
0: Aproximadament, en aquesta sessió d'aquest 2026, Dolors, quantes persones t'acompanyen cada dimecres a la plaça de Popi? Entenc que pot anar variant, perquè com dèiem no és un taller continuat en el temps.
1: Sí.
0: Però quantes persones poden venir als tallers?
1: Hi ha 20 persones que venen habitualment fins ara i llavors sempre hi ha algú que s'afegeix més esporàdic, gent que ve a ballar, a ballem alguna vegada ve de Santa Susana i bueno, que no, i de Santa Susana és al voltant, hi ha gent de Blanes fins a Mataró, hi ha gent que va ballar a Santa Susana, que és, hi ha molt, és un grup molt numerós. A Palafolls som uns 20 i cada sessió hem sigut 15.
0: Doncs escolta, ja sou prou gent,
1: Sí, sí.
0: Allò, com sempre, depèn de la dansa, va pujant i baixant el número. Dolors, t'agraïm que hagis vingut a la ràdio a explicar-nos també un altre any el fet de les danses tradicionals que s'organitzen a través de la Puput, però que baixa la cara visible ets tu, com dèiem, aprenent-ho de cara a viatge, on has anat tastant aquestes danses i aportant-nos, doncs, el teu coneixement. Gràcies avui per ser amb nosaltres, Dolors.
1: Moltes gràcies, Jordi.
2: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM 24 hores amb tu.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
4: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
5: Ràdio Palafolls.
4: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
5: Escoltes...
4: Ràdio Palafolls, al 107.7
5: FM.
0: Seguint amb el programa, volem marcar diferents activitats que tot just l'àrea d'Igualtat, l'Ajuntament de Palafolls, ha presentat aquests últims dies. Parlem del mes de la salut de la dona, una programació que comença tot just aquest pròxim dijous, 28 de maig, i que avui volem tractar amb una de les persones que coneix de la vaja tot el programa d'actes, és la Marta Martí. Marta, molt bona tarda, benvinguda.
6: Hola, bona tarda.
0: Gràcies avui per ser amb nosaltres. Com dèiem, m'heu presentat aquest mes de la salut i la dona des de la Regidoria d'Igualtat, una proposta que engloba molt, però així de forma general. Explica'ns una miqueta quina és la intenció d'aquest mes de la salut de la dona i què preteneu amb aquest cicle de xerrades, activitats, propostes.
6: Pues principalment pretenem crear espais, no, d'unió, sobretot entre dones, però sabem que segurament el major públic que ens vindrà seran dones, però realment està obert a tot el públic, no? Tractem coses que sí que afecten molt més a potser a les dones, però al final qualsevol persona té una dona a prop, casada, un fill, una filla, el que sigui, que pot venir i es pot interessar per aquestes temàtiques. Per tant, el que pretenem és crear espais segurs, sobretot, de reflexió i d'aprenentatge en diferents temàtiques, en diferents coses, no? Perquè pues això, sobretot també entre dones, i així, de poder expressar, no? Moltes vegades ens passa que les dones històricament se'ns han donat molts pocs espais de comunió, no? De poder estar juntes i tractar temes que ens afecten, i llavors pues, el que pretenem és crear aquests petits espais, aquestes petites bombolles on poder reflexionar, on poder aprendre, on poder compartir, però com et deia, està obert a qualsevol persona, per tant convidem a homes, nois, infants, no? Potser no seria, però a que vinguin, a que també aprenguin, a que escoltin, no? Crec que és superimportant que socialment entenguem moltes coses, perquè és això, no? En el nostre dia a dia compartim constantment espais amb dones, noies, nenes, i és superimportant saber què els hi passa també, què ens passa i com abordar-ho.
0: Per tant, Marta, aquest seria el primer missatge, és a dir, és un cicle de xerrades que es diu Més de la salut de la dona, però no per això va dedicat només a dones.
6: No, és clar que no, és que al final, no, la salut de les dones ens afecta a tots i a totes com a societat, per tant, convidem absolutament a tothom que vingui a... i que aprendre participi. I a reflexionar i a participar.
0: Mm-hmm. Amb aquesta premissa, el que dèiem, un cicle, una programació, que comença tot just aquest pròxim dijous, 28 de maig. Quina és la primera activitat?
6: Doncs la primera activitat que fem, que ens sembla superxula i superinteressant, i de fet creiem que és un tema així, no?, que es tracta molt, molt poc, i que és superimportant, és sobre la menopàusia, i es tracta de... El títol ja ho diu, no? Menopausa trencant tabús o alguna cosa així, ara no me'l sé...
0: Menopausa en femení trencant tabús, exacte.
6: I perquè pensem que la menopausa és un tabú encara avui dia, no? De fet, te'n parlen així a pinzellades de tant en tant, no? O sigui, tothom sap que hi ha uns fogots, que hi ha... Bueno, i que és com algo superterrible i ho tenim com molt demonitzat, ara no ens surt la paraula.
0: Molt mitificat, no, poder, perquè ara jo m'estava posant amb la mateixa situació, eh? Sempre que es parla de la menopausa es parla d'una cosa com molt dolenta.
6: Exacte.
0: Però sempre des de l'experiència de l'altre, cadascú entén, cada dona en aquest cas ho viu des de la seva pròpia vivència, no?
6: Exacte, i pensem per tant que és superinteressant com crear aquest espai per això, no? Pel que et deia abans, per poder compartir, per poder reflexionar, per poder posar sobre la taula diferents experiències, diferents metodologies, o sigui, mètodes de passar aquest procés, de com s'hi arriba, quines sensacions es tenen, bueno, i és el que et deia, no?, crear aquest espai entre dones, sobretot, per poder compartir aquesta experiència que creiem que moltes vegades és això, no?, ho vivim com des de la intimitat, que també és un... com t'ho diria, però no?, aquesta cosa que de cop t'has fet gran, ja t'has envellit, ja no serveixes, ja per la societat et quedes arraconada, no? Jo crec que es viu molt des d'aquesta perspectiva i per tant ho vivim molt des de, no?, des de la intimitat, des de a casa, tancades, i ostres, potser no hauria de ser així.
0: La xerrada anirà a càrrec de la Marta Garcia, de Salut Sexual, entenc que és una empresa, no? Que d'alguna manera gestiona aquest tipus de xerrades, una sessió que es farà al Casal de la Dona a partir de quina hora?
6: A partir de les 6:30 aquest dijous.
0: Mm-hmm. S'oferirà un espai còmode, eh?, com dèiem, per poder parlar d'aquesta proposta. Crec que és una activitat gratuïta, però sí que necessiteu d'una inscripció prèvia, Marta.
6: Sí, bueno, per tenir una mica de control, eh? Vull fer, al final aquestes inscripcions és per saber una mica, ostres, vale, doncs tindrem 25, en tindrem 30 o serem 10. I sí que es necessita aquesta inscripció prèvia, que es pot fer en el mateix Casal de la Dona, o simplement amb un enllaç, que hi ha alguns cartells penjats pel poble que es pot escanejar un QR, o si no, parlant segur que per l'Instagram de l'Ajuntament o així, podem fer arribar l'enllaç de manera molt fàcil. Jo crec que fins i tot el web de l'Ajuntament està publicat, que és un Google Forms super senzillet de completar, i res, és per això tenir una mica de control de l'assistència.
0: Però aquesta, bueno, serà la primera proposta, però que va lligada, per exemple, a una exposició que obrirà portes al MIT a partir del 10 de juny, si no m'equivoco.
6: Bueno, l'exposició en si obrirà portes a partir del 2. A partir del 2 ja tindrem aquesta exposició, que estarà exposada durant tot el mes de...
0: 2 de juny, és a dir, la setmana que ve, eh?
6: Exacte, comença... i tothom la podrà anar a veure, estarà oberta al públic, i el 10 de juny, com bé comentaves, el que farem sí que és un taller vinculat a aquesta exposició, no?, que segueix tractant una mica, com dèiem, la salut de la dona, ja que ens parla sobre la pressió estètica, que encara avui dia vivim molt fort les dones, en més consideració que potser els homes, que també la viuen, però encara es veu reflexada molt més en les dones.
0: Una exposició que porta per títol Habitar el meu cos, a càrrec de l'artista visual i comunicadora Yolanda Domínguez, que, com dèiem, es podrà visitar al MIT, al Música i Dansa.
6: Exacte.
0: Doncs aquests dies, en horari d'obertura de la mateixa sala, la planta baixa del MIT, del Música i Dansa, i aquest taller participatiu conduït per la Candela, per Candela Cooperativa, que, si no recordo malament, no és la primera vegada que treballa amb l'Ajuntament i amb vosaltres.
6: Exacte, sí, ja ha treballat alguna altra vegada fent alguns altres tallers i així. Llavors estem molt contents que també faci, no?, porti aquest taller sobre Habitar el meu cos, perquè parlarem això, ja t'ho dic, sobre una mica les pressions estètiques que ens afecten a les dones en major mesura. I res, i com bé parlàvem abans de la menopàusia, doncs veure també com aquesta pressió estètica ens afecta des de que som infants, no?, fins que ens anem fent grans i fins i tot en la bellesa, i com, no?, i com el cos de la dona es pot identificar per moltes altres coses, segurament, que no pas només per si ens veiem joves, sense arrugues, sense tal, no? També veiem com les xarxes socials actualment afecten...
0: No ajuden gaire, en aquest sentit.
6: Exactament, no? Tot això que ens sumen a sobre i pensem, per tant, que serà superinteressant. I com t'he dit, és una exposició que tracta aquest tema des de que som infants fins que som persones grans. Per tant, el taller també està obert a tot el rang d'edat. No és un taller que estiguem limitant a un tipus d'edat, a un tipus, no, de moment vital, sinó pensem que és un taller que podrà aprofitar tothom, podrà gaudir tothom, i com et deia abans, molt dirigit a les dones, perquè avui dia encara som les que ho patim més, però també els homes, també els nois, també els nens, no? Tant perquè entenguin les pressions que vivim les dones, com perquè potser ells també vegin una mica, i potser se sentiran fins i tot reflectits en algunes coses, perquè és cert que actualment els nois també comencen a rebre una pressió estètica molt forta.
0: Mm-hmm. Un taller que, com dèiem, 10 de juny a partir de les 5 de la tarda, que també necessita d'inscripció prèvia, mm-hmm. que és gratuït. Les inscripcions ja són obertes, Marta,
6: sí,
0: per aquest taller?
6: Exacte, estan fetes en el mateix formulari que aquest, no, d'aquest dijous. Hi ha els dos tallers i poden clicar, si volen venir a un, si volen venir als dos. Vull dir, és el mateix formulari, ho hem fet molt senzill per això, perquè sigui molt fàcil fer aquesta inscripció prèvia per tenir una mica de control.
0: Mm-hmm. I, doncs això, amb aquestes tres activitats culminaríem aquest cicle de salut i dona, que d'alguna manera el que pretén és el que tu ens explicaves, Marta, tractar d'una forma segura, en un espai segur, en un espai de col·loqui, en un espai de tu a tu, doncs aquest tipus de propostes. Tot i això, des de l'àrea d'igualtat es treballa, òbviament, 365 dies a l'any, no fa falta que sigui aquesta data que es commemora, aquest mes de la salut i la dona, per treballar en aquests aspectes, òbviament teniu feina a fer tots els dies de l'any, Marta.
6: Sí, de fet, bueno, t'avanço així cosetes, però segurament més endavant, en altres mesos, i intentarem anar posant-hi sempre coses, que és això, que ens agrada que no estiguin com vinculades sempre a un dia concret, al de la salut de la dona, el 25 de novembre, el 8 de març, sinó que durant tot l'any hi puguin haver coses, i puguin haver tallers, perquè puguem anar creant aquests espais d'aprenentatge, reflexió i de compartir. Vull dir que al final crec que són creiem des de l'àrea que són els espais que més ajuden, que més no creen comunitat i que més ens ajuden a no viure certs aspectes en solitat, no? Des de l'intimitat, des de no ho puc dir, des de, ostres, això no cal que m'ho callo, això no puc estar passant, no? I creiem que és el contrari, que quan més en parlem, més ens veiem reflectides entre altres, i així més comunitat es crea i més fàcil són fer totes les transicions vitals.
0: Però per això, Marta, també és necessari crear un espai segur, i per això, i us felicitem en aquest aspecte, fa falta crear el que tu deies, comunitat, un lloc on es pot parlar de tot, sempre amb respecte,
6: sempre,
0: però amb entesa també, amb algú que et pugui dir, doncs mira, jo ho he passat així, això no vol dir que tingui la fórmula màgica de com passar certes etapes o certs problemes, però com a mínim tens un referent, tens algú on agafar-te i un lloc on parlar, com dèiem, de forma segura i sense sentir-te menyspreat, intimidat o d'alguna manera amb por a parlar, no? Que això també s'ha d'aconseguir en molts aspectes, penso també amb el moviment LGTBIQ+, mm-hmm. altres aspectes que poder fa falta més espais com aquests, no?
6: Sí, totalment, vull dir, una de les premisses, no?, principals de qualsevol tipus d'espai o qualsevol activitat que puguem plantejar des de l'àrea sempre estaran aquestes, el respecte principalment i la comunitat, i no sentir-te jutjat, no sentir-te menyspreat, simplement que puguis anar allà i compartir, no? I moltes vegades potser fins i tot hi pot anar gent que no tingui ganes de dir res, però és el que dèiem, no? Només d'escoltar l'altre, ostres, és que a mi això també em passa, uau, doncs aquesta persona m'ha passat així, uau, i l'altre ho ha fet així, no? Per poder tenir aquesta una mica d'esponja, no? Fins i tot, i persones, ara em torno a referir al de la menopausa, persones que potser encara ho veiem com algo molt llunyà a nosaltres, però sentir-ne parlar, que puguem parlar amb naturalitat, que
0: ajuda.
6: Ja és, exacte, no? Mm-hmm. Creiem que això és com lo bàsic i que a partir d'aquí, ostres, pues és això, no, faríem més comunitat, més socialment seria molt més fàcil.
0: A partir d'aquest 28 de maig comencen les activitats en motiu del mes de la salut de la dona, propostes que avui hem volgut repassar amb una de les seves organitzadores, la Marta Martí. Marta, gràcies avui per ser amb nosaltres.
6: Gràcies a vosaltres.
2: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: Acabem, doncs, el Palafolls en xarxa. Demà nosaltres ens hi tornarem a posar parlant de més cultura en aquest raconet que tenim sempre després de l'informatiu per compartir activitat cultural entre tu i jo. Passa molt bona jornada i fins demà. Adéu-siau.

0: La biblioteca acull una jornada per deixar de fumar emmarcada dins la Setmana Sense Fum. Palafolls torna a sumar-se a la celebració de la Setmana Sense Fum amb una jornada central dedicada a la sensibilització i l'ajuda directa per deixar de fumar. Concretament, aquest dimecres a partir de les 6 es durà a terme a la sala Enric Miralles de la biblioteca una jornada adreçada a aquelles persones que vulguin deixar el tabac. L'activitat és a càrrec de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva amb col·laboració de l'Ajuntament i estarà conduïda per professionals expertes en la matèria. Hi participaran Begoña López i Anabel Coello, referents en tabaquisme, i també Ana Maria del Castillo, referent en comunitària. L'acte està obert a tota la població, tant de Palafolls com de Malgrat, i no requereix inscripció prèvia. A diferència d'altres edicions més informatives, la proposta d'enguany aposta per un format de taller pràctic dividit en diverses fases, per acompanyar el fumador en el seu procés. A les 6 es farà la benvinguda i presentació de la jornada. Seguidament es farà una sessió sobre la importància de la preparació i la presa de consciència. A mitja sessió es presentaran petits trucs per trencar els hàbits quotidians associats al tabac i seguidament s'orientarà als participants sobre com afrontar el següent pas en el procés de deixar de fumar. Finalment, hi haurà un espai de debat i col·loqui participatiu on els assistents podran resoldre dubtes i una cloenda amb jocs participatius abans de finalitzar la sessió. I avui també parlem de cultura perquè el taller de danses de la Puput ensenya aquest dimecres el contrapàs de Sant Genís amb Xavier Salicru. Aquest dimecres la plaça de Popi serà l'escenari d'una nova sessió del taller de danses tradicionals que organitza la Puput, aquesta vegada marcat amb un accent local. La sessió de la setmana estarà dedicada a aprendre el contrapàs de Sant Genís, una de les joies del folklore palafollenc, i comptarà amb la participació de l'historiador Xavier Salicru per guiar els assistents. Aquesta activitat forma part de la sisena edició del taller de danses tradicionals que l'entitat du a terme cada any. Segons han explicat des de l'organització, l'objectiu és oferir un tastet de balls, tant de casa nostra com d'arreu del món. De fet, el cicle inclou també la seva programació danses de països com Grècia, la República de Macedònia i Romania, entre altres. La cita per aprendre el contrapàs de Sant Genís és demà a partir de 8:45 del vespre a la plaça de Popi. L'activitat és totalment gratuïta i no cal tenir nocions prèvies de ball. Qualsevol persona interessada pot participar.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: Bon vespre, Palafolls. Si esteu escoltant això, és que ja són les 8 en punt d'aquest dilluns i com cada setmana teniu sintonitzat el 107.7 de la FM per viure en directe al vostre espai d'actualitat esportiva municipal. I ja ho sabeu, també us podeu escoltar entrant a www.radiopalafolls.cat. Així que tornem a obrir el marcador, engeguem el cronòmetre i donem el xiulet inicial a una nova edició del Minut a Minut. Nosaltres us portarem tota la informació i vosaltres només heu de posar l'atenció, perquè aquí no es perd detall del que ha passat, del que està passant i del que encara ha de venir a l'esport palafollenc. Com sempre, farem una volta completa per totes les disciplines esportives del municipi. Repassarem resultats, classificacions, protagonistes i també les notícies més destacades que ens ha deixat el cap de setmana. Però aquest programa, com diem sempre, no el fa una sola veu. Aquí hi ha equip, hi ha banqueta i n'hi ha molt de nivell. Per tant, és moment de presentar els companys que completen el hat-trick d'avui. Com un gol de penal, de bon fer i que sempre suma, tenim a l'Eudald Vallcrosa. Bona tarda.
2: Bona tarda, Uri. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
2: Home, doncs a punt per una altra edició del programa del Minut a Minut.
1: Avui, com los viejos tiempos, que es diu, estem tu i jo sols.
2: Sí, avui, programa íntim, podem dir que és quasi una cita.
1: A veure, això íntim i d'una cita...
2: De fet, tens tota la raó, perquè no només estem nosaltres, sinó que estem nosaltres i tots els oients. Així que...
1: Correcte. Que la gent me l'hem de disculpar, que no vingui avui, i desitgem que tingui molta sort amb els exàmens que li queden, que ja està a la recta final de curs.
2: Exacte, i si aquesta època, ara que els dies ja s'allarguen, sempre tothom els queden els exàmens finals, estudiar fort, entregar treballs, i sempre ve l'apretó en final.
1: Correcte. I el que no falla, com si fos un xut de xilena encarat amb tota la mala intenció cap a l'escaire, tenim un home que fa filigranes, en Jordi Prats Avall, des dels Botonets. Així que, ara sí, poseu-vos còmodes, apujeu el volum i prepareu-vos perquè comença el Minut a Minut. I amb què comencem, Eudald?
2: Doncs, si et sembla, com sempre, amb l'esport català, a veure una mica què és el que ha passat a nivell professional, a l'elit, diguéssim.
1: Una breu repassada, un parell de notícies que tenim.
2: Anem. Si et sembla, Uri, començo pel futbol masculí, que
1: Ostres,
2: hi ha hagut moviment.
1: Comences pel futbol, tu?
2: A mi? Bueno, podríem començar-ho avui, així, si et sembla.
1: T'has aficionat al futbol ara?
2: Sí, és que era l'última jornada i dic, a veure com estan fent els, què estan fent els equips.
1: T'has esperat l'última jornada per veure què ha passat, no?
2: Exacte, sí, tot és jugant aquestes últimes jornades. La primera, la final, no és tan important com l'última, ja ho saps.
1: Correcte.
2: I doncs aquesta jornada hem tingut derrota del Barça i empats de l'Espanyol i el Girona, que el condemna al descens i haver de jugar l'any que ve a segona, que ja tots els fans del Girona que ens escoltin ja ho sabran, que males notícies per ells.
1: Doncs sí, la derrota del Barça, que tampoc passa res, ja era campió. L'empat de l'Espanyol ja estava salvat.
2: Sí, era, tant el partit del Barça com el de l'Espanyol no eren transcendents, no? Vull dir que era com per acabar la temporada, s'havien de jugar i s'ha acabat.
1: I el Girona, que necessitava una victòria, finalment l'empat que el porta a segona divisió. Una llàstima, eh?
2: Finalment, tu saps quins has estat el dia de quins equips són els que baixen de categoria aquest any?
1: Quins baixen?
2: Sí.
1: Baixa el Girona, baixa el Mallorca i baixa l'Oviedo.
2: Mira que el Mallorca molt amarga la seva derrota, perquè han estat lluitant amb opcions fins al final, però no hi ha hagut manera.
1: Sí, a més ja portava 10 anys a primera divisió. I el Girona, que fa 2 anys que estava a Champions, o sigui que són dos equips que eren habituals de primera ja gairebé.
2: Sí, pel cas del Girona això tot va en ratxa. Et pots tindre un any molt bo, però si venen els equips i et fitxen els jugadors i tot,
1: sí,
2: toca refer-se.
1: Sí, sí.
2: A veure si l'any que ve tenen més sort que aquesta.
1: També parlant de futbol masculí, en Pep Guardiola, que s'ha acomiadat del Manchester City després de diverses temporades, també moltes lligues guanyades, la Champions que tant esperava del Manchester City.
2: Un dels millors entrenadors, si no el millor, no et sabria dir tant, però del futbol mundial, i que és d'aquí de casa nostra, i també l'hem de tenir en compte.
1: Correcte, i la gran notícia del cap de setmana, almenys com a opinió personal, arriba al futbol femení.
2: Tens tota la raó, perquè el Barça ha guanyat la seva quarta Champions a Oslo contra l'Olímpic de Lyon per 4-0.
1: Els gols de...
2: No facis això, Uri, home, que...
1: De Eva Pallor i Salma Parayulo, que van fer dos gols cadascuna.
2: Sort que n'estàs al dia. que si fos per mi enganyaria la meitat de la nostra audiència.
1: Vinga, ara t'ho posaré més fàcil i et preguntaré pel bàsquet.
2: Doncs mira, aquest cap de setmana aquesta sí que me la sé, perquè hi ha hagut victòries de Joventut i Manresa i derrota del Lleida i el Girona. El Barça no ha jugat, ja que tenen un partit aplaçat contra el València, ja que aquest cap de setmana estava a la Final Four de l'Eurolliga. I si et sembla, també tinc una notícia de bàsquet femení, que per exemple l'Espart Girona ha fitxat la jove promesa Iana Martín, una jove promesa amb gran talent a nivell apreciada arreu d'Europa, doncs que fitxa per l'equip gironí, a veure si la temporada que ve poden millorar resultats.
1: Sí, a veure si amb aquesta jove promesa incrementant el nivell i pensant una mica en intentar guanyar l'Eurolliga femenina o la Lliga.
2: Sí, mira que cada any porten sempre bons resultats, però al final de guanyador només hi pot haver un i s'ha d'esforçar al màxim com a equip.
1: I a futbol sala, que va haver-hi Final Four de la Copa del Rei i el Barça va caure a semifinals contra el Jaén als penals. Una altra vegada el Jaén que guanya en aquest aspecte al Barça.
2: Hi ha una cosa que no entenc, Ori. Tu no havies anat ja a la Copa del Rei i ens havies informat de primera mà del que havia passat? No,
1: jo vaig anar a la Copa Espanya.
2: A la Copa d'Espanya?
1: A futbol sala hi ha moltes competicions.
2: I quantes hi ha així d'importants?
1: La Lliga, Copa Espanya, Copa del Rei, Champions i Playoff de la Lliga.
2: I aviat el Sant Lluís, el futsal Sant Lluís, aviat també haurà d'estar en alguna d'aquestes, perquè tanta competició, faltaran equips.
1: És complicat, però bé, ho intentarem. I per acabar les notícies de l'esport català, si et sembla, comentem la llista de la selecció espanyola pel Mundial, en la que hi haurà 9 catalans.
2: Anem-hi, doncs.
1: Doncs mira, els 9 catalans, que em sembla que fan que Catalunya sigui la comunitat autònoma més representada per la selecció espanyola. Llavors, parla bé del futbol català.
2: Home, com a bona base, com també jugant des de primeres categories i tot, entenc que el talent està sent apreciat.
1: I tant. Doncs, Eudald, ara ja sí, anem a fer una preu introducció de la mà dels títols palafollencs.

0: tindrem com a partit estel·lar el sènior A del Club Bàsquet Palafolls, que va rendir homenatge al seu capità.
1: El cadet del Club Deportiu Palafolls torna a guanyar i arribarà amb bona dinàmica als play-offs d'ascens.
0: El sènior del Sant Lluís acaba la Lliga proclamant-se campió de Divisió d'Honor i buscarà un doblet històric.
1: Nous podis pel Club Ciclista Palafolls a la Copa Catalana, tant de ruta com a la modalitat de gravel.
0: El Club Curling Palafolls va ser representat per un atleta al Campionat d'Espanya amb un bon resultat.

0: El club Padel Palafolls no juga lliga, però aprofita per seguir jugant en un torneig organitzat pel club.
1: Nova derrota de la petanca la Figuerassa Sant Lluís a la Lliga del Montseny, quan no queda res pel torneig de tripletes.
0: Doncs ara ja hem deixat ben clar del que parlarem avui, no perdem més temps, i anem a actualitzar marcadors.

0: Actualitzem marcadors.
1: Doncs, Saudal, una secció que ara ja cada vegada sembla ser que va ser més curta, ja que la majoria de lligues domèstiques van acabant i queden només competicions d'altres esports. Futbol, futbol sala, bàsquet, ja mica en mica acaba tot.
2: Tens tota la raó que cada vegada s'està acabant, ja hi ha menys resultats, però també és veritat que m'agrada cada vegada més perquè sempre estem donant bones notícies. Cada vegada hi ha més bones notícies, que és ara quan se juguen realment les temporades, i poder donar ni que sigui alguna bona notícia de tant en tant, algun ascens, algun equip que ha canviat, que ha quedat campió de Lliga, doncs home, a mi em fa il·lusió.
1: I com diem, tenim la sort que a Palafolls hi ha molts esports, i tot i que la Lliga del bàsquet o del futbol o del futbol sala acabi, tenim el ciclisme, tenim patinatge, tenim el twirling, tenim el pàdel, tenim la petanca, tenim un munt d'esports que no ens deixaran sense material, eh?
2: Tens tota la raó, que la que nosaltres deixem ja, ens comencem a posar el banyador i tot, aquesta gent segueixen entrenant, segueixen competint, i els haurem de seguir també allà on vagin.
1: I tant que sí. Doncs, Saudal, si et sembla, avui comencem pel bàsquet?
2: Vols que comencem pel bàsquet?
1: Sí.
2: Va, doncs anem amb el bàsquet. Doncs aquesta setmana ja diuen adeu a les competicions oficials molts equips del nostre club, però tindrem finalment una setmana extra per gaudir del bon bàsquet. Així que avui us explico el bo i millor que ha passat al Club Bàsquet Palafolls. Aquest cap de setmana hi repasso els finals de temporada de dos equips que ja han acabat.
1: Perfecte.
2: En primer lloc, comencem pel Sínior A, que ha tingut molt de moviment aquest cap de setmana, però, bueno, de moment no se'n desvetllo res, no? I us explicarem tot en el partit estel·lar, si et sembla bé.
1: Em sembla molt i molt bé.
2: Doncs, ara sí, el diumenge també va acabar la temporada el Sínior B, de la mateixa manera que ho ha fet l'altre Sínior. En una jornada jugada el diumenge al Palauet, van sumar una victòria més, per 50-41, contra el Sant Joanenc. Un partit on en Capi Roca va ser el màxim anotador, amb 16 punts, i que no es va haver de patir fins al final per veure la merescuda victòria, ja com hem vist altres vegades. Finalment, acaben la temporada de novens, sense possibilitat de baixar de categoria, i amb 4 victòries al llarg d'aquesta segona fase.
1: Déu-n'hi-do com han acabat la temporada, eh?
2: Sí, jo crec, totalment, de menys a més, eh? Tu no recordes la primera fase que no vam tindre tampoc que la sort de poder-los veure tindre una victòria completa? I ara, mira, a mesura que ha anat avançant aquesta segona fase, millor joc, millors partits, i mira, al final, 4 victòries.
1: Jo crec que l'equip juga bé amb la calor.
2: Sí.
1: No, si la Liga fos a l'estiu, crec que la guanyarien.
2: De fet, jo crec que hauríem de començar a provar els tornejos d'estiu, aquests que vas a fer per aquí a Lloret, per aquí a la costa, contra equips estrangers. Jo crec que aquest és el seu terreny.
1: Doncs sí, segurament que sí. Què tenim més, el júnior?
2: Sí, correcte, perquè aquesta setmana no ha jugat i acabarà les competicions el dia 30 a 6:15 contra el Torroella a la pista del Palauet, jugant com a local.
1: Mala sort, no? No juguen aquesta setmana i podrien haver jugat ahir i acabar, no? I vacances abans.
2: Clar, home, però així també necessitàvem material per la setmana que ve. Pensa en el programa,
1: té
2: home.
1: Té raó.
2: I si vols acabo amb el mini, que per fi arrenca aquesta segona fase, que recordem que havia tingut un partit suspès, un partit aplaçat, i portaven gairebé un mes sense jugar, i ho ha fet perdent per 105-58 contra el Bàsquet Girona. La setmana que ve jugaran el segon i últim partit d'aquesta fase contra el Llançà, que recordem que aquesta fase ha sigut una mica per acabar la temporada.
1: Déu-n'hi-do, no, aquest Bàsquet Girona, perquè el mini, recordem que la majoria dels seus partits els ha guanyat bé.
2: Sí, han de tenir, jo crec que un gran nivell, o han d'haver portat... final també el Bàsquet Girona, un gran club.
1: El Bàsquet Girona aquest és el mateix club que el de primera divisió d'un masculí?
2: És el mateix. El que no sé si deuen tenir algun equip en categoria superior, diguéssim, de mini, de lliga superior, però vaja, que al final, de totes maneres, és un gran club, han de tenir bons jugadors, sí o sí.
1: Llavors s'entén una mica més el resultat.
2: Clar, que són un equip, el nostre mini està jugant també contra equips que també tenen el seu prestigi.
1: Correcte, doncs, Saudal, vinga, va, et deixarà descansar una mica i jo mateix explicaré què ha passat al Palastadium i als camps que ha visitat el Club Deportiu Palafolls. I comencem recordant que el primer equip ja va acabar la Lliga la setmana passada i que ho va fer en una meritòria 8a posició que assenta una mica les bases per intentar l'ascens la temporada següent. El filial, que tampoc ha jugat perquè, igual que la Vilaneta, van acabar la Lliga al cap de setmana passat. El Caet sí que va jugar i va guanyar per la mínima el Vilablareix amb un doblet d'Iker Hornos i un gol de Daniel Morello. Recordem que el Caet ja té la plaça assegurada per jugar play-off d'ascens de categoria i bé, sembla que arribaran amb bona dinàmica i esperem que aquest play-off siguin en resultat a fort del Palafolls. L'infantil va caure al camp del Calaguidó en un derbi que va acabar amb resultat de 13-0. Tampoc va poder puntuar l'Alaví en la derrota a casa per 3-10 contra el Baixa Llagostera. Dos gols de Sac i un gol de penal de Gerard Miralles. I acabem amb l'infantil femení, que ja fa gairebé un mes que va acabar la lliga amb una meritòria desena posició. També com a notícies extres del club de World of Warfoys, recordem que estan en jornades de portes obertes. Tothom que estigui interessat en afegir-se al club o provar pot anar a entrenar i veure què tal li va el futbol al Palastadium. I que també faran campus d'estiu. I teniu tota la informació a les xarxes socials del Club d'Esportiu Palafolls.
2: Bé, tu t'hi apuntaràs, Uri?
1: Home, a veure...
2: No et deixen els del Sant Lluís. Jo te veig molt aficionat.
1: Sí,
2: i jo... Vols dir que ara seran diferent treure les bambes de futsal i ficar-te les de taco?
1: Per la gent que no coneix el futbol sala, sobretot, no s'adonen que són dos esports molt diferents. Els dos es juga amb els peus i una pilota i amb porteria, si s'ha de fer gol, però són dos esports molt i molt i molt diferents.
2: Doncs bé, de moment no deixarem per la gent que realment li agrada el futbol 7, el futbol 11, el que juga al camp, i tu de moment et deixem en el teu terreny preferit.
1: Sí, millor. I parlant de futbol sala, hem tingut resultats aquest cap de setmana, molt bones notícies, ja ho hem comentat als mini-spoilers, així que Audal, què me n'expliques?
2: Doncs mira, comencem amb el senyor d'honor, que com ja sabeu, la temporada que vien serà senyor de nacional.
1: Clar, ja no direm senyor d'honor.
2: Senyor de nacional, sona bé, eh? De fet, és un bon titular. I a mi m'agrada. De fet, no volem... Ho parlem així com si fos una cosa, perquè estem més acostumats a parlar en el dia a dia, però em sembla una gesta molt meritòria i que hauríem de donar-li a vegades més bombo.
1: Jo ahir, ja passada les hores després d'acabar el partit, ho pensava i deia, crec que encara no som conscients del que hem aconseguit. O sigui, de la lliga que hem guanyat, com l'hem guanyat, amb quina plantilla l'hem guanyat. O sigui, és que crec que té molt de mèrit i encara no ho estem valorant.
2: Jo crec que si fos el vostre equip, a dia d'avui encara ho estaria celebrant.
1: Jo també, però per no celebrar sol, aquí estic.
2: I bueno, doncs també haig d'afegir-te que d'aquest equip de sènior, que l'any que ve serà nacional, que aquest cap de setmana s'ha proclamat campió de Lliga també, que recordem que havien aconseguit l'ascens però encara no havien aconseguit el títol de Lliga, i ha sigut gràcies a la victòria per 4-0 contra el Montornès amb gols de Pol Tormo, Jordi Caparrós, Jordi Fernández i David Cabeza. També tenim el senyor B, que per contra va perdre 2-5 contra l'Atlètic Tordera. Els gols palafollencs van ser de Kenneth Romero i Oriol Pacheco. Tampoc va poder puntuar el juvenil d'honor, que va perdre a Martorell per 6-4 amb un gol en pròpia porteria. Un de Lucas Romero, un de Daniel Recio i un de Mario Escalera. L'equip finalista en cinquena posició, esperant que una carambola i alguna compensació provoquin l'ascens a categoria nacional.
1: Estaria bé, eh?
2: Hi ha una categoria per sobre de categoria d'honor.
1: Sí. Juvenil, sí. Estaria bé. Sènior de nacional, juvenil de nacional.
2: Us acompanyarien el sènior, també.
1: Sí que és veritat que el sènior, el grup és només de Catalunya, de fet una part de Catalunya, i el juvenil en el seu cas sí que és grup de Catalunya i de les Illes Balears. No sé si arriba també a Comunitat Valenciana o Aragó, diria que no, però a les Balears sí.
2: Tens en ment la carambola que s'ha de donar perquè puguin pujar, o és massa... Ara no ho tens present?
1: S'ha d'esperar que algun equip renunciï a la categoria nacional.
2: Entesos.
1: Un equip que per lo que sigui vegi que el seu equip no té el nivell suficient i diguin preferim baixar de categoria, preferim no pujar, i llavors potser ens toca a nosaltres.
2: I és comú que hi hagi algú que no renunciï a aquesta categoria veient que potser no hi pot arribar, o que a nivell de club no hi ha bona organització per poder-ho afrontar?
1: Sol passar de tant en tant, sobretot als equips de les Illes Balears.
2: Clar.
1: Llavors aquí està una mica l'oportunitat.
2: Entenc que per ells és molt més complicat venir a jugar aquí cada setmana que no pas algun equip d'aquí de la península que pugui haver-hi de fer de tant en tant un desplaçament a les illes.
1: Sí, suposo que també potser per població costa més trobar jugadors d'alt nivell. Al final és una categoria d'alt nivell, de molt alt nivell.
2: Bé, a primera divisió ve ja no sé com es diu, el club els que són de la Palma de Mallorca.
1: Correcte.
2: No? Que al final aquesta gent segur que també treballen, doncs, perquè hi hagi bon futsal i de gran nivell a les Illes Balears.
1: Sí, així és.
2: Vols que segueixin la resta de resultat? Que si no recordo malament, anem, tenim el juvenil preferent pendent.
1: Correcte.
2: Doncs mira, aquest equip, el juvenil preferent, va guanyar la pista del Pineda i ho va fer amb resultat de 5-8. Doblet de Lucas López i Oriol Pacheco. I gols d'Ismael Ortiz, Gerard Rovira i Iker Campos. Seguim amb el cadet d'honor, que ja va acabar la Lliga la setmana passada amb pèrdua de categoria, una llàstima, que ja vam comentar. I el cadet B acaba guanyant per 5-0 contra el Lloret Esportiu amb un doblet de Mari Escalera i gols de Sergi Garcia, Rubén Mena i Gerard Aranda.
1: Perdona, que m'he equivocat jo al guió. Mario Morales.
2: Doncs Mario Morales. Doncs Mario, em sap molt de greu.
1: Mario Escalera va marcar amb el juvenil d'honor.
2: Entesos. I segueixo amb el cadet C, primer dissabte, que va guanyar les semifinals de la Copa Girona de promoció, però diumenge, a la final contra Vidreres, va caure a la tanda de penals i finalment van ser sols campions.
1: A veure, a tothom li hagués agradat guanyar la final, però
2: Pri,
1: s'ha d'arribar.
2: Què és millor, un marino o un submarino? doncs molt millor per ells. I segueixo amb l'infantil d'honor, que va acabar la Lliga dissabte passat i que han aconseguit la permanència fent una gran segona volta. Doncs l'infantil B acaba la Lliga amb una derrota a casa contra el Girona i un resultat final 2-4. L'Alaví d'honor és l'altre equip que va acabar la Lliga la jornada anterior i recordem que s'ha proclamat també sotscampió. L'Alaví B acaba la Lliga en ple de victòries, aquesta última amb resultat de 0-12, molt avoltada a la pista del Girona. Pol Cruz va fer 5 gols, Isaac Alemany 3, Izan Martínez 2, i els altres dos van ser obra de Marcos Manzanares i Nil Palou. L'Alaví C, que aquesta última jornada tenia descans i havia d'esperar una punxada del Dosrius, que no va succeir. Per tant, finalment, els palafollencs acaben en segona posició de la Lliga. I acabem amb el juvenil femení, que va caure al Palauet 1-2 contra el Rubí. El gol palafollenc va ser de Daniela Zapater.
1: Al final hem parlat de diversos campions. Setmana vinent, amb una mica de sort, tindrem en Rafa aquí per també comentar lligues i les Copes Girona que falten. Però també hi ha diversos que han quedat segons. És que han estat a les portes de guanyar més títols pel club.
2: Teniu vitrina, no? Teniu algun lloc on exposar els trofeus?
1: El Club Bàsquet Palafolls la té?
2: Sí.
1: Sí, però dins el magatzem que no la veu ningú.
2: Exacte.
1: Llavors...
2: Home, perquè se us quedaria petita, veient també tant de títol de Lliga i tants títols de Girona.
1: Quina llàstima que no estigui la regidora avui, perquè era bon moment per demanar una vitrina al Palauet.
2: No, perquè llavors semblaria que vosaltres sou uns que porteu aquí grans èxits pel Palafolls i semblaria que, en comparació al bàsquet, que em semblem una mica de segona. I prefereixo que sigui així, em sembla a mi, eh?
1: Com vulguis,
2: haig de jugar a favor meu, també. Amb totes les lligues finalitzades, recordem que només queden les finals de la Copa Girona, que seran aquest cap de setmana, amb una gran representació del Sant Lluís, que hi serà present en 6 finals. Jugaran el prebenjamí, el benjamí, l'Alaví B, el cadet B, el juvenil, el femení i el sènior d'honor.
1: Així que avui
2: encara et queda feina.
1: Encara queden títols per guanyar.
2: I com d'històric seria que poguéssiu guanyar totes les competicions en les que heu jugat, no? Entenc?
1: Amb el sènior?
2: Sí.
1: Ostres, ara de memòria no ho sé, però diria que podríem ser el primer club en aconseguir en una mateixa temporada ser campions de Divisió d'Honor i ser campions de la Copa Girona.
2: Perquè a la Copa Girona, ara mateix, clar, que esteu a nivell sènior, jugueu contra gent de totes les altres categories o se fa en format de Copa Girona només dels que esteu a X categoria?
1: No, jugant des de segona catalana, primera catalana i Divisió d'Honor. Sí que és veritat que els de Divisió d'Honor vam entrar alguna ronda més tard, però al final un equip de segona podria haver arribat a la final perfectament.
2: I és una mica l'equivalent com la Copa del Rei de futbol, no? Que també tens diverses categories i que depèn de la categoria que estiguis, entres més aviat o més tard, no?
1: Així és, sí, sí.
2: I en el vostre cas, entenc que de la vostra categoria hi ha d'haver com a molt un equip més. Sí, que ho teniu molt de cara per poder guanyar.
1: A veure, sí que és veritat que arribem sent campions, però al final juguem contra un equip que ens ho posarà difícil. De fet, vam jugar fa 3 setmanes contra ells, contra els Rodellets, i només vam guanyar 0-1 a la seva pista. Llavors, a un partit, a una final, poden passar moltes coses i per mi està 50-50.
2: Bueno, a veure si la setmana que ve podem donar més bones notícies. Escolta, quan entrevisteu el vostre president, portareu els títols aquí també per fer una foto a tota la immensa d'això.
1: No sé si jo, si la taula dona per tantes copes i tants títols de lliga.
2: Serà xulo, ja sortiré jo perquè hi càpiga, no et preocupis.
1: No, tu no has de sortir, que has de fer l'entrevista. Doncs, Saudal, si et sembla, passem al patinatge, que aquest cap de setmana el Club Patí Palafolls no ha competit i han aprofitat per descansar, recarregar piles de cara a les finals del Trofeu de Catalunya, que recordem que seran al Palauet el 13 de juny, si no m'equivoco, i que estan preparant de la millor manera possible. I canviem les rodes del patins per les rodes de la bicicleta, perquè els del Club Ciclista Palafolls sí que no han parat.
2: No, no, aquesta gent sempre està en actiu, ja ho saps que ells entrenen constantment, no només tenen competicions, sinó que pràcticament ja havíem tingut aquí entrevistes que ens explicaven, que entrenaven quasi gairebé cada dia, i tenim una nova etapa de la Copa Catalana Màster, on el Club Ciclista Palafolls ha estat present amb bons resultats. En aquesta ocasió, la cursa es va disputar al Bruc. A la Màster 50, l'Edu Pérez va fer segon. A la mateixa categoria, a la Màster 50, quarta posició per un gran Fran Orante. I a la Màster 60, Albert Jiménez va entrar en setena posició. I això no és tot, perquè en Joaquín Jiménez va disputar la Copa Catalana en modalitat de gravel a Agramunt i van pujar al podi de la Màster 60 amb la seva tercera posició.
1: Dos podis més.
2: Sí, sempre porten bones notícies.
1: Uns altres que si haguéssim de fer una vitrina també l'omplirien bé, eh?
2: Tens tota la raó, perquè mira, aquí tenim avui l'Edu Pérez, que va ser segon, amb en Joaquín Jiménez, que va quedar tercer, i els altres competidors no van tenir podi, però també molt bones sensacions.
1: Sí, que recordem que aquí diem el resultat més destacat. Van haver-hi més corredors del Club Ciclista Palafolls que van participar al grup, però que van arribar amb el peloton, van fer un altre tipus de feina cap als seus líders i ja està.
2: I que al final també és una gent que en el seu nivell competeixen més que per poder passar-s'ho bé, per fer esport, per fer salut, que no sempre també com per poder anar a guanyar. Que
1: al final és un hobby també.
2: Com a tu i com a mi, que tampoc ens hi guanyem la vida de moment.
1: Sí, no, al final, mira, parlant del sènior que apoyem de categoria, al final juguem per passar-ho bé, perquè ens agrada. És evidentment que preferim jugar a la categoria més alta, però és pràcticament el de menys.
2: Tota la raó, Uri.
1: I avui reprenem un esport que fa molt de temps que no donaven notícies, i estem parlant del Tourlink, perquè un atleta del Club Tourlink Palafolls, concretament la Valentina Massagú, va competir el cap de setmana passat al Campionat d'Espanya Artístic i va assolir la sisena posició de la seva categoria.
2: Últimament feia temps que no en parlava i m'agrada tenir-ne més notícies, eh?
1: Sí, vam parlar fa dues o tres setmanes, em sembla.
2: Sí.
1: Però sí que anem parlant molt de tant en tant, a veure si s'animen en més competicions.
2: Saps si ells també estan acabant temporada ara o també segueixen, van any natural?
1: Diria que van any natural, però no ho sé. Però mira, la Valentina, sisena posició, campionat d'Espanya, no de Catalunya, d'Espanya.
2: No, d'Espanya. Que molt, molt, bona, molt meritori aquesta sisena posició.
1: I tant que sí. També tenim petanca d'aquest cap de setmana.
2: Correcte, perquè la petanca, la Figuerassa, va perdre el seu partit de la Lliga del Montseny contra el líder, que és el Canovelles. Tot i la diferència a la taula, el partit va ser molt ajustat, fins al punt que el resultat va ser de 7 a 9. També recordem que el proper 6 de juny el club organitza un torneig de tripletes. El seu preu és de 60 euros per tripleta, inclou la inscripció, un entrepà i una beguda. També hi haurà premis als millors equips. Així que, amb més informació, al telèfon 639-21-72-65. I el torno a dir per si algú se'l vol tornar a apuntar, el 639-21-72-65.
1: Què farem, Audal? Ens apuntem o no?
2: Jo amb la petanca crec que haig de ser molt dolent, em sap greu dir-t'ho.
1: Però si sí. La petanca és de canell, com el bàsquet, no?
2: Però tu què vols aquí? Que em vinguin a criticar que parlem malament d'ells?
1: No, no sé parlar malament de la petanca.
2: Gens ni mica. Jo crec que al final la petanca ha de ser un joc de precisió i de paciència, i jo crec que això a vegades em costa, eh?
1: Però no creus que hi ha una certa similitud amb el bàsquet? És un toc de canell i precisió amb el canell, no?
2: Home, però estem parlant d'unes boles de ferro petites i d'una bola rugosa i que al final no pesa tant, que potser la llences des de 6 metres i pico. A mi em sembla més diferent.
1: Bueno, doncs la petanca, quan sigui el torneig, tu tires una mica més cap enrere i llences. Sense donar el cap a ningú, ja està.
2: Ho hauré de provar. Em dibuixaré una línia com la línia de triple i faré veure com que estic jugant des d'allà.
1: Mira, potser així guanyem.
2: A veure,
1: no llançarem el peu.
2: El que sí que haurem és d'estar atents per anar el dia 6 de juny a veure si traiem bona informació del que ens expliquen.
1: Quin cap de setmana, eh?
2: 6 de juny?
1: 6 de juny, la petanca. 7 de juny, la trail Senyor del Castell, que recordem que encara queden inscripcions obertes.
2: Doncs esperem que la gent s'hi apunti, perquè sempre et dona, és una activitat molt, molt bonica de fer i sempre hi ha molt bon ambient i els nostres amics del Safir, la veritat és que se la preparen molt bé.
1: I tant que sí. I acabarem parlant del pàdel, que aquest cap de setmana el Club Pàdel Palafolls no va tenir competició de la Lliga Catalana Federada, però no van aprofitar per descansar, sinó que des del club es va organitzar un torneig en el que van participar un total de 85 parelles, repartides en 3 categories masculines i 3 categories femenines segons el nivell, i que va ser un totalment un èxit.
2: Doncs mira, sembla que això són bones notícies també per fomentar el pàdel aquí a Palafolls. També em sembla que ha de ser molt bona notícia també pel Club Pàdel Palafolls, que fins fa poc no en teníem notícies aquí a la ràdio, no en donaven res. I mira, veig que competeix cada cap de setmana, fan tornejos que mouen una gran massa de gent, així que els hi desitgem el millor.
1: És que ja ho hem dit, aquí a Palafolls, esport, el que vulguis.
2: Sí, sí, sí. Ens faltarà alguna natació?

0: El partit estel·lar.
1: Som-hi, Eudald. Doncs, a veure, el partit... Començarem primer parlant específicament del partit, si et sembla bé, no de tot el que l'envoltava.
2: Si vols, fem una petita prèvia, m'expliques sense mirar el guió què va succeir al Palauet. Així una mica en resum.
1: Així una mica en resum, primer hi va haver un memorial, un acte d'homenatge, si et sembla bé, d'Àlex Sacristán, el capità Sacris, que aquest, al ser l'últim partit d'aquesta temporada, també significava l'últim partit d'ell vestint la samarreta del Palafolls, almenys en partit oficial. Després d'aquest acte, que es va fer entre amics del club, amics, familiars d'en Sacris, va començar el que vindria a ser l'últim partit de la temporada del Sènior A, que el va enfrontar amb sembla que a l'hora habitual que juguen aquí a casa, a un quart de vuit, a les 7:15, contra a l'Escala. I prometia ser un partit igualat i que l'anada va acabar, no ho recordem, per 86-84 a favor de l'Escala, molt ajustat. Així que els nostres volien ara, ja jugant com a locals, venjar-se d'aquesta derrota. Amb aquesta mentalitat es va començar el partit, on des d'un bon inici estaven molt activats en atac i en pocs minuts, gràcies a jugades ràpides, sobretot d'Unai Osuna, que es posava amb un parcial de 12-3 en 5 minuts.
2: Creus que l'homenatge en Sacris va fer que l'equip sortís més endollat i sortís amb aquest bon parcial inicial?
1: Jo penso que sí, perquè estaven tots conjurats a poder portar, diguéssim, aquest partit a una victòria per poder-li dedicar també a en Sacris i bé, que també el fet d'haver-se reunit abans jo crec que va fer certa companyonia entre l'equip i que van sortir molt endollats en comparació a l'altre equip, perquè al final també era un equip que no s'hi jugava res i que devien començar una mica veient-les venir, però clar, ningú li agrada perdre, així que també van voler també ells fer el seu partit. Així que després de 5 minuts, després d'un temps mort i que comencessin les rotacions, es va aturar bastant l'allau ofensiu i gràcies al poc encert dels dos equips es va arribar al final del quart, del primer quart, amb un 18-10, amb molta anotació dels visitants des de la línia de tir lliure. En el segon quart va començar amb una tònica similar, on es veia l'Escala anotant des de la línia de tir lliure per una falta d'Ivan Molist, jugador del júnior que té l'oportunitat d'agafar minuts al sènior i que recordem que el seu germà, l'Eric, que ja juga en el mateix equip. Després d'una cistella, l'Àlex Domínguez, el partit es va aturar en atac i la precipitació i falta d'encert regnaven en el joc palafollenc. A més, sumant-hi que a l'altre costat de la pista l'Escala anava aconseguint sumar punts per fer que es capgirés el marcador i la dinàmica fos contrària als palafollencs, que a falta de 5 minuts per la mitja part perdien de 3 i no havien aconseguit anotar més. A partir d'aquest moment, Osambela i Osuna van carregar l'equip a sobre i amb la seva facilitat de notar van posar el 36-31 a la mitja part. En Maxi, un dels entrenadors, ens va rebre a la mitja part i això és el que ens va comentar.
3: Bueno, pues hoy hemos tenido un partido muy importante contra el Club Básquet La Escala. Además de ser el último partido de liga, era el último de nuestro capitán, el Alex Sacristán, el cual se merecía tener la mejor despedida, una despedida que empezó mucho antes del partido. Y el partido empezó muy bien, con parciales, con una diferencia muy amplia en el marcador. Y solo al final del primer cuarto y básicamente el segundo cuarto, el árbitro parecía querer compensar. Una diferencia que solo veía él. No sabíamos si quería compensar la diferencia en el marcador, la diferencia en el banquillo, puesto que éramos superiores y podíamos desgastar al rival. Y a base de tiros libres en la primera parte fue lo que mantuvo viva la Escala y no nos permitió irnos mucho más en el marcador. Una diferencia de 6 tiros libres por 26 de la Escala mantuvo a la Escala viva. La primera parte no tiene mucha más historia. Muy bien el Palafolls, pero hacía falta jugar un poquito más.
2: Les tirs lliures que també són claus al bàsquet.
1: Sí, és veritat, i a la primera meitat n'hi va haver molts i jo crec que va marcar molt la diferència, o sigui, va marcar la diferència. Va fer que l'Escala estigués enganxat al marcador gràcies a moltes faltes, a una defensa intensa que ells anotaven des de la línia de tir lliure. A la represa, l'intercanvi de cistelles va marcar a l'inici, on es va veure una defensa molt més tova, i en què semblava que totes les faltes ja s'havien fet. A la primera meitat, mentre n'hi havia moltes, a la segona es van aturar per complet. Així que mentre els visitants aconseguien anotar, els locals eren capaços d'igualar-los i obrir

0: Dimes Escletxa.
1: Al final això també, clar, tu estàs veient que et piten moltes faltes, fa que baixis la intensitat, et condiciona una mica. És difícil, no?
0: Sí, i que normalment s'atura el joc, també és un moment de pausa, de descans, i que si tu aconsegueixes tenir una bona dinàmica per l'equip, en aquest moment normalment se satura una mica. És igual que si hi ha, com dir-t'ho, una tècnica o que hi ha alguna jugada d'aquestes més polèmica, no sol ajuda, no sol afavoria que la dinàmica segueixi, com un temps, un petit temps mort. I com et deia, que mentre que els escalencs només anotaven des d'un parell de jugadors puntuals, la veritat que van fer molt bones anotacions, però que eren un parell justos, els palafollencs sumaven des de gairebé tots els jugadors, fent que des de la línia de tir lliure en Manu posés 15 punts d'avantatge amb el 59-44 a falta de 3 minuts. Finalment, amb alguna jugada de velocitat i alguna assajada, els visitants van posar el 62-54 al final del tercer període. I començava l'últim quart, que semblava que el Palafolls ho tenia tot de cara per endur-se el partit, però el Palafolls va sortir relaxat en defensa i en atac, i per cada anotació de l'escala els costava molt poder sumar algun punt. I a mesura que avançava el partit, els palafollencs van anar posant nerviosos, i al veure que s'acostaven al marcador, fet que feia més errades.
1: Abans d'entrar al que és el final del partit i saber com va acabar, un partit que va ser molt de ratxes, no? Perquè recordem que el Palafolls va començar el partit amb un molt bon parcial, va remuntar l'escala, ara hem dit que el Palafolls va anar 15 punts d'avantatge, però que al final del tercer quart només eren 8, o sigui, van ser molt de petites ratxes de cada equip.
0: Sí, el que sí que és veritat, que el que va marcar molt, així com jo crec que el Palafolls va aconseguir fer en poc temps obrir molta escletxa. En canvi, a base, llavors, a la que la seva ratxa s'aturava, en mica, l'escala és on que anava agafant punts, perquè potser el Palafolls moltes vegades feia la seva escletxa, obria distància, potser amb 3, amb 4 minuts de joc així una mica ràpid, bé, amb intensitat, i aconseguien anar-se'n. Llavors, a la que s'aturava aquesta ratxa, l'escala, en mica, doncs no sé, ara 2 punts, ara fallava el Palafolls, i doncs anava mica a tornar-se a reenganxar.
1: O sigui, vols dir que l'escala era molt més regular durant el partit i que el Palafolls era el que tenia més ratxes bones?
0: Sí, jo penso que va ser així, com dius tu, amb aquesta dinàmica. I que bé, que al final tampoc va ser, sí, tampoc és una cosa, crec que dolenta, perquè mentre puguis anar encadenant bones ratxes, però pot ser que al final tu arribis molt més desgastat al veure que l'altre equip ha anat arribant i ha anat tornant a aixecar-se. Però vaja, això després et pesen les cames, però fins que no arribes al final no ho veus. Com t'anava dient, la defensa es va endurir en el quart, però va causar més faltes i anotació des de la línia de tir lliure, com dèiem abans. I això va fer que a falta de 3 minuts i poc pel final, la distància fos de 5 punts. Finalment hi va haver un temps mort que van posar els dos equips en tota la tàctica en joc, i al tornar a reprendre el partit la defensa era molt més intensa, però l'atac no donava fruits, i a falta de 17 segons pel final l'escala empatava el partit a 72 i ho deixava tot obert per la pròrroga. Quedaven 5 minuts de tot o res per despedir la temporada, ja també en sacris, així que no volien que fos d'una altra manera que no fos en victòria. Els locals es van conjurar, o sigui, el Club Bàsquet Palafolls, per fer-ho possible. Així que les tres primeres anotacions van ser palafollengues, i entre elles hi havia les de l'home del partit, l'Àlex Cristant. El Palafolls aconseguia una distància de 6 punts que, a falta d'un minut, l'escala van igualar amb un triple i 3 tirs lliures, que no els van fer tremolar a la mà. Quan estaven a falta de 35 segons pel final, i si el partit havia començat amb tirs lliures, va acabar de la mateixa manera, perquè a 15 segons pel final, Manu, des de la línia de tir lliure, falla el primer, però nota el segon, i ell mateix anota al final del partit, el definitiu, 83-80, així que victòria dels palafollencs.
1: Victòria molt ajustada, que es va decidir a la pròrroga, déu-n'hi-do.
0: Correcte, es va haver de suar l'últim partit. I també tenim un tall del mateix Maxi, que ens explica la resta del partit.
2: En el descanso teníamos un marcador que no nos las prometía tanto, que estábamos ajustados, que era un 36-31, y teníamos que corregir cosas. Entonces aprovechamos para hablar, para mantener un ritmo alto, seguir desgastando a la escala, pero también para mover mejor el balón por fuera, encontrar mejores posiciones de tiro y sobre todo jugar un poquito más todos. Pero bueno, había que aprovechar el acierto que teníamos cuando lo teníamos. La segunda parte, el tercer cuarto, la escala optó por hacer una zona ya que duró el resto del partido. Querían cortar ese ritmo alto que queríamos tener para no desgastarse ellos. y gracias a, y tuvimos que aprovechar el acierto exterior. Gracias a 5 triples, el cuarto fue bastante anotador por parte de los dos equipos, puesto que la escala no cedía en el tiro, estaba muy metida en el partido y tenía muy buen acierto. Pero 5 triples del equipo pues nos mantuvo por delante. El último cuarto, la verdad es que empezó bien, pero una vez más los tiros libres volvieron a dar vida a la escala, que aprovechó el final del cuarto con un par de errores para hacer un parcial de 0-6 y empatarnos el partido en los últimos 2 minutos, lo cual hizo que el partido fuese un poquito más épico, sobre todo para nuestro capitán. Forzaron la prórroga y en la prórroga teníamos que intentar no tener esos nervios, jugar con cabeza, mantener las posesiones y gracias a un pequeño parcial solo teníamos que controlar el partido. Así todo, volvimos a cometer un par de errores y luego el mismo guión de todo el partido. Gracias a los tiros libres y todo, pues la escala parecía que estaba ahí. Pero gracias a un capitán que se lo merecía todo ese día, anotó una canasta que para mí resultó definitiva y justo en la jugada siguiente cogió un rebote que, jugando con Manu Romero acabó con los últimos 3 puntos para ya ganar el partido y que fuese el día que Sacristán se merecía. Fue un bonito día, fue un partido emocionante. Son esos partidos que hay que disfrutar los que están en la grada y, sinceramente, agradecido a Sacristán por los 23 años que ha estado con el club y agradecido a todos los chavales porque no ha sido un año fácil, en la radio lo sabéis. Y creo que con todas las dificultades, creo que todos han querido estar y realmente había mucho más equipo y se ha demostrado cuando ha tocado competir con los de arriba que no ha sido fácil. Bueno, poco más puedo decir, se acaba la temporada y solo deseo que estos chavales sigan jugando, que este año haya servido de aprendizaje, que el año que viene haya más suerte para poder entrenar mucho más y mejor, porque el nivel ya lo tienen. Un saludo a todos Radio Palafolls, un abrazo.
0: Així doncs, l'equip aconsegueix tancar amb bon gust de boca una jornada que ha tingut de tot tipus d'emocions i podran gaudir de les tan esperades vacances. El nostre company, Àlex Piqueras, es va desplaçar al partit i ens explica com es va produir tot.
3: Bona tarda a tots els oients i a l'equip del Minut a Minut. Us trobo molt a faltar a tots, però sé que esteu en bones mans. Dissabte a la tarda va ser l'últim partit de temporada a casa, al Palauet. També vam aprofitar per fer el comiat d'una gran persona d'aquest club i una figura molt important durant tants anys com ha estat l'etern capità Àlex Sacristán, mític també del programa Minut a Minut. Va ser una despedida molt familiar amb la seva gent, se li van preparar diferents sorpreses, es va fer lectura de textos i de testimonis de gent que ha viscut amb ell tota aquesta etapa de 20 i pico d'anys ja jugant a bàsquet i fent créixer el club. Una persona que ha fet tant de directiva com d'entrenador com de jugador i per tant doncs el seu valor afegit en aquest club i com a capità ha estat molt gran sempre. Òbviament us podeu imaginar emocions de tot tipus i un acte que valia la pena acompanyat de tota la seva gent. Respecte a el que va ser el partit, doncs crec que l'equip va començar molt bé també perquè l'equip rival venia amb només 7 jugadors si no m'equivoco i nosaltres érem un bon grapat de gent degut al comiat d'en Sacris i doncs el primer quart va ser molt exitós pels nostres que van agafar molt avantatge i crec que la resta del partit potser en alguns moments ens vam relaxar de més. També la intenció era acabar la temporada d'una manera positiva i que tothom pogués jugar i disputar minuts i ser-hi en un dia tan especial, així que bueno, el partit es va anar igualant bastant al segon i tercer quart, a l'últim encara més, va haver-hi una pròrroga i bé, va haver-hi una mica de tot, però per sort vam acabar guanyant. Va ser una bona cirereta del pastís en un dia tan, tan increïble i que menys que la marca Palafolls, no? Acabar patint fins i tot l'últim partit a la pròrroga, però al final victòria dels nostres i un dia que crec que molta gent recordarem. Una abraçada, companys.
1: El trobes a faltar o no, a l'Àlex Piqueras?
0: Home, doncs clar que sí. Tenim aquí un bon tàndem per defensar el bàsquet davant del futsal i del futbol.
1: Estem en un 1 contra 1, eh?
0: Exacte, això és un duel. Doncs Uri, si et sembla, ara que hem acabat una mica amb el que va ser el propi partit en si, si et sembla, tornem una mica enrere en el temps i expliquem com va ser aquest acte d'homenatge que se li va fer a Mansacris abans del partit.
1: Perfecte, així també fem el nostre petit homenatge parlant d'ell, perquè a més també va ser una figura important en el programa ja fa uns anys.
0: Clar, i és important que ho recordem, perquè amb l'acte d'homenatge que se li va fer a l'Àlex Cristian Morales, també conegut com a Sacris, on tots els membres del club i figures properes al jugador van voler despedir-lo i fer-li costat en el que ha sigut l'últim partit d'una figura de gran rellevància dins del club. Un company, un jugador i amics de molts de nosaltres, que ha defensat els colors del Palafolls i d'aquest esport des de petit, passant per totes les categories inferiors fins a arribar a l'actual sènior, on és el capità per veterania, joc i companyonia. Ha sigut un jugador que també ha participat en l'organització del club dins de la Junta i que treballant per tirar endavant els moments que el Palafolls passava a hores baixes. Així doncs, aquest acte és en què el lluïa la samarreta amb el 8 i el nom de Etern Capità. Se li va fer entrega de la seva samarreta emmarcada i signada per tots els jugadors. Tenim un tall que ha enviat una figura també històrica del club, del Palafolls, com és en Felip, parlant de la tasca d'en Sacris, que el coneix des de fa molts anys.
4: Bueno, doncs, tema d'avui, el senyor Àlex Sacristán. Dic senyor perquè imagino que ja deurà rondar els 30 i jo, si malament no recordo, el deuria conèixer amb 8 anyets, ¿vale? Diria que vaig ser el seu primer entrenador, edat de mini, i per això dic senyor, perquè només han passat 22 anys, 20 anys, i han passat volant. I el recordo que encara el recordo que va començar ahir a votar a pilota. I bueno, què dir d'en Sacristán? Doncs bueno, sempre ha sigut un home, bueno, un home, un nen de club, sempre ha estat al Palafolls, sempre ha sigut un mes, ha sigut company, ha sigut veí, ha sigut amic, ha sigut home de club, vull dir, quan se l'ha necessitat sempre ha estat allà ajudat. Va estar a l'última junta amb l'Ivan, vull dir, entre l'Ivan i van carregar forces, van portar i sostenir el club, i bueno, què dir, pues, la veritat és que jo crec que serà, sempre estarà, jo crec que no és una despedida, perquè els que hem jugat a bàsquet necessitem pilota i estic segur que ens retrobarem amb molts entrenos i estic segur que el tenim a les pistes, el millor jugant no, però entrenant segurament que sí.
0: Doncs hem tingut ara en Felip, que ens explicava una mica la tasca de l'Àlex Cristian al club, i també hem tingut un tall d'en Sacris explicant en la seva pròpia vivència que ha tingut en aquest moment que ens ha donat per Ràdio Palafolls.
2: Doncs res, un dia molt emocionant amb tota aquesta cerimònia que em van preparar els meus companys de club i la família que hem format. I res, no puc anar-me de millor manera, la veritat, o sigui, si algun cop em vaig pensar marxar o no, ara ja amb aquesta despedida haig de marxar sí o sí, m'ha quedat clar, perquè no podria marxar de millor manera d'aquí. I res, molt agraït després de tots aquests anys en els que he intentat donar el millor de mi, i res, que espero que els meus baixos coneixements de bàsquet, però a la vegada la meva passió i carinyo que li tinc a aquest esport hagin calat en algú, que crec que en algú ha calat veient tot el carinyo que vaig rebre el dissabte. I res, estic molt orgullós de no haver marxat mai del Palafolls i de tota la meva trajectòria. I que res, com vaig dir el dia de l'homenatge, això no és un adeu, continuaré estant present pels pavellons, però bueno, ara en un segon pla i més relaxadet. I res, moltes gràcies també a la ràdio, que n'heu acompanyat també, format part del minut a minut, i res, que també sou uns grans companys dels que m'emporto un record molt bonic també.
1: Doncs Saudal, amb les paraules d'en Sacris acabem partit estel·lar, i si et sembla anem cap a l'MVP de la jornada.
0: Anem-hi.

0: Doncs arriba un dels moments més esperats de la setmana, que és decidir qui ha sigut i qui s'emporta el premi MVP de la jornada minut a minut. Jo, del Vallicrosa, avui ho tinc força clar. No sé si et passa el mateix.
1: A mi em passa el mateix i crec que no és únicament no és un MVP, diguéssim, pels resultats esportius d'aquesta setmana, sinó que és per una sola trajectòria. Així que jo, per part meva, donaria avui l'MVP per mèrits a Àlex Sacristán, a Mansacris, ja que aquesta setmana ha sigut el seu comiat de les pistes i crec que es mereix aquest reconeixement.
0: Penso igual que tu. De fet, l'Àlex Sacristán em recorda en certa part a mi i per això valoro molt el que ha fet, que capità del primer equip, un home que sempre a disposició del club i, per tant, totalment meritori aquest premi per la seva trajectòria i a més perquè recordem que en aquest seu últim partit, com ha dit en Maxi, va fer una canasta que també va ser clau per la victòria.
1: Correcte, de fet és un home que encara que potser no, a vegades no hagi tingut el màxim anotació en un equip, sí que és veritat que quan ell és de pista es nota perquè el joc flueix millor i que tothom juga molt més tranquil i molt més relaxat.
0: Doncs per tant, premi MVP de la jornada minut a minut, Àlex Sacristán.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: I fins aquí l'edició 570. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 12 del vespre d'avui mateix o demà a partir de les 2 del migdia. O si no, a www.radiopalafolls.cat, a l'apartat de podcast, allà trobareu tots els programes de la temporada. I si no, també els podeu escoltar a través de l'Spotify. A l'edició i producció del programa hem tingut l'Eudal Vallcrosa, l'Àlex Viqueras i un servidor. El control de so hem tingut en Jordi Pratsavalls i ens hi tornarem a posar el proper dilluns a la mateixa hora de sempre amb tota la informació esportiva palafollenca. Bona setmana, Eudal.
2: Pues molt bona setmana a tu, a en Jordi i a tots els oients també.
1: I com dius, bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

0: L'Ajuntament negocia amb la companyia elèctrica per reduir el cost de la llum als pisos de protecció oficial. L'alcalde va exposar al ple les condicions imposades per la companyia elèctrica per connectar els nous habitatges de protecció oficial a la xarxa. Segons ha explicat el consistori, la proposta inicial de la companyia per portar l'energia a aquests blocs era de 420.000 euros, una xifra que el govern local considera totalment desproporcionada. Després de la reacció per part de l'Ajuntament, la companyia ha rebaixat la factura fins als 385.000, però el consistori manté que hi ha alternatives molt més econòmiques. Els informes dels tècnics municipals indiquen que existeix una proposta més viable que tindria un cost de 110.000 euros, gairebé 4 vegades menys del que demana l'empresa. En aquest sentit, l'alcalde està molt crític amb el paper de les grans distribuïdores d'energia.
1: És un escàndol. Fins a quin punt aquest tipus d'empreses, que territorialment tenen un nom concret, va canviant, però tenen un nom concret, vale? Fins a quin punt aquestes empreses poden condicionar i fins i tot imposar el seu criteri als ajuntaments, que en teoria som els gestors del territori i en teoria som els que han de vetllar pel bé de la ciutadania, no?
0: Segons l'alcalde, la companyia vol aprofitar la construcció dels pisos socials per fer una nova central i ampliar la seva pròpia capacitat de subministrament a futur, en lloc d'utilitzar les infraestructures que ja existeixen, carregant tot el cost al projecte d'habitatges. Aquesta problemàtica a Palafoll recorda la situació que viuen els habitatges de lloguer social a Malgrat, al carrer Roger de Flor. En aquell cas, tot i que els pisos estan acabats des de fa 7 mesos, els adjudicataris no poden entrar-hi fins al juny aproximadament per la falta d'un transformador elèctric que ja s'ha col·locat. La situació a Malgrat ha arribat a tal punt que la Generalitat va haver d'intervenir per intentar accelerar la instal·lació. Actualment, l'Ajuntament de Palafoll continua negociant per evitar que el cost de l'energia acabi sent una càrrega inassumible per la promoció d'habitatge públic.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
0: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimarts 26 de maig del 2026. El Sindicat d'Habitatge alerta de l'augment d'infrahabitatge al Baix Maresme i assenyala el cas de l'home mort en un incendi a Cabrera, Laia Muñoz.
3: La mort d'un home arran d'un incendi al magatzem on vivia a Cabrera de Mar o l'incendi de fa uns dies en un assentament de barraques a Vilassar de Dalt ha motivat un comunicat ahir dilluns del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme on alerten de la proliferació de l'infrahabitatge en aquesta subcomarca, un fenomen que aquesta entitat vincula directament de la crisi habitacional.
0: I la policia local de Palafolls reforça el control contra l'incivisme dels propietaris de gossos amb vigilàncies de paisà, Melina Morilla.
4: Aquestes vigilàncies s'intensificaran en els punts del poble on s'han detectat més queixes per garantir la convivència i el manteniment de l'espai públic.
0: El cap de Calella reforça l'atenció als pacients nouvinguts amb un projecte pioner, Sergi Ferrer.
5: Es tracta d'un programa pioner que es basa en la creació d'equips de professionals de referència amb sanitaris i personal de l'administració que les ajuden a conèixer el funcionament i els serveis que tenen a l'ambulatori.
0: Malgrat formalitzar la creació del Consell Agrari amb autoritats polítiques i representants de la pagesia, Ona Malgrat.
6: Les funcions del Consell Agrari, entre d'altres coses, és la conservació dels camins i vies rurals, la millora de la infraestructura agrària i el seu desenvolupament. Aquest també es coordinarà amb l'Espai Agrari de la Baixa Tordera.
0: La Sala Cabanyes porta al Centre Cívic al Gorg de Sant Vicenç de Montalt una obra sobre la memòria de la Guerra Civil, Martí Capçada.
7: Dirigida per Joan Peran, l'obra ofereix una mirada emotiva sobre les conseqüències socials, polítiques i personals de la Guerra Civil Espanyola.
0: I l'Eterno Juvenil es proclama campió de la primera edició del torneig El Octágono a Tordera, Mar Tres Serres.
8: Sí, després d'una final a 4 apassionant, l'equip que ja havia quedat primer a la Lliga Regular va guanyar 4-1 als Bambinos i es converteix en el primer equip en guanyar aquest nou torneig de futbol al municipi.

0: El sindicat Habitatge alerta de l'augment d'infrahabitatge al Baix Maresme i assenyala el cas de l'home mort en un incendi a Cabrera. Laia Muñoz, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, la mort d'un home arran d'un incendi al magatzem on vivia a Cabrera de Mar, o bé l'incendi de fa uns dies en un assentament de barraques a Vilassar de Dalt, ha motivat un comunicat ahir dilluns del sindicat d'habitatge del Baix Maresme, on alerten de la proliferació de l'infrahabitatge en aquesta subcomarca, un fenomen que aquesta entitat vincula directament a la crisi habitacional. Ahir de matinada es va rebre l'avís d'un foc en un immoble a l'Avinguda Maresme de Cabrera de Mar i en l'operació d'extinció els bombers van trobar el cos d'un home sense vida que després s'ha sabut que dormia habitualment al magatzem on van començar les flames, segons informava TV Mataró. Fa una setmana, a Vilassar de Dalt, els bombers van haver d'apagar un incendi en un campament de barraques a les afores del poble on hi vivien una cinquantena de persones. Són exemples, diu el sindicat, de precarietat habitacional greu que s'estan reproduint. També assenyalen un assentament de 60 persones a Ocata, arreu del Baix Maresme, i que pateixen persones que ja han estat del tot expulsades del circuit del lloguer, en molts casos, diuen, després de ser desnonades. Així, assenyala la portaveu de l'entitat Georgina Luna, cada cop es donen més casos de famílies senceres vivint en habitacions, en cotxes o en locals reconvertits en habitatges.
0: I la policia local a Palafolls reforça el control contra l'incivisme dels propietaris de gossos amb vigilàncies de paisà. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda, així és. La policia local ha posat en marxa un dispositiu especial de seguretat destinat a prevenir els actes incívics relacionats amb la tinença de gossos. La principal característica d'aquestes intervencions és que es realitzen mitjançant vigilàncies de paisà, una mesura que busca detectar conductes inapropiades que sovint s'eviten davant la presència d'agents uniformats. Aquestes patrulles específiques es planifiquen en funció de la disponibilitat de personal i s'han començat a aplicar aquestes últimes setmanes. L'objectiu és actuar de manera directa en aquells punts del poble on s'ha detectat un major índex d'incivisme relacionat amb els propietaris de gossos. La mesura forma part d'una estratègia més àmplia per garantir el manteniment de l'espai públic i la convivència ciutadana, posant el focus en aquells espais on les queixes per comportaments incívics són més freqüents.
0: I el cap de Calella reforça l'atenció als pacients nouvinguts amb un projecte pioner. Sergi Ferrer, bona tarda.
3: Bona tarda. La primera visita al CAP acostuma a ser també el primer pas per entendre com funciona el sistema públic de salut, com demanar hora, a quin professional cal adreçar-se o quins són els canals per fer consultes i tràmits. Per facilitar-ho, el CAP de Calella ha definit un programa d'acollida adreçat a pacients nouvinguts. La iniciativa es coordina des de l'àrea de gestió i serveis al ciutadà de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i participen tant professionals sanitaris com personal administratiu que s'encarrega d'explicar com funciona el centre, resoldre dubtes i detectar si hi ha alguna necessitat urgent. Ho explica Dolors García, que n'és la responsable.
4: Quan arriba un pacient nou, li assignem aquest equip i, en un termini màxim de 48 hores, l'administració referència el contacte. L'objectiu és crear un primer vincle, explicar com funciona el centre, quines vies de contactes té, ajudar-me en escola meva salut i revisar si hi ha necessitats immediates, com renovacions de medicació o seguiments pendents. Si cal, també es programa la primera visita amb el metge o la infermera i, sobretot, s'escolta la persona.
3: Aquest model d'acollida encaixa amb el procés de transformació que viu el CAP de Calella des que el Departament de Salut el va incloure la primavera passada dins la prova pilot dels centres de salut integrals de referència. El projecte es va començar a desplegar a partir del 2025 per provar noves maneres de treballar per fer una atenció primària més resolutiva i accessible. Entre els objectius del TESIR hi ha reduir els temps d'espera i oferir una atenció més personalitzada, especialment en aquells casos que necessiten orientació des del primer moment. També s'hi estan incorporant nous perfils professionals, eines tecnològiques i recursos digitals per agilitzar tràmits i millorar l'acompanyament als pacients.
0: Gràcies. I a Palafolls, l'Ajuntament negocia per rebaixar el cost elèctric dels nous pisos de protecció oficial. Merina Morilla.
2: L'alcalde va exposar al ple les condicions imposades per la companyia elèctrica per connectar els nous habitatges de protecció oficial a la xarxa. Segons ha explicat el consistori, la proposta inicial de la companyia per portar l'energia a aquests blocs era de 420.000 euros, una xifra que el govern local considera totalment desproporcionada. Després de la reacció per part de l'Ajuntament, la companyia ha rebaixat aquesta factura fins als 385.000 euros, però el consistori manté que hi ha alternatives molt més econòmiques. Els informes tècnics municipals, de fet, indiquen que existeix una proposta més viable que tindria un cost de 110.000 euros, gairebé 4 vegades menys del que demana l'empresa. En aquest sentit, l'alcalde va estar molt crític amb el paper de les grans distribuïdores d'energia. Segons diu, la companyia vol aprofitar la construcció dels pisos socials per fer una nova central i ampliar la seva pròpia capacitat de subministrament a futur, en lloc d'utilitzar les infraestructures que ja existeixen, carregant tot el cost al projecte dels habitatges.
5: Ara, la companyia vetlla pel seu interès, perquè és una companyia privada. I què fa? Diu, a veure, aquí s'està desenvolupant un sector, no? Sí, vale. Doncs aquests 40 habitatges, ara, a mi, jo els podria subministrar amb una CT, una central, sí? Que ja existeix, però quedaria una mica justa. Per tant, el que faig és construir, els faig construir una de nova i faig portar la línia d'on sigui, d'on te m'acomvinguin a mi, perquè llavors, a partir de llavors, jo ja tindré la capacitat de, si me'n demanen més... Exacte, no? I dius, ja, però és que estàs castigant, que a més en aquest cas estem parlant de vivendes de protecció oficial, estàs castigant en un... Per què, no?
2: Actualment, l'Ajuntament de Palafolls continua negociant per evitar que el cost de l'energia acabi sent una càrrega inassumible per la promoció d'habitatge públic.
0: Gràcies, i malgrat formalitzar la creació del Consell Agrari amb autoritats polítiques i representants de la pagesia, Ona Malgrat...
6: La vila ja ha formalitzat el Consell Agrari amb el nomenament dels càrrecs de que el formaran part durant el darrer ple municipal. Per part de les autoritats polítiques hi haurà l'alcaldessa Sònia Vinyoles, qui assumirà la presidència, i també l'àrea de seguretat ciutadana. A més, hi haurà la regidoria de pagesia, Carme Ponsa, i el regidor Jofre Serret, que farà ocuparà urbanisme, Jordi Lluís Ferrer, medi ambient, i Carme Cernicharo, promoció econòmica. El Consell Agrari també comptarà amb la presència de Margarita Mora, del PSC, Mireia Castellà, de Junts per Malgrat, Joaquim Albert, d'Esquerra Republicana, Josep Aymeric, de Malgrat ens mou, Anna Vega, del PP, i Enric Zaldo, de la CUP. Des de l'Ajuntament també hi participaran dos tècnics que tindran veu però no vot, i són Laia Gómez, que ocuparà Medi Ambient, i Toni Riera, pagesia. Des del sector agrari formaran part del Consell en Joan Font, president de la cooperativa Progrés Garbí, i el seu gerent, Xavier Castells. També hi participarà Xavier Fontanet, de l'Institut Ramon Turró, en representació del cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica. A més, hi hauran els pagesos Gerard Font, Ferron Massaguer, Ramon Font, Joan Nonna i David Riba. Les funcions del Consell Agrari, entre d'altres coses, és la conservació de camins i vies rurals, la millora de la infraestructura agrària i el seu desenvolupament. Aquest també es coordinarà amb l'Espai Agrari de la Baixa Tordera.
0: I èxit de participació a Calella a la marxa solidària contra el càncer, on s'han recaptat 9.400 euros. Sergi Ferrer.
3: Sí, la marxa solidària contra el càncer, celebrada aquest diumenge a Calella, ha aconseguit recaptar aquest total de 9.400 euros gràcies a la participació de 920 persones en una jornada marcada per la solidaritat. L'organització ha volgut agrair públicament la implicació de totes les persones i col·lectius que han fet possible l'esdeveniment. En especial han destacat la feina dels voluntaris, els alumnes de les escoles Pia i Freta, Calella Marxa i l'Ajuntament de Calella, així com la col·laboració dels comerços de la ciutat. La caminada va tornar a convertir-se en una autèntica festa solidària, en un ambient familiar i participatiu, amb un record especial per a totes les persones que han perdut la vida a causa del càncer durant aquest últim any. Durant la jornada també es van sortejar 162 regals aportats pels establiments comercials de Calella que van voler sumar-se a la iniciativa solidària. Des de l'organització han explicat que a causa de les nombroses inscripcions d'última hora van faltar algunes talles de samarreta. Les persones afectades van rebre provisionalment una samarreta d'edicions anteriors mentre esperen l'arribada de les noves peces, que ja han estat encarregades i es lliuraran en els propers dies.
0: Gràcies. Més qüestions. Arriba la 5a edició de les Jornades Esportives Interescolars de Canet de Mar, Ràdio Canet.
7: Tant avui com el proper 2 de juny, més de 250 alumnes de les escoles públiques i concertades de Canet participen a les jornades esportives interescolars de la nostra vila. L'objectiu és fomentar els valors de l'esport, el treball en equip i la convivència. La jornada d'avui està adreçada a l'alumnat de quart de primària i la del proper dimarts comptarà amb la participació dels alumnes de sisè de primària. Canet acull avui la cinquena edició de les jornades esportives interescolars que compten amb la participació de les escoles FEDAC Canet Iglesias, l'Escola Misericòrdia i el Col·legi Turó del Drac. La iniciativa està impulsada pels propis mestres d'educació física i vol promoure els hàbits saludables, l'activitat física i els vincles entre la comunitat educativa del municipi. La segona jornada serà el 2 de juliol i estarà adreçada, com bé dèiem, a l'alumnat de sisè de primària.
0: I l'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil arriba avui a Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada, bona tarda.
8: Bona tarda, Gemma. Com tu bé dius, Sant Vicenç de Montalt acull avui una nova parada de l'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil de la Generalitat, un servei itinerant que vol apropar l'administració pública als municipis amb menys accés a oficines presencials. L'oficina està instal·lada al carrer Picadestats i ofereix atenció presencial, personalitzada i sense cita prèvia entre 12:15 del migdia i fins a 13:45. Els veïns poden fer-hi tràmits administratius, informar-se sobre ajuts i prestacions o rebre orientació directa sense cap necessitat de desplaçar-se fora del municipi. La delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz Romero, ha visitat avui el servei i ha atès els mitjans de comunicació a partir de 12:15 del migdia.
0: Gràcies. I a Canet, la Comissió de Salut del Consell de la Gent Gran organitza avui una xerrada per tractar el fenomen de la soledat no desitjada a la tercera edat. Ràdio Canet.
7: La soledat no desitjada, entendre-la i transformar-la. Aquest és el títol de la xerrada que es farà avui a les 5 de la tarda al CAP de Canet a càrrec de Luis Fernández, referent de benestar emocional del Centre d'Atenció Primària de la nostra vila. Aquesta sessió està impulsada per la Comissió de Salut del Consell de la Gent Gran. La soledat no desitjada en persones grans és un problema social complex que requereix una estratègia integral de prevenció i actuació que inclogui la participació comunitària i la sensibilització. És fonamental involucrar múltiples actors en la seva detecció i tractament, ja que afecta significativament tant la salut mental com la física de les persones grans que la pateixen. Segons Luis Fernández, es calcula que una de cada cinc persones pateixen aquesta soledat no desitjada i afegeix que un dels problemes és que sovint està silenciada. Des del CAP de Canet fan accions per treballar aquest fenomen a través de sessions grupals. La xerrada d'avui és a les 5 de la tarda al CAP de Canet i és una activitat gratuïta.
0: I els socialistes revaliden Sònia Vinyoles per encapçalar la llista del PSC de Malgrat a les municipals del 2027. Ona Malgrat.
6: 21 vots favorables va aconseguir dissabte la candidatura de Sònia Vinyoles per encapçalar la llista dels socialistes a les eleccions municipals del maig de 2027. La de Vinyoles era l'única candidatura que es va presentar i va rebre el suport unànime de la militància que va participar a la votació. En el transcurs de l'assemblea extraordinària, l'actual alcaldessa socialista va reivindicar la política municipal com una eina de servei públic de proximitat i de transformació positiva de la vida de les persones i va assegurar que encara aquest nou repte amb il·lusió, responsabilitat i experiència després d'un mandat que va titllar d'intens i exigent. L'assemblea extraordinària del PSC de dissabte va comptar amb la presència de Soufiane Laurouci, diputat adjunt de la Diputació de Barcelona. El següent pas serà ara traslladar la proposta a la Federació del Maresme per tal que la ratifiquin els òrgans nacionals del PSC al juny.
0: I encara en clau política, a Premià Crida continua sense entendre que es permeti plantar parades a la ultradreta. Laia Muñoz.
9: Sí, com ha fet altres vegades, en seu plenària, ahir el grup municipal de Crida Premianenca denunciava públicament a Premià Mèdia que es permeti la presència de parades informatives a Premià de Mar als partits Aliança Catalana i Vox. Segons ens deia ahir el regidor Pere Ramoneda, aquest cap de setmana totes dues formacions van plantar la seva parada i ho estan fent, deia, com a mínim un cop al mes. Ramoneda creu que no té sentit fer homenatges a la Neus Català o a l'Agustí Centelles i al mateix temps permet que aquests partits difonguin el seu discurs d'odi.
10: seguim sense entendre com encara se segueix permetent la presència d'aquests grups que venen al nostre poble, doncs això, a fer aquest discurs d'odi. A més, un cop al mes o cada 15 dies els tenim aquí. No comprenem com es fan accions com ara, per exemple, un mural amb frases i amb declaracions d'intencions de gent com va ser la Neus Català i en Agustí Centelles, lluitadors incansables contra el feixisme, i per altra banda es permet això, que segons quins grups que no tenen cap tipus de representació municipal puguin venir lliurement a fer aquest discurs d'odi.
1: Respecte de l'argument legal que ha esgrimit el govern habitualment en resposta a aquesta denúncia, Ramoneda afirmava que en el passat molts col·lectius i iniciatives no legalitzades han tingut molts problemes per plantar parades com aquestes, i pregunta sobre l'opció que aquests partits puguin concórrer a les eleccions. El regidor de Crida sentenciava que si fos així, i més encara si obtenen representació a l'Ajuntament, deia que tots ens haurem equivocat molt.
0: En cultura, la Sala Cabanyes porta al Centre Cívic, al GORG de Sant Vicenç de Montalt, una obra sobre la memòria de la Guerra Civil, Martí.
8: Correcte, el Centre Cívic El Gorg, que acollirà el diumenge 14 de juny a les 6 de la tarda la representació de l'obra Ombres de Memòria, una proposta teatral de la Sala Cabanyes basada en un text del dramaturg mataroní Toni Cabré. Dirigida per Joan Peran, l'obra ofereix una mirada emotiva sobre les conseqüències socials, polítiques i personals de la Guerra Civil Espanyola. La història segueix una arxivera municipal que a partir de testimonis i documents històrics reconstrueix la vida quotidiana d'una ciutat durant els primers mesos del conflicte. La funció també recupera episodis reals de la memòria local, com per exemple l'assassinat del doctor Samsó, rector de Santa Maria de Mataró, executat l'any 1936.
0: I més de 300 persones al concert de gospel solidari a l'església de Tordera, Marc.
11: Sí, l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica va organitzar diumenge un concert de gospel benèfic amb l'objectiu de recaptar fons pel projecte Nixi Endoscòpia Sense Por, destinat a ajudar a reduir la por dels pacients que pateixen aquesta malaltia crònica i han de sotmetre's a proves periòdiques. L'esdeveniment va gaudir de l'actuació del cor Fil de Gospel, que va encomanar la seva energia a tots els assistents. La presidenta d'IDSEO, Zoraida Gómez, va fer-ne un balanç immillorable de la convocatòria a l'Església Parroquial de Tordera.
12: El concert ha sigut un èxit total. Hem venut moltíssimes més entrades. Crec que al final érem unes 320 persones en l'església. Ha sigut un concert molt màgic i la gent molt emocionada, i ha sigut molt especial per mi.
11: Per a Gómez, l'esdeveniment tenia una doble càrrega emocional. La presidenta ha confessat la profunda il·lusió que ha suposat poder impulsar i liderar una campanya d'aquesta magnitud solidària al poble on ella també n'és resident, veient com els seus convilatants responien omplint l'església.
12: Fer el concert a casa ha sigut algo especial, que m'ha emocionat molt i que tothom ha gaudit molt, que era el més important, que la gent gaudeix i que puguin disfrutar de la música.
11: Des d'EDSEO van agrair la col·laboració de la comunitat i de les institucions locals per fer visible la malaltia de l'esofagitis eosinofílica.
0: Gràcies, i tornem cap a Premià, perquè l'Amistat acollirà demà dimecres l'estrena de La Flama, el nou curtmetratge de Martí Sala i Castells, protagonitzat per Blanca García Lladó. Sergi.
3: La peça explora qüestions com la burocràcia, els problemes de parella i el desgast emocional quotidià, elements que es converteixen en el centre d'una història marcada per la tensió interna i les ferides personals. Martí Sala ens desvetlla alguns dels ingredients del curt.
13: Una noia que bàsicament viu submergida en el laberint i amb el son de la burocràcia que tan bé coneixem els occidentals, per dir-ho d'alguna manera, i bàsicament té un objectiu molt clar, que és estar en el present, estar sentint el que té just davant, i ho té molt difícil perquè té conflictes amb la parella i problemes burocràtics pendents de solucionar.
3: Aquest nou treball arriba després d'anys vinculats a projectes creatius i personals, sempre amb una mirada molt centrada en les emocions i els conflictes humans. En aquest sentit, La Flama manté aquesta línia i també deixa entreveure alguns elements de tot la novel·la en què treballa actualment. Precisament, el projecte literari es troba immers en una campanya de micromecenatge impulsada per Quòrum Llibres, amb l'objectiu de trobar mecenes que ajudin a fer realitat la publicació del llibre. La projecció a l'Amistat començarà a 9:15 del vespre i l'entrada serà gratuïta.
0: I en clau esportiva, l'Eterno Juvenil es proclama campió de la primera edició del torneig El Octágono a Tordera, Martre Serres.
11: Sí, aquest cap de setmana la competició de l'Octágono va arribar al seu punt àlgid amb la disputa de la desitjada Final Four, un esdeveniment on es van jugar les dues semifinals, el partit també pel tercer i quart lloc i la gran final tot al camp principal del Municipal d'Esports de Tordera. L'Eterno Juvenil va fer bons els pronòstics i va aconseguir el tro després d'una actuació estel·lar. En feia balanç el seu entrenador Albert Fernández un cop havent aconseguit el títol.
14: Bueno, nosaltres estem molt contents. Més enllà d'haver aconseguit el títol, el que realment ens importa és que gràcies al torneig ens hem pogut tornar a ajuntar i compartir allò que ens agrada, que és el futbol. Però ja et dic, haver aconseguit el títol és el de menys. El que realment ens importa és juntar-nos, fer una mica d'esport i retrobar-te amb aquells amics que tenies quan eres més petit. Per tant, això és el maco.
11: La pilota va començar a rodar amb els enfrontaments decisius, on cap equip volia quedar-se enrere. La primera semifinal, justament l'Eterno Juvenil contra Clàssics, que va ser una autèntica guerra, i el partit va acabar amb empat a un i es va resoldre a la tanda de penals. La lluita per l'honor del tercer i quart lloc se la van dur Clàssics després d'imposar-se 7-3. I la gran final, com dèiem, l'Eterno Juvenil va dominar el maig decisiu i va superar a Bambinos amb un sòlid 4-1, proclamant-se campió de la Lliga El Octágono Futbol 7. Recordem que es disputen els partits en camp petit. Alejandro Ortega, membre de l'organització, es mostrava molt content després de les finals.
15: Bueno, la nostra idea era que dissabte fos un dia per disfrutar entre tots els participants de la Lliga, i sempre ho hem dit que no és una Lliga de tres organitzadors, sinó que és una Lliga de tots, dels 8 equips que la formen, i crec que al final és la nostra intenció, que tots els participants que han format part de la Lliga tinguessin el seu dia i poguessin disfrutar, i crec que en bona part van disfrutar tots, i això és l'alegria més gran que ens queda a nosaltres.
11: Després de mesos de competició i aquest èxit final i la bona rebuda que ha tingut aquesta Lliga amateur i totalment de partits amistosos, l'organització no descarta seguir treballant de cara a les pròximes edicions.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
16: Tenim per endavant una jornada que tornarà a ser càlida, més o menys amb unes temperatures semblants a les d'ahir. Tampoc han variat les temperatures nocturnes, puntualment han baixat una mica, en alguns casos han arribat a pujar lleugerament, però en qualsevol cas tenim petites oscil·lacions dins d'aquesta situació de monotonia, d'estabilitat i sobretot de temperatures estiuenques. Aquesta setmana serà especialment dura pel que fa a la calor, ja que de cara a demà passat, probablement, sobretot de cara a dijous i divendres, podrem tenir algunes màximes de més de 30 a la mateixa franja costanera. Per tant, atenció, ja veurem si no s'ha d'activar algun protocol de calor, perquè realment les temperatures pujaran molt. I aquesta calor durarà, doncs, aproximadament una setmana. Sembla que dimarts de la setmana vinent, a última hora arribaria una línia de tempestes que obriria les portes a una baixada de temperatura notable, sobretot que notaríem ja de cara al dimecres. Per tant, esperem-ho que hi hagi almenys ni que sigui un respir, però mentre això no arriba tindrem una situació marcada sobretot per la forta calor al llarg dels pròxims dies. Avui amb temperatures semblants a les d'ahir, però com dèiem, de cara a demà pugen una mica més i alguns valors màxims cap a l'interior de la comarca, que aquestes últimes hores han fregat els 30 graus, doncs podien arribar cap als 31-32 de cara a demà, amb vent que continuarà com avui, molt fluix. En general, aquesta tarda, igual que aquest matí, bufarà vent del sud-sud-oest, pràcticament encalmat aquest matí, molt fluix a la tarda, demà 3 quarts del mateix, i demà passat tampoc esperem vent significatiu. Per tant, la situació marítima també continuarà molt tranquil·la, com dèiem, de cara a dijous, a banda de mantenir-se l'ambient assolellat, destacable les temperatures, que en alguns punts, com dèiem, podran fins i tot fregar els 33 o 34 graus a les hores centrals del dia.
0: Molt bé, doncs això pel que fa a la previsió del temps, molt pendents d'aquest augment de les temperatures que es mantenen altes per aquesta època de l'any. Nosaltres fem una petita pausa de 3 minuts i tornem de seguida a l'Ona Maresme. Fins ara, no marxeu.
17: La xarxa de comunicació local.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
2: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
3: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
4: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats als establiments.
5: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
6: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
7: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
8: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
9: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
11: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
0: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Moment de fixar-nos en el que passa a les xarxes socials avui des de Malgrat amb en Javi. Bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, com estàs?
2: Doncs mira, amb la veu...
3: Ja
2: a punt de jubilar-me.
3: Ja t'han dit al grup que una miqueta d'aigua, un caramel, el que sigui, per recuperar-te aviat.
2: Això són els canvis de temperatura, que ara fa molta calor de cop i volta, aires acondicionats... I mira...
3: Justament aquí el tenem a l'estudi també encès perquè tenim el rac al costat i amb la calor que fot, doncs no hi ha més remei que posar-lo, perquè si no ens morim.
2: Jo feia anys, doncs... que no estava així, potser més de 5 anys.
3: Ostres, Déu-n'hi-do. Bueno, esperem que et recuperi, Gemma. Comencem, si vols, repassant què hi ha al Maresme, xarxes. Doncs destaquem en primer lloc que els principals agents empresarials del Maresme han valorat el retorn al debat sobre el projecte del tren orbital, una infraestructura que preveu connectar la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona i que tindria un impacte directe en la mobilitat del territori. Segons indica el diari El Capgròs, tant la patronal com Fagem com la Cambra de Comerç coincideixen en la necessitat de millorar les connexions ferroviàries, però situen el focus en la prioritat de la xarxa ferroviària existent. De fet, la Fagem considera que el tren orbital és clau tant per a la competitivitat de les empreses com per a la qualitat de vida dels treballadors. Ara bé, adverteix que qualsevol plantejament s'ha de fer amb rigor tècnic, consens territorial i realisme pressupostari, i reclama evitar que grans infraestructures quedin en debats recurrents sense concreció.
2: Molt bé, això pel que fa a petita escala, a nivell comarcal i en clau internacional.
3: Bé, marxem a Bèlgica perquè us hem de donar una notícia trista. Almenys 4 persones han mort aquest dimarts a causa de l'accident entre un minibús escolar i un tren de passatgers a la localitat belga de Buggenhout, al nord del país, quan el vehicle escolar ha irromput a les vies de tren quan el pas del nivell estava tancat. Segons ha explicat el ministre federal de Mobilitat, Jean-Luc Crook, entre les víctimes mortals hi ha 2 dels 7 menors que viatjaven a l'autobús, el conductor i també l'adult que acompanyava els escolars. Val a dir que els alumnes eren d'un centre d'educació especial.
2: Vaja, doncs lamentem aquesta trista notícia que ens expliques avui. I el tema curiós del dia, quin és?
3: Doncs el tema curiós és que el Ministeri de Drets Socials i Consum ha obert un expedient sancionador als portals d'apostes Polymarket i Calci per una possible infracció de la normativa del joc. Concretament, estarien operant a Espanya sense comptar amb l'habilitació administrativa obligatòria que es dona en aquests casos. Segons ha informat l'executiu espanyol, s'ha emès una ordre cautelar per bloquejar a Espanya les pàgines web d'ambdues plataformes, la de Polymarket i Calci.
2: Molt bé. Doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Anem. Som-hi, què estem preguntant avui?
3: Doncs preguntem si utilitzeu plataformes digitals d'apostes o jugues en casinos, bingos, etc. Val tot, tant també si jugueu, aposteu a videojocs online, si jugueu a les tragaperres de les fèries,

0: bingo. Sempre he tingut curiositat de fer com les iaies, no? Això de jugar i veure la tòmbola i que vagi la boleta, no sé, sempre m'ha fet gràcia, però em sembla també una cosa petita, anar a petita escala, no, no és tant com anar a un casino, sinó una cosa més lleugera, portar-me 20 euros només, punto, i apostar i a veure què passa. I ja està, només per fer la gràcia.
1: Jo crec que apostar digitalment no ho faria, perquè és molt addictiu, vaja, és addictiu digitalment i no digital, però crec que amb el telèfon mòbil és pitjor. A mi m'agrada el bingo. No hi vaig cada setmana, obvi, potser hi vaig un cop a l'any, però el bingo m'agrada.
0: O sigui, que seria que sí, però de forma molt puntual, no? Seria
1: de forma extremadament puntual, fa potser... Mira, una vegada em vaig trobar un bitllet de 20 euros pel carrer i allò que me'l vaig guardar, vaig anar al casino a Barcelona i però no expressament, perquè mira, anava a dinar per allà al port i els vaig invertir, els vaig jugar i crec que em vaig guanyar 40 o 50.
0: Déu-n'hi-do, pues mira, al final vas tenir sort i tot.
1: Sí, sí, però bé. Doncs molt bé, Javi, gràcies. Fins ara.
0: A tu, fins ara.
1: I després de la pregunta del dia i del repàs a les xarxes, anem cap a Palafolls per parlar de les danses tradicionals. Jordi, també detallers que es duran a terme cada setmana al centre del municipi.
2: Sí, Gemma, de fet és una d'aquelles activitats tradicionals al nostre municipi. Normalment per aquestes dates s'assagen aquests balls, entre d'altres per un sopar popular que es farà més endavant al mes de juliol, i poder-les també ensenyar a moda de mostra a tota la gent que participi d'aquest sopar. És un taller de danses tradicionals que organitza la Puput, i amb nosaltres avui asseguda aquí al nostre costat tenim doncs la persona que porta aquest taller de danses. És la Dolors Ribot. Dolors, benvinguda a l'Ona Maresma, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Gràcies de nou per ser amb nosaltres. Com dèiem, ja ha començat aquest taller de danses tradicionals, que ja fa uns quants anys que esteu organitzant amb la Puput, més o menys sempre per aquestes dates.
3: Sí, des del 2017.
2: Des del 2017. Destaca'ns una miqueta, perquè vaja, jo crec que no hi ha gaire dubte, però en què consisteixen aquests tallers que realitzes a l'aire lliure, fins i tot a la plaça de Popi, en cas que no plogui?
3: Doncs ballem danses tradicionals d'arreu del món, no? D'alguns llocs, de Bulgària, de Romania, del País Basc, catalanes i de Grècia, i de República de Macedònia.
2: Com va començar tot? Perquè entenc que això va ser allò, com sempre, les surten les millors coses, no? Parlant amb la Puput, entitat a la qual tu pertanys, que vas dir, doncs escolta, ens posem a fer danses tradicionals, ensenyar a la gent, i mica en mica heu anat superant el nombre, perquè cada cop sou més, cada any sou més gent que s'apunta a aquest tipus de tallers.
3: Sí, bueno, aquest any som una vintena, i llavors habitualment som 15 persones cada dia que ballem. I hi ha gent que ve algun dia esporàdic, hi ha gent que retorna, que des dels primers anys que ve sempre, hi ha gent que ho prova, hi ha gent que aquest any no pot venir. Tenim diversitat. I va començar perquè molts de components de la Puput, la Margarita, la Marisa, l'Esther, i jo i la Rocío ballem danses, algunes des de fa molt de temps. Llavors és una cosa que ens interessa molt i vàrem dir, doncs, per què no ho fem aquí a Palafolls també, que sempre havíem ballat a diferents llocs, a Arenys, i ara actualment ballem cada dilluns amb el grup Ballem de Santa Susana.
2: Hi ha una ocasió ben especial, i per això avui t'hem convidat al programa, que és que aquest dimecres, perquè si no m'equivoco aquestes sessions les feu el dimecres al vespre, teniu una proposta ben especial. Explica'ns, Dolors, què passarà aquest dimecres?
3: Doncs des de fa un parell d'anys dediquem un dia de les danses tradicionals al contrapàs de Sant Genís, i evidentment ens ho ensenya en Xavier Salicru. I aquest any, a més, tenim el gran privilegi de tenir a la Mar Vilà de
2: Flabiuraire, coneguda, no?, arreu de Catalunya. Sí, sí que és veritat que ho hem parlat moltes vegades i n'estem orgullosos d'ella, precisament. Flabiuraire, com dèiem, complicada la paraula, però que us acompanyarà, deies, conjuntament amb en Xavier Salicru, que és un expert, ja podríem dir, amb aquest tipus de contrapàs.
3: Sí, ens ensenyarà i passarem.

0: doncs la sessió aprenent el contrapàs. Mm-hmm. Està convidat qui vulgui.
1: Normalment, quan programes aquest tipus d'activitats, abans ens has parlat de tot tipus, de danses que ensenyes, ja hi comptes amb el contrapàs. És a dir, és una activitat que mai falla, i més estirant una miqueta d'aquesta gent de casa, no? De la Mar, d'en Xavier. Per tant, és una de les sessions que més espera, entenc, la gent que participa d'aquest taller. No?
0: És molt especial i és molt important, i tenir música en directe és un privilegi, i a més amb una tan bona participant com la Mar. Sí.
1: Ell, suposo que també quan els hi fas la invitació, diguéssim, a venir a participar, no fallen tampoc, no hi ha un no per resposta.
0: En Xavier mai, i la Mar tampoc, i a més li vaig dir que si podia venir el 4 de juliol, que farem la cloenda del curs, i també aprofitant la benentesa, un sopar a la fresca amb la Puput, li vaig proposar aquest dia, i va dir, però quin dia ensegeu? I vaig dir, aquest dimecres. Diu, doncs puc venir. I bueno, és un plaer.
1: Ara en parlarem, precisament d'aquesta cloenda. Ja ens has posat data i més o menys ens has explicat, però normalment aquesta sessió de cursos sempre hi ha una exhibició per tot el públic que participa d'aquest sopar a la fresca, on veieu totes les danses. Però abans d'arribar a aquest punt, Dolors, la gent que vulgui apuntar-se, per exemple, a la sessió d'aquest dimecres, la sessió de demà, com ho pot fer?
0: Venir a la plaça de Popi a 9:15 del vespre.
1: Perquè, de fet, no és un taller que hagi de tenir continuïtat. Home, si la té, entenc que molt millor, perquè així s'aprèn molt més. Però si ens interessa, per exemple, el contrapàs de Sant Genís, podem venir, per exemple, a la sessió de demà.
0: Sí, sense cap problema. I a més està bé. Llavors, venir cada dia, el que suposa és que una habilitat que tens per escoltar la música, dius, ai, aquesta dansa deu anar més o menys així. I llavors, mica en mica, aprens habilitat. I en saps cada vegada més, i cada vegada tens més ritme, i cada vegada pots aprofundir més.
1: A més, Dolors, ara que hi penso, hi haurà molta gent que et segueix des de l'inici. Jo, si no recordo malament l'anècdota, has anat aprenent, òbviament, aquestes danses a través dels teus viatges. Una de les coses que t'agrada precisament és conèixer la tradició de cada país on vas, i en aquest cas inclou també les danses. Però gràcies a la teva manera d'ensenyar i a la teva manera de compartir, perquè, com deies, ja fa molt de temps que organitzes aquest taller de danses tradicionals, hi haurà gent que fins i tot haurà superat a la mestra, no?, que t'acompanya des de l'inici, i que els passos també se'ls sap, i que fins i tot et pot ajudar a compartir aquesta experiència i seguir organitzant aquestes activitats, no?
0: Sí, això és en grup, i llavors la dansa sense un grup no té sentit. Llavors és un tot i un equip, i bueno, tot el suport de la Puput i de la gent que ballem.
1: Sí que és veritat, Dolors, que estem parlant d'un tipus de dansa, tu deies, que es ballen en grup. Crec que totes, o la gran majoria, si més no, no necessitem parella, no necessitem ballar sols, sinó que és una cosa de coordinació entre tot el grup, i tot això acaben sent, doncs, rotllanes, diferents passos que tothom ha de coordinar per seguir d'una figura a l'altra, no?
0: Sí, ballem algunes danses en parella, sí? L'escotix, la polca piqué, algunes danses se ballen en parella, però tot i ballant en parella és el grup. Una parella sola no té sentit que balli, és el grup, i llavors...
1: Per tant, hi ha la coordinació entre cadascú, però també la coordinació de grup, hem d'estar
0: importantíssim.
1: I entenc que és una cosa de pràctica, Dolors. Jo, si em posés ara mateix a ballar una polca, per exemple, no sabria per on començar, però sí que és veritat que amb el pas del temps la
0: tothom
1: gent
0: pot
1: es
0: ballar.
1: Va relaxant.
0: Tothom pot ballar. Llavors, qui té més ritme, pues, ho aprèn més ràpid, qui té més ritme, pues, triga una mica més, però tothom pot ballar i tothom pot disfrutar del ball si t'agrada una mica.
1: Una de les dates que marcàvem a l'agenda, precisament, és demà dimecres, que tocaria sessió de balls tradicionals amb la companyia de, com dèiem, d'en Xavier Salicru, historiador local i entès del contrapàs, i també la Mar Vilà, Flavio Laire, coneguda de Palafolls. Però una altra de les dates que ja marcaves a l'agenda, Dolors, és el 4 de juny, quan la Puput celebra un sopar a la fresca, i vosaltres no hi podeu faltar, Dolors.
0: El 4 de juny, no, el 4 de juliol.
1: 4 de juliol, perdó, 4 de juliol, en aquest cas, cas, doncs encara queda un meset més, 4 de juliol, com dèiem, la CUP organitza aquest sopar i, d'alguna manera, com dèiem, vosaltres també hi participeu.
0: Sí, i llavors la, no és una exhibició de les danses que fem, és una ballada al carrer, o sigui que tothom pot ballar i tothom està convidat a ballar. No, no fa falta venir a mirar, sinó pot participar. Seran, no farem totes les danses que hem ballat, intentarem que siguin les danses que es puguin ballar, explicar i ballar al mateix moment i que tothom pugui disfrutar.
1: 4 de juliol, més o menys a quina hora i a quin lloc? Dures, no sé si ho recordes.
0: Sí, d'entrada tot serà a la plaça Palatiolo. Allà començarem a 8:15. A 8:15 serà la ballada al carrer i a 9:00 el sopar. I després vindrà en Jaume Pinxo de Calella fins a Vall.
1: Home, i tant, que tot sigui una gran festa, que no pugui fallar en Jaume tampoc acompanyant-vos en aquesta ballada el 4 de juliol, on deies, aprofitarem no per aprendre, que per això ja tenim aquests dimecres seguits fins al 4 de juliol, sinó per ensenyar el que hem après.
0: Sí. I participar, que tothom hi pugui participar i tothom pugui conèixer danses tradicionals i els pugui ballar. I també ballarem el contrapàs.
1: Home.
0: I vindrà la Mar i en Xavier.
1: Aproximadament, en aquesta sessió d'aquest 2026, Dolors, quantes persones t'acompanyen cada dimecres a la plaça de Popi? Entenc que pot anar variant, perquè com dèiem no és un taller continuat en el temps.
0: Sí.
1: Però quantes persones poden venir als tallers?
0: Hi ha 20 persones que venen habitualment fins ara i llavors sempre hi ha algú que s'afegeix més esporàdic, gent que ve a ballar, a ballem alguna vegada ve de Santa Susana i bueno, que no, i de Santa Susana és al voltant, hi ha gent de Blanes fins a Mataró, hi ha gent que va a ballar a Santa Susana, que és, ja, molt, és un grup molt numerós. A Palafolls som uns 20 i cada sessió hem sigut 15.
1: Doncs escolta, ja sou prou gent,
0: Sí.
1: Allò, com sempre, depèn de la dansa, va pujant i baixant el número. Dolors, t'agraïm que hagis vingut a la ràdio a explicar-nos també un altre any el fet de les danses tradicionals que s'organitzen a través de la Puput, però que baixa la cara visible ets tu, com dèiem, aprenent-ho de cara a viatge, on has anat tastant aquestes danses i aportant-nos, doncs, el teu coneixement. Gràcies avui per ser amb nosaltres, Dolors.
0: Moltes gràcies, Jordi.
2: Moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda.
3: Hola Gemma, què tal? Bona tarda.
2: Aquí, sobrevivint, i tu?
3: Sí, ja t'escolto, ja ho hem parlat abans, això.
2: Vaig millorant perquè m'estic menjant molts caramels de llimona.
3: Ah, veus? Exacte, aquest és el remei casolà.
2: O sigui, crec que em porto com 4 o 5 ja, i quan acabem el programa m'hauré menjat la capsa sencera i crec que ja m'hauré curat.
3: Va, t'hauràs curat, però t'hauràs convertit en llimona, eh?
2: Sí, el monstre dels caramels. Molt bé, a veure, Marc, de qui és l'aniversari avui? A qui hem de celebrar? Que li escriuré per Instagram.
3: Hosti, doncs mira, a un jugador del Barça, no és Robert Lewandowski, però...
2: Molt bé.
3: Marc Bernal, el que passa que li treus uns quants anys. Saps quants en fa?
2: Perdona, quants en fa?
3: 19.
2: Ah, sí, que li trec uns anys.
3: Sí, eh?
2: 10.
3: És nascut el 2007.
2: Una dècada. I una mica més.
3: I una mica més, vale, no ho volia dir jo, però dic, va,
2: 11
3: va,
2: anys.
3: No passa res.
2: 19 anyets, criatura.
3: Marc Bernal, que ja porta dues temporades jugant al primer equip, tot i que l'any passat va estar lesionat gran part de la temporada per un trencament als lligaments del genoll, aquest any a poc a poc ha anat entrant en convocatòries i a veure si fa una bona carrera al Barça. I no només ell, Gemma, fa anys avui, sinó que també està d'aniversari el cantant nord-americà Lenny Kravitz i l'actriu britànica Helena Bonham Carter.
2: Molt bé, doncs aquests són els aniversaris d'avui, que doncs aquests famosos que celebren anys, i avui és el Dia Mundial o Internacional de...
3: Sorprenent, últimament n'estem portant d'estranys i avui és el Dia Mundial de Dràcula.
2: Dràcula.
3: Sí, sí, ostres. Homenatge, exacte, homenatge a aquest home immortal amb una saga que ja va néixer fa molt i molt de temps, a finals del segle XIX, amb la creació del novel·lista irlandès Bram Stoker l'any 1897, que va basar la figura de Dràcula en una figura històrica real. Això ho sabies?
2: No ho sabia, doncs... però jo sí que sé la història de Dràcula i sé per què es va convertir en Dràcula.
3: Ah, doncs mira, jo t'anava a explicar la vessant històrica, però si tu vols fer un breu resum de del per què es va convertir en Dràcula, endavant.
2: En Dràcula era un senyor que vivia a Romania, d'acord? Un príncep.
3: Sí, el príncep Vlad.
2: Mm-hmm. Exacte. I ell estava, doncs, tenia de nòvia una princesa i van matar la princesa. Aleshores, en Dràcula, abans de que matessin a la princesa, el Dràcula li va demanar al cura del castell, si us plau, protegeix a la princesa, que no li passi res, perquè ell anava com a la guerra, no? Una batalleta,
3: vale? Exacte.
2: I es torna de la batalla i li diuen, doncs mira, s'ha mort, la teva xurri i tal, i aleshores es va enfadar molt en Dràcula, sí, es va enfadar moltíssim, i li va clavar com una vara de ferro, com si fos un pinxo moruno al cura.
3: Sí, sí, pobret, va quedar enforquillat.
2: I clar, Déu va castigar el senyor Vlad i li va dir, ara, doncs et tornaràs un monstre, un Dràcula.
3: Sí.
2: Però clar, el Dràcula el que vol és trobar com a la seva dona, perquè en teoria, doncs, com que es va reencarnant, fins que la troba.
3: Exacte, per això és immortal i a més té prohibit veure la llum del dia.
2: Sí, i això de la llum per què?
3: No, perquè Dràcula és un ésser nocturn, és com els ratpenats, que els hi costa molt poder sortir de dia. Jo no sé, no hi entenc tant, però jo diria que la majoria de ratpenats no els hi pot tocar la llum del dia i per això apareixen al capvespre o a la nit totalment, per la seva sensibilitat en els ulls, i Déu, com tu dius, va castigar el príncep Vlad així. Així que molt bé, Gemma, exacte.
2: Veus?
3: Per aquí va la història de Dràcula.
2: Vaig veure la pel·lícula, una pel·lícula que han fet fa poc, que es diu A Love Story o alguna... El títol no recordo bé com era, però vaja, està doncs, la podeu veure a plataformes. Però bé, en qualsevol cas, que m'enrotllo, Marc, i estic una mica dispersa, així que seguim amb l'efemèride.
3: Molt bé, doncs va, avui és el Dia Mundial de Dràcula, com dèiem, i ja tornem al tal dia com avui. La primera és històrica. L'any 2011 es va detenir a Sèrbia l'exgeneral serbobosni Ratko Ladić, un dels homes més buscats per la justícia internacional després de la famosa guerra dels Balcans als anys 90. Més de 15 anys escapant-se a Ladić i amagant-se, però la seva captura va ser clau per aclarir finalment responsabilitats sobre el genocidi Srebrenica el juliol del 95, on van ser assassinats més de 8.000 musulmans bosnis. Aquests crims de guerra i contra la humanitat van permetre que Sèrbia, tancant a Ratko Ladić, també posés punt i final a un dels capítols més foscos de la seva història i més recordats, que encara Sèrbia, per qui ho vulgui anar a visitar i li interessi el tema històric, encara hi ha moltes zones, moltes ciutats en què hi ha esfondrades edificis, marques de bala, canons, vull dir que és bastant dur de veure, impactant.
2: Mm-hmm. Molt bé, Marc, anem a l'efemèride musical, tenim dos minutets.
3: Doncs som-hi. Tal dia com avui, l'any 2005, la banda espanyola El Canto del Loco va continuar la seva gira de Zapatillas, que és la cançó que escoltarem avui, que va emplenar múltiples espais de concert arreu de l'estat. El disc Zapatillas havia entrat directament al número 1 de vendes a Espanya i es va mantenir moltíssimes setmanes. De fet, més de 100 a les llistes oficials de ràdios musicals. La cançó Despiértame, inclòs el disc, va néixer arran del viatge de David Otero a Tailàndia després del tsunami del 2004 i part dels beneficis es van destinar a ajuda solidària. Per tant, més cançons emblemàtiques i amb significat d'aquest disc a dia d'avui, però Gemma, Zapatillas es considera encara un dels discos més importants del pop-rock espanyol, amb èxits com Besos, Volverà i l'esmentada Zapatillas. Escoltem, doncs, aquesta cançó que parla sobretot de la necessitat de ser un mateix i rebel·lar-se contra la superficialitat, que critica bàsicament la cançó les aparences, el jutjar la gent, i sobretot en un àmbit de discoteca, no?, que és el que els cantants els hi tocava més de prop l'època que van composar la cançó.
2: Mm-hmm. Doncs Marc, moltes gràcies, escoltem com bé comentes aquesta cançó del Canto del Loco fins a arribar al 57. Fins ara.
3: Fins ara.

0: Simplement la millor música. Ràdio Palafolls. Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència.
1: Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia, per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabte es mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament negocia amb la companyia elèctrica per reduir el cost de la llum als pisos de protecció oficial. L'alcalde va exposar al ple les condicions imposades per la companyia elèctrica per connectar els nous habitatges de protecció oficial a la xarxa. Segons ha explicat el consistori, la proposta inicial de la companyia per portar l'energia a aquests blocs era de 420.000 euros, una xifra que el govern local considera totalment desproporcionada. Després de la reacció per part de l'Ajuntament, la companyia ha rebaixat la factura fins als 385.000, però el consistori manté que hi ha alternatives molt més econòmiques. Els informes dels tècnics municipals indiquen que existeix una proposta més viable que tindria un cost de 110.000 euros, gairebé 4 vegades menys del que demana l'empresa. En aquest sentit, l'alcalde està molt crític amb el paper de les grans distribuïdores d'energia.
1: És un escàndol. Fins a quin punt aquest tipus d'empreses, que territorialment tenen un nom concret, va canviant, però tenen un nom concret, vale? Fins a quin punt aquestes empreses poden condicionar i fins i tot imposar el seu criteri als ajuntaments, que en teoria som els gestors del territori i en teoria som els que han de vetllar pel bé de la ciutadania, no?
0: Segons l'alcalde, la companyia vol aprofitar la construcció dels pisos socials per fer una nova central i ampliar la seva pròpia capacitat de subministrament a futur, en lloc d'utilitzar les infraestructures que ja existeixen, carregant tot el cost al projecte d'habitatges. Aquesta problemàtica a Palafoll recorda la situació que viuen els habitatges de lloguer social a Malgrat, al carrer Roger de Flor. En aquell cas, tot i que els pisos estan acabats des de fa 7 mesos, els adjudicataris no poden entrar-hi fins al juny aproximadament per la falta d'un transformador elèctric que ja s'ha col·locat. La situació a Malgrat ha arribat a tal punt que la Generalitat va haver d'intervenir per intentar accelerar la instal·lació. Actualment, l'Ajuntament de Palafolls continua negociant per evitar que el cost de l'energia acabi sent una càrrega inassumible per la promoció d'habitatges públic.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
1: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda i tot seguit el cafè més remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats a Valls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
2: Bona tarda, Gemma. Abans de res, cuida't aquesta veu, que sé que estàs fent aquí un esforç per poder presentar el programa. Deixa'm comentar-te que avui ens centrem en el municipi d'Arenys de Munt, un 26 de maig de l'any 85. Els diaris es feien ressò de les repercussions de la sal que s'utilitzava en les últimes glaçades, ja que semblava que era la causant d'una malaltia que patien els plataners de la riera d'Arenys de Munt i ja tens la disputa muntada. Els serveis de protecció dels vegetals de la Generalitat especulaven amb la possibilitat que la malaltia que patien els plataners de la riera d'Arenys de Munt doncs hagués estat provocada per la sal que es va utilitzar arran de les glaçades del mes de gener d'aquell any. En principi, les mostres analitzades no havien de determinar l'existència de cap fong perjudicial i això, segons els tècnics, fa pensar que els arbres doncs haguessin rebut la salinització per mitjà de la filtració de la sal amb les aigües de pluja o de rec. Les anomalies trobades en les branques i les fulles dels arbres de la riera d'Arenys de Munt i de la plaça de l'Església no eren degudes doncs a un fong, com es creia en un principi. Segons tècnics, doncs era per culpa de la salinització. Per la seva banda, l'Ajuntament d'Arenys de Munt no creia que la sal que es va utilitzar per evitar els efectes de les glaçades en el terra, doncs hagués estat causant de la malaltia que patien els plataners de la riera. En aquest sentit, l'alcalde, Sebastià Colomer, comentava que descartaven la possibilitat de la sal perquè hi havia zones afectades on no es va tirar sal. Fins que no tinguessin doncs els informes, no se sabria de què es tractava, però estaven convençuts, segons l'Ajuntament, que era per culpa d'un fong. Dues bandes que van acordar tornar a fer els anàlisis per intentar sortir de dubtes. La riera d'Arenys de Munt tenia un total de 200 plataners que vorejava l'artèria principal del municipi, una de les poques que no estava pavimentada llavors, malgrat la seva extensió. Parlem, com dèiem, de l'any 85, Gemma.
1: Els plataners, Jordi, hem de dir, vaja, els arbres i la vegetació és important, no? Però aquest arbre en concret dona molta al·lèrgia.
2: Sí que és veritat, i a més sí que és veritat que és molt característic, si no es poden en el seu moment veure com tot el terra com ple, no? Ara jo no sóc un expert en botànica i menys en plataners, ara pot ser que no et parli amb llenguatge científic o tècnic per entendre'ns, però sí que és veritat que és molt característic, fan les seves funcions, però òbviament s'ha de treballar la planta i s'ha de podar quan toca, perquè si no doncs poden provocar algun tipus de problemes, tu mateixa ho deies, Gemma, a al·lèrgies, o poden provocar algun altre tipus de malestar, no?
1: Totalment. Doncs, Jordi, moltes gràcies. Fins ara.
2: A tu, fins ara, gràcies.

0: I anem ara cap a Malgrat, perquè l'alumna de l'Institut Ramon Turró i Darder, Èlia Mas, ha estat una de les guanyadores dels Premis Treball de Recerca de Batxillerat. El seu treball sobre entrenament cognitiu a l'aula conclou com l'ús de les calculadores i eines digitals ha fet perdre protagonisme al càlcul mental entre els adolescents. Parlem amb ella des de Malgrat.
1: Bé, parlem ara d'educació i més concretament d'entrenament cognitiu a l'aula, càlcul mental i construcció d'una ment activa. Aquest és el títol d'un dels treballs de recerca de batxillerat premiats aquest any per l'Ajuntament de Malgrat. Parlem amb la seva autora, l'Èlia Mas Jiménez. Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
1: Bé, en primer lloc, per començar, què en consisteix exactament aquest entrenament cognitiu a l'aula?
2: Bé, el meu treball es centra en el càlcul mental, més que res, perquè bueno, he anat veient que a la vida quotidiana s'ha anat perdent el protagonisme del càlcul mental, ja amb les calculadores i les tecnologies del mòbil, i volia doncs, potenciar el càlcul mental entre els adolescents i a les aules.
1: D'on neix aquesta inquietud teva? És a dir, com és que un dia vas dir mira, haig de fer un treball de recerca sobre això?
2: Bé, jo al principi no sabia quin tema fer, però sempre m'han agradat molt les matemàtiques i també el tema d'educació també m'ha agradat molt. I bé, sempre de petita m'agradaven molt les proves de càlcul mental que fèiem a l'escola, proves cangur i tot això de matemàtiques. I llavors vaig dir, anem a veure quin és el nivell dels adolescents de càlcul mental de Malgrat. Vale. I em vaig centrar en segon d'ESO perquè comencen ja a introduir la calculadora o ja l'han introduït a l'aula i era un bon moment per veure si també influenciava o no la calculadora en aquest càlcul mental.
1: Val. Què diferencia una ment activa, com defineixes el treball, d'una que no ho és tant?
2: Bé, tenir la ment activa aporta molts beneficis. En situacions com a l'hora de comprar en un bar i qualsevol cosa, també ajuda a que puguis solucionar problemes quotidians, com això d'un bar, o també en despeses més importants i econòmiques com l'habitatge d'un pis, el lloguer i tot això, també ajuda. I a part d'això, en situacions quotidianes, ajuda també a, després de, al llarg de la vida adulta i a la vida més de la vellesa, a tenir una ment activa implica ser més àgil i potser pot associar-se a tenir un menys risc de demència i de malalties neurodegeneratives.
1: Val, com et vas plantejar el treball? Perquè entenc que un treball de recerca, jo fa anys que en vaig fer un, però no ho tinc molt fresc, has de plantejar-te un objectiu, no? Unes preguntes, no? I mirar d'aconseguir complir amb aquest objectiu. Llavors, tu dius que ho vas enfocar a alumnes de segon d'ESO d'aquí Malgrat. Vas agafar una mostra, entenc, d'alumnes. Pots desenvolupar una miqueta més això?
2: Sí, sí, bé, com bé has dit, em vaig entrar en segon d'ESO i vaig anar llavors a les escoles de Malgrat de Mar, a les classes de segon d'ESO, i a totes les classes vaig passar un qüestionari de càlcul mental, que el vaig fer jo, de 21 preguntes, diferenciat per 3 nivells de dificultat.
1: Vale.
2: I en total me'l van respondre 187 alumnes d'aquestes escoles. I bé, el meu objectiu era veure si hi havia un bon nivell de càlcul mental. I jo principalment vaig assolir...
1: Bueno, que
2: vas
1: interpretar.
2: Sí, vaig interpretar que el criteri d'avaluació seria que han d'encertar un mínim d'un 65% del qüestionari. Per què? Doncs perquè dels 3 nivells de dificultat, un era bàsic, l'altre era mitjà i l'altre era més difícil. I llavors, com a mínim, haurien de saber respondre al nivell bàsic i al nivell mitjà.
1: I per posar un exemple, com són aquestes preguntes, aquests exercicis?
2: Vale, del nivell bàsic comencem amb operacions de una xifra i de dos operadors només. Doncs, per exemple, 24 entre 3.
1: Vale.
2: I després ja anem pujant amb operacions amb parèntesis o amb tres números, com per exemple 3 menys 5 per 3. I després ja potser 42 menys 5 més 2. Així anem pujant al nivell.
1: Val. I dels resultats vas extreure que Malgrat, o sigui, ha aprovat, diguéssim, té un nivell de càlcul mental adequat.
2: La mitjana va ser un 60%. Per tant, segons el meu criteri, no va estar aprovat del tot. Ostres. Llavors caldria reforçar el càlcul mental, però més enllà dels resultats, jo el que em vull centrar és en això, que cal potenciar-lo, perquè és una habilitat molt important a l'escola també, perquè ajuda que els alumnes, quan se centren en problemes més complicats, no s'encallin en operacions senzilles i que podien fer en càlcul mental, i també tinguin més seguretat i autonomia a l'hora de fer operacions i fer càlculs matemàtics.
1: I això creus que s'ha produït també perquè ens hem acostumat molt a utilitzar calculadores o eines, no?, que ens faciliten aquests càlculs i no el fem per nosaltres mateixos, no?
2: Sí, jo crec que sí, perquè bé, ara amb qualsevol operació i qualsevol inseguretat que tingui l'alumne, de, jo què sé, 1 per 1 ja es calcula per mínima inseguretat de dir, vale, està bé l'operació. I sí, crec que també s'ha de tenir més confiança en tu mateix i també saber com s'ha d'utilitzar la calculadora, perquè és molt important saber com s'ha d'utilitzar. S'ha d'utilitzar en operacions complexes com calcular angles, calcular sinus, cosinus, però per calcular operacions bàsiques que es poden fer mentalment, doncs és millor utilitzar la ment per als beneficis que ja he dit.
1: Mm-hmm. Aquest mètode que tu has aplicat, d'aquests exercicis que has fet, has vist que es facin en altres escoles o el sistema educatiu d'alguna manera hauria, creus tu que hauria de canviar per tornar, no?, a recuperar aquesta ment activa, aquest càlcul mental?
2: Clar, perquè jo després de fer el qüestionari vaig parlar amb els professors d'aquests alumnes.
1: Ostres.
2: I els hi vaig preguntar que si practicaven el càlcul mental a l'aula en algun moment de l'horari i de l'escola, i em van dir que no, perquè s'havia de seguir el temari, i en el temari, doncs, en teoria s'havia assolit de primària aquest càlcul mental. Llavors, a secundària almenys ja no el practicaven habitualment. Si hi havia algun problema sí que esperaven, però no podien aturar-se molt i dedicar-li molt de temps perquè no estava dintre del temari i s'havia de seguir per després el temari.
1: O sigui, detecten el problema però no s'aplica una solució.
2: No molt.
1: Ostres, no, perquè sí que és cert que quan un profe detecta que uns alumnes d'una classe tenen un problema en un apartat concret, se li dedica, entenc, que se li dedica més esforços, no?, a millorar aquesta part, però llavors
2: sí.
1: Et diuen que no es pot alterar.
2: Bé,
1: això.
2: Bé, és que en teoria el càlcul mental es practica i se li dona molt de pràctica a primària.
1: Mm.
2: Llavors, clar, arribat a secundària és una cosa que ja haurien d'haver assolit i ja haurien de saber com es fa. I ara, clar, en tema de calculadora també, doncs qualsevol alumne que tingui un dubte tendeix a utilitzar la calculadora i ja està.
1: Val. Llavors, tu creus que s'hauria de seguir aplicant aquest càlcul mental al llarg de tota l'etapa educativa, és a dir, primària, secundària, batxillerat, o veus tu que potser no és necessari, o extendre-ho fins a l'ESO, fins a acabar l'ESO?
2: Jo crec que almenys fins la secundària estaria bé reforçar-ho, perquè és una habilitat molt important, com ja he dit, i perquè no es perdi, perquè al final si deixes de practicar-la i te'n deixes de només utilitzar tecnologies, es perd aquesta habilitat, i és una habilitat molt important i jo crec que s'hauria d'anar reforçant. De fet, jo quan vaig anar a les escoles, vaig fer, a part del qüestionari per passar-los i avaluar-los, vaig fer 4 qüestionaris més de reforç i perquè poguessin practicar els alumnes, i els hi vaig passar als professors perquè poguessin practicar a la classe i poguessin anar tenint aquesta habilitat en els moments últims 5 minuts de classe, per exemple, de matemàtiques d'un divendres, doncs que passessin aquest qüestionari i poguessin practicar.
1: I quina va ser la resposta per part dels alumnes d'aquestes proves que els hi vas fer? O va ser positiva? Ho van veure bé? Van dir, mira, no m'atabalis?
2: Ho van veure bé perquè sempre, doncs, quan no sigui classe, doncs millor qualsevol altra cosa. Però els hi va agradar, i a vegades a mi em sorprèn que en operacions molt senzilles estava passant el qüestionari i em deien, ala, t'has passat, que difícil. Hi ha operacions molt senzilles que un nen de 5 de primària hauria de saber fer.
1: Uh-huh.
2: Llavors també em van dir, sí, jo vull que tornis, no sé què, vull que seguim fent, i per això vaig fer jo aquests qüestionaris, perquè seguissin fent i seguissin practicant.
1: Abans has mencionat una cosa que m'agradaria tornar a fer incís, que és que no només serveix aquest càlcul mental, no?, aquesta ment activa a les aules, sinó també fora d'elles. És a dir, també entenc que això es podria aplicar, o sigui, persones grans o gent de la meva edat, per exemple, els 30
2: sí.
1: Cap amunt. És a dir, creus tu que es podrien aplicar aquests exercicis, o com s'hauria d'aplicar, com haurien de treballar nosaltres, ara, que som ja adults i ja no estem a l'escola, per fomentar aquesta, aquesta ment activa, aquest càlcul mental?
2: Bé, avui dia hi ha moltes aplicacions que són ja de ment activa i jo crec que tothom les hauria de fer servir en algun moment de la seva vida perquè potencia molt aquesta ment activa i ajuden també als adults a no perdre aquesta habilitat i també, com ja he dit, a tenir menys risc de qualsevol malaltia o qualsevol deterioració del cervell.
1: Sí. Val. Quina alguna aplicació que has dit? Un exemple que coneguis?
2: Hi ha una que es diu Brain.
1: Brain?
2: Sí.
1: Vale.
2: Que és molt bona i hi ha diferents operacions. També hi ha operacions, hi ha càlculs, però també hi ha problemes de memòria, de que tens cares i has de saber reconèixer-les després d'uns minuts, de memòria, i sí, a mi em va molt bé. Jo ho utilitzo i a mi em va molt bé.
1: Val. I ja per acabar... diguéssim, tu has fet aquest treball enfocat, diguéssim, al càlcul mental, t'agraden les matemàtiques, no sé si vols enfocar la teva carrera professional a l'àmbit pedagògic o estàs més enfocada en la part científica de les matemàtiques.
2: Bé, jo crec que estic enfocada a les dues parts, perquè jo des del principi m'agradava molt les matemàtiques i tenia clar que volia fer alguna cosa relacionada amb les matemàtiques, però m'he anat adonant durant aquest treball i durant la part teòrica, també vaig fer una part teòrica molt interessant, per exemple, que he tingut interès en les parts del cervell i en la part neurocientífica, perquè m'ha agradat molt veure quines parts del cervell estan implicades en el càlcul, quines no, i com això després es reflecteix al cervell.
1: Molt bé, doncs Elia Masquimene, enhorabona per aquest premi de recerca i esperem que et vagi molt bé. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: I avui us portem una nova secció de música a l'Ona Maresma amb en Sergi Ferrer i avui ens presenta Trinitat Nova, un projecte musical nascut al Masnou. Sergi, endavant.
3: Doncs avui, en un nou programa de música comarcal, parlem de la banda Trinitat Nova.

Trinitat Nova és un projecte musical nascut al Masnou, format inicialment per Pau Ballbé a la veu i la guitarra, Leo Guateque al baix i Maria Puig als teclats, la formació que més endavant incorpora canvis com l'entrada d'Artur Bugunya a la bateria. Des dels seus inicis, la banda ja mostra una identitat musical difícil d'encasellar, amb un punt de partida que veu del pop dels anys 60, però que ràpidament evoluciona cap a una proposta més personal.

En aquesta primera etapa, el seu so conserva ecos d'un pop 60s dels anys 60, però amb el temps el projecte es va definint cap a un pop folk d'autor amb fortes influències mediterrànies. Tot i això, el grup també reivindica una connexió amb sonoritats tropicals i especialment amb la música jamaicana, que forma part del seu imaginari musical i de les seves referències estilístiques. Més enllà de la part sonora, Trinitat Nova destaca també per una actitud molt marcada que ells mateixos han descrit com a punk existencial. Aquesta idea es tradueix en unes lletres amb càrrega crítica i social on apareixen temes com el món laboral, les mentides polítiques, les dinàmiques socials o les modes imposades, sempre des d'una mirada inconformista i directa.

En aquest sentit, el grup ha arribat a definir la seva proposta com una barreja tan sorprenent com suggeridora. De fet, ells mateixos, i em fa molta gràcia, diuen com si Bob Dylan hagués fitxat pels Sex Pistols. Una frase que resumeix molt bé aquesta fusió entre la cançó d'autor més clàssica i l'actitud rebel d'aquest punk existencial que defineixen. Dues influències que conviuen dins del seu projecte. Amb aquesta combinació de pop folk mediterrani, esperit crític i actitud punk, Trinitat Nova es posiciona com una banda amb una identitat molt pròpia, capaç de combinar melodia i missatge amb una mirada molt personal sobre la realitat que els envolta.

Anem a parlar discografia, i és que la trajectòria discogràfica de Trinitat Nova mostra una evolució clara des dels seus inicis més crus fins a una proposta cada cop més consolidada i definida dins el pop-folk d'autor amb actitud crítica. El projecte comença en final principi del 2014, un EP que ja deixa entreveure les bases del seu univers. Cançó d'autor amb sensibilitat pop i un punt d'inquietud lírica. És un primer pas on el grup encara està definint la seva identitat sonora. Veurem.

El 2016 publiquen Alienats, el seu primer àlbum, on comencen a agafar més forma com a banda. Aquí el seu so es torna més reconeixible i apareixen amb més força les influències de pop dels 60, combinades amb una mirada més crítica i personal.

L'any 2018 arriba tal qual, un nou àlbum que consolida el projecte i aquí sí que es veu clar aquesta influència punk experimental, com l'han definit ells. Les lletres guanyen molt de pes i la banda comença a definir millor el seu discurs després, ja veureu que ho parlarem, a estil i influències, a quina banda o a quines s'hi semblen més.

Els que tingueu oïda ja us imaginareu a qui diré després. L'any 2019 publiquen Accident, un treball que manté aquesta línia, però amb una energia més directa i un so més treballat com a banda. És un disc que reflecteix ja una maduresa artística clara i una identitat encara més sòlida.

Després d'un període més espaiat el 2020, publiquen el senzill Tot està bé, que manté viva la seva presència i continua desenvolupant el seu univers sonor amb una mirada més continguda, però igualment crítica. I finalment, el 2026, arriben amb l'EP Aquí estem, un treball folk country que veu tant de l'herència de Bob Dylan, com hem comentat abans, com de la bogeria de Pau Riba. És música feta sense artificis, gravada amb calma, mirant més cap endins que cap enfora i reivindicant una manera de fer i de dir que sembla en perill d'extinció.

Vinga, va, anem a la part final de cada episodi. L'estil i les influències. L'estil de Trinitat Nova es mou en un territori difícil d'encasellar, com hem comentat a la introducció, on conviuen el folk d'autor, el pop rock i una actitud clarament inconformista, és a dir, punk. A nivell sonor, parteixen d'una base de cançó folk amb arrel mediterrània, però sovint introduïda amb un punt irònic i humorístic que els dona una personalitat molt particular dins l'escena.

En aquest sentit, el seu plantejament pot recordar un folk amb tocs teatrals i humorístics. Per la part de folk, òbviament, Bob Dylan, que ja l'hem comentat, i per la part teatral i humorística, una banda que, a més, aquesta última cançó que hem escoltat seva, la que estem escoltant de fons, de fet, que es diu Trinxat de la Cerdanya, s'assembla molt a la banda que us diré ara, perquè és una banda que porta tocs humorístics, tocs teatrals, i van, aquesta banda, a Trinitat Nova, a la línia de propostes com Doctor Hook and the Medicine Show, però adaptat al context català, òbviament, i amb una mirada més local i contemporània. Aquest component desenfadat conviu amb l'arrel de la cançó d'autor, però sempre amb una certa distància irònica i crítica. Per altra banda, també incorporen una energia més crua i directa pròpia del punk i del rock més bàsic, amb influències que poden recordar a bandes com The Clash o Ramones. Aquesta part més punk es tradueix en una actitud escènica més desacomplexada i en una manera de plantejar les cançons amb menys ornament i més urgència. Us posaré dos referents, en aquest cas un humorístic, parlarem de Doctor Hook and the Medicine Show, i després escoltarem a The Clash. I got a freaky old lady named a cocaine kitty who embroidered on my jeans. I got my poor old

to let me know. Qui no ha escoltat mai aquest magnífic riff de guitarra molt reconeixible de The Clash? De fet, el resultat final d'aquesta banda de Trinitat Nova és una combinació bastant singular. Una base de folk amb relat i ironia barrejada amb una energia punk rock que aporta contundència i molt de caràcter. Aquesta dualitat fa que Trinitat Nova es mogui entre el concert de cançó d'autor i l'actitud de banda de garatge, sense acabar de situar-se del tot en cap etiqueta tancada.

0: En conjunt, la seva proposta es podria entendre, com hem comentat, una barreja entre la narrativa del folk, l'humor del rock més teatral i la força directa del punk, creant una identitat pròpia i difícil de comparar exactament amb altres bandes de l'escena catalana. Això és tot. Fins aquí el programa d'avui. Ens tornem a escoltar la propera setmana amb més música del Maresme. Fins una altra.
1: I després d'aquesta fantàstica secció de música, anem a fer el repàs a la pregunta del dia des de Malgrat. Javi, què estàvem preguntant?
2: Doncs avui preguntem si utilitzes plataformes digitals d'apostes o jugues en casinos, bingos, etc. I de fet, la resposta ha sigut una miqueta sorprenent. De fet, tenim un 60% de la població que diu sí, però de forma molt puntual. Després tenim un 20% que ens diu que no, però ho provaria. I després tenim un altre 20% que diu que no, mai de la vida. No hi ha ningú que reconegui que jugui o que aposti habitualment.
1: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia que us estem formulant a l'Ona Maresme. Podeu respondre fins a les 5 de la tarda a través de les nostres xarxes socials @onamaresme a Instagram, i també ens trobareu a X. Javi, moltes gràcies, fins ara.
2: Gràcies, que vagi bé.
3: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: Seguim a l'Ona Maresma, 4:35 de la tarda, i avui dedicarem els tastets de llengua als mals noms que s'utilitzen dins la nostra comarca, i també parlarem dels cursos intensius d'estiu del Centre de Normalització Lingüística del Maresme. Martí, endavant.

0: amb la Gemma Martínez, però d'aquí del Centre de Normalització Lingüística del Maresme, i avui els tastets de llengua vindran dedicats als malnoms dits al Maresme, que ara tot seguit la Gemma ens els dirà, i a l'acabar, si tenim temps, parlarem dels cursos intensius d'estiu, ja que estem pràcticament a les portes. Així que donem la benvinguda. Bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: A veure, quins són aquests malnoms que ens tens preparats?
1: Sí, avui parlarem de noms, o més ben dit, com dius tu, de malnoms. Repassarem els malnoms que tenen els habitants de diferents pobles del Maresme. Els malnoms sorgeixen de manera negativa, com diu la seva paraula, mal nom, i són una manera d'adreçar-se als del poble del costat de manera pejorativa. Tots coneixem l'eterna rivalitat entre pobles propers, no? Com ara, per exemple, els d'Arenys de Mar i els d'Arenys de Munt, no? O a vegades entre Mataró i Argentona, rivalitats de pobles que estan molt a props, que tampoc són rivalitats fortes, però són una mica, doncs, sempre hi ha hagut una miqueta d'estira i arronsa entre els habitants d'un lloc i de l'altre. Arran d'aquestes tibentors, o potser llegendes, o potser històries del passat, que no sabem ben bé si són certes o no, sorgeix un mal nom. Avui dia,

0: i Arenys de Munt. Diuen que els d'Arenys de Mar deien als de muntanya patacots, en referència al fet que eren persones senzilles que no vestien tan elegantment com els de la costa. De fet, aquesta paraula, patacot, aquest insult, no surt al diccionari normatiu de l'IEC que en parlàvem la setmana passada, sinó que l'hem d'anar a buscar al diccionari Alcover Moll, que és un diccionari molt útil per trobar paraules d'aquest tipus, localismes, paraules que només es fan servir en zones molt concretes i que no apareixen en el DIEC, d'acord? És un diccionari descriptiu i que a més fa molt de temps que ja podem consultar en línia i els que ens dediquem a la llengua doncs el fem servir molt. Segons l'Alcover Moll, doncs, aquest diccionari que us deia, patacot és una persona malgirbada, apedaçada, mal vestida, d'un aspecte poc pulcre. També es diu, a més, per això recordo que deien els de mar, els deien els damunt patacots. I també es diu, o es veu, que els d'Arenys de Mar deien els damunt, un altre mal nom, els deien boies, en referència a les ovelles velles i llanudes que els damunt solien menjar per Sant Martí. O sigui, els d'Arenys de Mar deien els d'Arenys de Munt patacots i boies. I sabeu com en deien o com se'ls diu als habitants d'Arenys de Mar?
1: A veure, perquè els hi han de dir d'alguna manera, els pobres, si no...
0: Doncs tots sabem que els d'Arenys de Mar, per la seva relació amb la pesca, no? Sent un poble de pescadors, amb la indústria pesquera doncs va ser durant molt de temps el motor de la població, els d'Arenys de Mar són uns sardinetes.
1: Bueno, però...
0: Ja té relació, ja encaixa, no, la cosa?
1: Encara, crec que han sigut més bons els d'Arenys de Munt, perquè trobo més maco sardineta que patacot.
0: Sí, patacot, és que encara que no sàpigues ben bé el significat, ja no denota...
1: Sona malament, ja.
0: Cap cosa bona, val. Doncs mira, com us deia, potser aquests dos no són massa coneguts, o potser per mi, que sóc de Mataró, val? Però si us dic com s'anomenen els habitants de Mataró, bastanta gent ho sabrà. Els de Mataró ens diuen capgrossos, i d'aquí la llegenda, hi ha diverses variants del perquè d'aquest mal nom. Segons sembla, no és que construïssin un element festiu amb el cap massa gros i que després no passés per la porta, que això a vegades es diu, la gent es pensa que el cap gros, el mal nom, ve d'un gegant o un nan, no?, amb un cap massa gros que després no passava per la porta. I sembla que això no és així, val? Sinó que hi havia al portal, a l'antiga muralla, uns personatges amb el cap ben gros. Concretament eren uns caps de bou. Un cop van enderrocar el portal i amb la bona voluntat de fer el mal nom una miqueta més suau, es va deixar d'anomenar els habitants de Mataró caps de bou i es van passar a dir capgrossos.
1: Ja, doncs ja sabem l'origen d'aquest cap gros.
0: Sí, sí, en aquest cas penso que la llegenda, que no és veritat, s'estès molt més que aquesta.
1: Sí, sí, perquè jo, que no sóc d'aquí, em coneixia la que no era veritat. Val. Així que mira,
0: i com deia, s'han fet, és un mal nom que és bastant conegut també arran del nom de la colla castellera de la ciutat, que és Colla Castellera Capgrossos de Mataró. Per tant, això s'ha fet conegut a altres llocs de Catalunya que no és el Maresme.
1: Diguem que no s'ho han agafat del tot malament els habitants de Mataró si li han ficat el propi nom a la colla castellera.
0: Mai.
1: Molt bé.
0: Continuem baixant?
1: Continuem baixant, i tant. A veure què més tenim.
0: Sí, a Mataró, i de Mataró ens n'anem a Vilassar, que és el proper poble, tirant cap avall a la costa. I és que els de Vilassar, tant els de mar com els de dalt, són penjaases.
1: Ah?
0: Sí. No només són penjaases els de Vilassar, els dels dos Vilassars, val? Sinó que hi ha altres llocs de Catalunya que també tenen aquest, altres poblacions de Catalunya o habitants que tenen aquest mal nom, val? El motiu és per la llei.

0: Agenda, que també, com dèiem, era, és compartida amb, amb llocs com, com Solsona, en què el poble, els del poble penjaven un as al campanar perquè mengés l'herba que hi creixia. D'acord? I arran d'aquesta llegenda i d'aquest mal nom, a Vilassar, avui dia, encara doncs, es fa... evidentment no amb un asa de debò, però quan és festa major doncs, es penja un asa del campanar.
1: Però una figura.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Sí. I sense anar gaire lluny de Vilassar, tornem una mica a la confrontació entre pobles. Els de Vilassar es veu que van començar a dir peluts els de Cabrils, quan finalment Cabrils es va poder independitzar en alçar una església. Després d'unes quantes baralles i bé, una miqueta això, d'estira i arronsa, els de Vilassar van dir peluts els de Cabrils, que estan a tocar,
1: I els de Cabrils es van revenjar d'alguna manera o no? Es van quedar...
0: No sé com continua la història.
1: Ja la seguirem.
0: Si algun oient ens vol dir com va anar exactament, que ens truqui.
1: Exacte, estarem pendents.
0: I finalment, doncs, acabem, també sense marxar gaire lluny de Mataró, amb el mal nom dels habitants d'Argentona, que són repicatruges.
1: Ah, mira, aquest m'agrada,
0: No sabies, Martí?
1: No, repicatruges ho trobo un bon mal nom.
0: Sí, d'aquí, de repicatruges, del mal nom, és d'on ve també el nom de la festa major d'Argentona, o de la festa major alternativa, no?, que és la Garrinada. No sé si sabies que,
1: sí,
0: que es deia així. Doncs també ve en relació a la llegenda que va donar el mal nom als d'Argentona. I és que, segons sembla, segons m'explicaven a mi també, que la meva iaia era d'Argentona, esperaven la visita d'un personatge important en el poble, diria que era un bisbe, un personatge de l'església important, i van encarregar a algú que vigilés des de dalt del campanar si s'acostava algun vehicle cap al poble i que en veure un vehicle que fes sonar les campanes, que repiqués les campanes. La persona que vigilava així ho va fer i va començar a repicar les campanes, però quan el vehicle es va acostar a Argentona no era de la persona que esperaven, sinó que era d'un camió carregat de truges. I per això els habitants d'Argentona són repicatruges.
1: Bona història, m'ha agradat molt per acabar amb aquesta secció, que ja veurem, com hem dit al principi, si la seguim, perquè...
0: La seguirem, en tinc més de preparats.
1: Perfecte, doncs estiguem tots pendents. I per acabar el tastet d'avui, ja ho hem dit que parlarem dels cursos intensius d'ara a l'estiu, que estem a tocar, així que què teniu pensat?
0: Doncs mireu, us volia dir que ara som a finals de maig i a partir de la setmana que ve ja podreu consultar quines poblacions i quins cursos d'estiu intensius oferirem. Són cursos de nivell bàsic 1, inicial i bàsic 2, i els oferim durant el mes de juliol. Val? Encara no està tot posat al web, però a partir de la setmana que ve sí que podreu consultar els cursos i les inscripcions seran a finals de juny. Això sí que ja ho podeu consultar, els dies d'inscripcions, a les nostres pàgines web.
1: Perfecte, doncs nosaltres ja amb els tastets us anirem actualitzant aquesta informació, però com has dit, hi ha la gent que s'ho vagi apuntant a l'agenda.
0: Sí, si coneixen algú que té doncs, aquest mes de juliol lliure i vol aprofitar-lo per fer un dels nostres cursos, doncs que no dubti, vagi a la nostra pàgina web, a les nostres xarxes socials i trobarà tota la informació.
1: Molt bé, doncs dit i fet, moltes gràcies Gemma, com cada dimarts, per venir aquí a l'Ona Maresma, i ens escoltem el proper programa. Merci.
0: Perfecte.
2: Molt bé, ens acostem al final del programa d'avui. Sembla doncs, que mica en mica anem recuperant aquesta veu i ara doncs, el que farem és una petita tertúlia sobre aquesta pregunta del dia que estem formulant des de Malgrat. Quina és aquesta pregunta?
3: Doncs bé, la pregunta, us ho dèiem abans, si utilitzeu plataformes digitals d'apostes o jugues en casinos, bingos, etc., amb diferents respostes que teníem, doncs sí, habitualment, que de moment ha votat el 0% de la nostra audiència, després una altra resposta que era sí, però de forma molt puntual, amb el 60%, tenim el no, però ho provaria, que és el 20% dels vots i la que jo personalment optaria, i finalment, més prudent, que diu que no mai de la vida, que també ha votat amb un 20% dels vots. I de fet, ho comentàvem abans amb els companys de l'Ona Maresma, que bé, dins d'aquesta pregunta doncs també incorporàvem doncs la franja, no, dels videojocs, també una opció que avui dia s'està aprofitant molt, no? Jo com a opinió personal crec que s'està aprofitant una mica, no, aquesta afició pels videojocs com per introduir, no, de forma subliminal tot el que és aquestes apostes i les lootbox i tot això, que crec que és un perill.
2: Què és això? Explica'ns, perquè el tema de la gent que no estem habituats a jugar a jocs, no teníem ni idea de que es pot apostar també.
3: Bueno, a veure, les lootbox, o sigui, no és ben bé una aposta com allò que diu, sinó que és gent que gasta diners reals, doncs, bueno, sí, gasta diners reals per optar, no, a obtenir millors beneficis dels jocs. Per exemple, el que seria doncs una eina per jugar millor, un traje, no, un vestit diferent pel personatge que t'agrada. Doncs clar, tu poses diners reals i llavors doncs diguéssim que la màquina actua i si et toca el premi doncs obtens aquesta skin, que li diuen en anglès, o potser et quedes sense ella, no? Llavors és una manera de fomentar la ludopatia. Després hi ha gent que també en ven, no, d'aquestes caixes i les reven per internet i bueno, no sé, és un món que directament jo no m'hi vull ficar perquè no m'agrada, bàsicament. O sigui, jo crec que desvirtua bastant el que és el videojoc en si, no? I jo crec que s'estan aprofitant, però bueno.
2: Més companys de l'Ona Maresma, doncs a vosaltres que jugueu a jocs d'aquesta mena, aposteu per internet o potser sou usuaris del casino?
4: A mi el tema de les apostes em fa molt de respecte, us haig de dir, i segurament per por no m'hi he posat mai, i segurament allò que penses, tinc tanta mala sort que el dia que m'atreveixi m'hi deixaré tots els calés. M'ha passat un parell de cops que he pogut accedir a anar allò per provar l'experiència en un bingo de carn i ossos, és a dir, per anar a l'edifici, i m'hi he deixat tots els diners i no he guanyat absolutament res. Les quines de Nadal em passa el mateix, per tant, jo m'ho miro amb respecte, que juguin els altres, i en tot cas ja, si em ve de gust, ja ho faria. Però sí que és veritat que jo penso que encara hi ha d'haver-hi molt més de control, sobre això, perquè és molt fàcil el fet de que a través d'això, d'una pàgina d'aquestes característiques, et puguin enganyar i es puguin quedar els calés, directament. S'ha de ser molt intuïtiu i s'ha de saber molt bé el que fas per jugar aquest tipus de pàgines, no?
2: També inclouríem, ara que has comentat, no, el tema de les quines, la loteria.
3: Sí, sí, sí, la loteria de Nadal. Sí, ho estava pensant justament ara, o sigui, al final podríem tenir aquest debat, no? És com una mena d'aposta, realment. O sigui, estàs apostant per uns números perquè et toqui en un dia concret, no? Doncs sí, jo crec que, mira, et diria que en aquest cas el meu vot seria per sí, però de forma molt puntual, perquè jo jugo a vegades a la loteria de Nadal i m'he arribat a gastar pasta per guanyar, intentar mirar de guanyar, no més que res, sinó quan la gent que hi juga, no, que dius, he comprat un número i tu perquè no et quedis, no, amb el que han comprat, ha tocat aquell número i tu has pogut comprar-lo i no ho has fet, no, perquè no et quedi aquesta sensació, vas i ho compres, però després no et toca igual, per tant, doncs et deixes diners i diners i diners en tema de loteria.
4: Però aquí ja entra molt la tradició, no, amb la loteria de Nadal ja és un fenomen com de toca i el que tu deies, no, Javi, al final no sé, si aquí aquí a la ràdio, per exemple, comprem un dècim entre tots i jo no el compro, llavors els hi tocarà a ells i a mi no. Hi ha un factor d'aquestes característiques, però clar, el tema d'apostar per internet és posar els teus diners, molts o pocs, és igual, a gent que no veus, que no controles i que tampoc saps si realment podràs aconseguir els que ells et plantegen, no? Al final també hi ha molta gent que es dedica precisament a això i que utilitza fórmules matemàtiques per saber quin percentatge o en quin moment et podrà tocar el gran premi i que segons diuen, molts d'ells ho aconsegueixen, eh? O sigui, hi ha un tipus de fórmula, probabilitats, no sé, jo no sóc matemàtic, però que d'alguna manera t'ajuden. Parlo, per exemple, dels TPX casinos online, en castellà són les en català les màquines escurabutxaques, que saben en quin moment et sortiran les tres maduixetes, no?, que són les del premi. Doncs aquí existeix el factor sort, però també hi ha gent que ho estudia, eh? Això compta i no deixen de no sortir-se'n, eh?
3: Ja, al final és estadística i és el que dius tu, no? O sigui, al final s'analitza, s'estudia, juguen molt al prova i error i fallen i perden moltes vegades, però van aprenent i al final aconsegueixen, no?, captar amb aquesta fórmula per optar, no?, a guanyar aquest gran premi, no?, que seria doncs l'objectiu final. No sé, és un món que de debò jo també li tinc molt de respecte. Sí que jugo a la loteria de Nadal, més que també per la il·lusió aquesta, no?, que tenim tots de, ostres, mira, poder optar, no?, a sortir de la misèria i optar i ser milionaris, no? Però, i també per la tradició, no?, aquesta de compartir el dia de la loteria, no?, i parlar amb la família, de dir, m'ha tocat, no m'ha tocat, ha sortit el gordo i tal, doncs també és una mica això. Però després penses, i ostres, la quantitat de diners que et pots deixar a la loteria i al final no et toca mai, o sigui, no ho sé,
2: és molt difícil.
5: Però ho has de provar.
3: És difícil. Clar, sí, és això que diuen, no? Si no jugues no guanyes, no?
2: Clar.
4: Però també diuen, sí, sí. Ara, jo que us explicava abans el tema de probabilitats, que és molt més fàcil que toqui un altre tipus de joc qualsevol que la grossa de Nadal, eh? Vull dir, al final, si parlem de temes de probabilitats, el fet de que toqui algun premi important de la grossa de Nadal és gairebé improbable, eh? No sé si vosaltres coneixeu algú que li hagi tocat algun premi així gran a la grossa de Nadal, però diuen que és bastant improbable, eh?
2: És molt...
5: A Tordera n'hi va haver, n'hi va haver un fa 15 anys enrere o 20 anys enrere, una família que jo conec, que els hi va tocar una part de la loteria. Sí, sí.
4: Mira,
5: i bastant, eh?
3: I segueixen visquent a Tordera o han marxat?
5: Segueixen vivint a Tordera i de fet hi tenen un parell o tres de negocis.
3: Ostres,
6: jo, companys, vull fer la meva aportació, ja que crec que normalment s'acostuma a romantitzar el tema aquest de les loteries i tot això, però té una cara bé molt preocupant, i ho deia en Jordi al principi, que crec que el tema dels casinos és un gran problema que cada cop va més de la nostra societat i que pot arribar a arruïnar famílies i gent. Per tant, jo des d'aquí, que en el seu moment amb els amics, lo típic que sí, que ho hem fet, i tinc amics que bueno, que és una mica un cercle viciós, que els propis casinos se n'aprofiten i s'acaben arruïnant moltes vides. És a dir, si està molt bé, si et toca el gran premi, que això és un cop de cada un milió, però els que es queden pel camí, jo crec que és un tema que s'hi ha de ficar molta mà i s'ha de tractar amb molta cura, la veritat,
2: doncs sí.
6: Perquè s'ha d'anar amb compte.
2: Totalment, companys, ja fins aquí nosaltres doncs acabarem el programa d'avui. Gràcies a tots per les vostres aportacions.
5: Molt bé, que vagi bé.
4: Adéu, gràcies.
2: I nosaltres, doncs, ja ho dèiem, acabem el programa d'avui dimarts i ho fem amb música. Adéu, fins demà.

0: La biblioteca acull una jornada per deixar de fumar emmarcada dins la Setmana Sense Fum. Palafolls torna a sumar-se a la celebració de la Setmana Sense Fum amb una jornada central dedicada a la sensibilització i l'ajuda directa per deixar de fumar. Concretament, aquest dimecres a partir de les 6 es durà a terme a la sala Enric Miralles de la biblioteca una jornada adreçada a aquelles persones que vulguin deixar el tabac. L'activitat és a càrrec de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva amb col·laboració de l'Ajuntament i estarà conduïda per professionals expertes en la matèria. Hi participaran Begoña López i Anabel Coello, referents en tabaquisme, i també Ana Maria del Castillo, referent en comunitària. L'acte està obert a tota la població, tant de Palafolls com de Malgrat, i no requereix inscripció prèvia. A diferència d'altres edicions més informatives, la proposta d'enguany aposta per un format de taller pràctic dividit en diverses fases per acompanyar el fumador en el seu procés. A les 6 es farà la benvinguda i presentació de la jornada. Seguidament es farà una sessió sobre la importància de la preparació i la presa de consciència. A mitja sessió es presentaran petits trucs per trencar els hàbits quotidians associats al tabac i seguidament s'orientarà els participants sobre com afrontar el següent pas en el procés de deixar de fumar. Finalment, hi haurà un espai de debat i col·loqui participatiu on els assistents podran resoldre dubtes i una cloenda amb jocs participatius abans de finalitzar la sessió. I avui també parlem de cultura perquè el taller de danses de la Puput ensenya aquest dimecres el contrapàs de Sant Genís amb Xavier Salicru. Aquest dimecres la plaça de Popi serà l'escenari d'una nova sessió del taller de danses tradicionals que organitza la Puput, aquesta vegada marcat amb un accent local. La sessió de la setmana estarà dedicada a aprendre el contrapàs de Sant Genís, una de les joies del folklore palafollenc, i comptarà amb la participació de l'historiador Xavier Salicru per guiar els assistents. Aquesta activitat forma part de la sisena edició del taller de danses tradicionals que l'entitat du a terme cada any. Segons han explicat des de l'organització, l'objectiu és oferir un tastet de balls, tant de casa nostra com d'arreu del món. De fet, el cicle inclou també en la seva programació danses de països com Grècia, la República de Macedònia i Romania, entre altres. La cita per aprendre el contrapàs de Sant Genís és demà, a partir de 9:15 del vespre, a la plaça de Popi. L'activitat és totalment gratuïta i no cal tenir nocions prèvies de ball. Qualsevol persona interessada pot participar.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La policia local reforçarà el control contra l'incivisme dels propietaris de gossos amb vigilàncies de paisà. La policia local ha posat a marxa un dispositiu especial de seguretat destinat a prevenir els actes incívics relacionats amb la tinença de gossos. La principal característica d'aquestes intervencions és que es realitzen mitjançant vigilàncies de paisà, una mesura que busca detectar conductes inapropiades que sovint s'eviten davant la presència d'agents uniformats. Aquestes patrulles específiques es planifiquen en funció de la disponibilitat de personal i s'han començat ja a aplicar aquestes últimes setmanes. L'objectiu és actuar de manera directa en aquells punts del municipi on s'ha detectat un major índex d'incivisme relacionat amb els propietaris de gossos. Aquesta mesura forma part d'una estratègia més àmplia per garantir el manteniment de l'espai públic i la convivència ciutadana, posant el focus en aquelles zones on les queixes per comportaments incívics són molt més freqüents. I el taller de danses de la Puput ensenya demà el contrapàs de Sant Genís. Aquest dimecres, la plaça de Popi serà l'escenari d'una nova sessió del taller de danses tradicionals que organitza la Puput. La sessió d'aquesta setmana estarà dedicada a aprendre el contrapàs de Sant Genís, una de les joies del folklore palafollenc, i comptarà amb la participació de Xavier Salicru. Aquesta activitat forma part de la sisena edició del taller de danses tradicionals que l'entitat du a terme cada any. L'objectiu és oferir un tastet de balls tant de casa nostra com també d'arreu del món. De fet, el cicle inclou a la programació danses de països com Grècia, la República de Macedònia i Romania. La cita per aprendre el contrapàs de Sant Genís és demà a partir de 8:45 del vespre a la plaça de Popi. L'activitat és gratuïta i no cal tenir nocions prèvies de ball. Qualsevol persona interessada pot participar-hi.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 04 53. 93 762 04 53. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Aquesta primavera, deixa't de floretes i altera't amb Ràdio Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts 26 de maig repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi a Palafolls destacant la primera proposta dins el mes de la salut de la dona. Una xerrada que es farà el pròxim 28 de maig i que porta per títol Menopausa en femení, trencant tabús, a càrrec de Marta Garcia, de Salut Sexual. Una sessió que tindrà lloc al Casal de la Dona a 6:45 de la tarda i oferirà un espai per parlar obertament sobre la menopausa en una etapa encara marcada per molts silencis i estigmes socials.
0: No t'ho perdis.
1: Destacar també altres propostes. Parlem d'aquest taller de danses tradicionals que organitza la Puput normalment per aquestes èpoques i que aquest dimecres 27 de maig a 9:15 del vespre ballarà el contrapàs de Sant Genís amb en Xavier Salicru. Serà la plaça de Popi. Busquem d'altres activitats d'aquest cap de setmana. També destacarem proposta teatral. El musical Casi Gris Tirando a Negro que organitza l'Ampa d'Elies Font del Ferro. Dissabte i diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de Palafolls. Les entrades per un preu de 5 euros ja es poden comprar anticipades. Seguim parlant d'activitats culturals ara al municipi de Malgrat de Mar. Demà, com cada últim dimecres de mes, tenim club de lectura a la Biblioteca La Cooperativa, un club de lectura amb cabells de gebre. Serà a partir de 6:45 de la tarda. De fet, es comptarà també amb la presència de la seva autora, la Teresa Sagrera.
0: No t'ho perdis.
1: I d'aquest cap de setmana també hem de parlar de teatre al municipi de Malgrat de Mar. La Magnòlia puja al Teatre de Malgrat de Mar per representar Pijames, tant divendres com dissabte com diumenge i amb diferents horaris. Divendres a 9:15 del vespre, dissabte a 8:15 i a les 7 de la tarda el diumenge. A Pineda, la biblioteca també organitza club de lectura cada últim dimecres de mes. Doncs aquest dimecres demà toca trobada del club de lectura comentant el llibre Els feliços anys del càstig. Serà càrrec de l'escriptor i filòleg Toni Sala demà al vespre a les 8. Anem ara fins al municipi de Calella. Últims dies del mes de maig, doncs repassem agenda i apuntarem que demà dimecres, com cada setmana, hi ha conferència a la Sala Mozart de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Una conferència que aquesta setmana porta per títol La Setmana Tràgica a Barcelona i que començarà a 6:45 de la tarda. Ja de cara a dijous i com cada setmana també la Biblioteca Can Salvador de la Plaça ofereix una nova sessió de tertúlies en català, organitzat per l'Oficina de Català de Calella i la pròpia biblioteca.
0: No t'ho perdis.
1: I per divendres, a partir de les 6 de la tarda, visitem l'exposició del Museu Arxiu Calella 100 anys de ciutat, amb sortida des de l'Espai Jove, una activitat que organitza l'Espai Jove de Calella amb inscripció prèvia. Anem ara fins al municipi de Tordera. Aquest divendres es celebra la Gincama Torderenca des del Casal de Joves. Les inscripcions encara són obertes. Es poden fer per al canal d'Instagram, WhatsApp o presencial del mateix Casal de Joves del municipi. I en motiu de la Setmana de la Natura, dissabte, la biblioteca et porta al parc. Una passejada pel bosc de Ribera de Tordera per adults i famílies. Cal, això sí, una inscripció prèvia, tot i que l'activitat és gratuïta. El punt de sortida serà la mateixa biblioteca a 9:45 del matí. Acabem i parlem de les activitats al municipi de Blanes. Aquest divendres es reprèn la proposta de dansa a les escoles, organitzada per l'Esbar Dansaire i també les escoles del municipi a la seva novena edició. Serà a partir de les 10 del matí al Passeig de Mar. I el divendres, últim concert dins el cicle de concerts música a l'Esperança, a la Capella de l'Esperança, serà un concert amb Ferran Pisà, que presenta 1620. Com sempre, les entrades es poden comprar a 12 euros al mateix local abans del concert.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
3: Oh boy.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Love.

0: L'Ajuntament negocia amb la companyia elèctrica per reduir el cost de la llum als pisos de protecció oficial. L'alcalde va exposar al ple les condicions imposades per la companyia elèctrica per connectar els nous habitatges de protecció oficial a la xarxa. Segons ha explicat el consistori, la proposta inicial de la companyia per portar l'energia a aquests blocs era de 420.000 euros, una xifra que el govern local considera totalment desproporcionada. Després de la reacció per part de l'Ajuntament, la companyia ha rebaixat la factura fins als 385.000, però el consistori manté que hi ha alternatives molt més econòmiques. Els informes dels tècnics municipals indiquen que existeix una proposta més viable que tindria un cost de 110.000 euros, gairebé 4 vegades menys del que demana l'empresa. En aquest sentit, l'alcalde està molt crític amb el paper de les grans distribuïdores d'energia.
1: És un escàndol. Fins a quin punt aquest tipus d'empreses, que territorialment tenen un nom concret, va canviant, però tenen un nom concret, vale? Fins a quin punt aquestes empreses poden condicionar i fins i tot imposar el seu criteri als ajuntaments, que en teoria som els gestors del territori i en teoria som els que han de vetllar pel bé de la ciutadania, no?
0: Segons l'alcalde, la companyia vol aprofitar la construcció dels pisos socials per fer una nova central i ampliar la seva pròpia capacitat de subministrament a futur, en lloc d'utilitzar les infraestructures que ja existeixen, carregant tot el cost al projecte d'habitatges. Aquesta problemàtica a Palafoll recorda la situació que viuen els habitatges de lloguer social a Malgrat, al carrer Roger de Flor. En aquell cas, tot i que els pisos estan acabats des de fa 7 mesos, els adjudicataris no poden entrar-hi fins al juny aproximadament per la falta d'un transformador elèctric que ja s'ha col·locat. La situació a Malgrat ha arribat a tal punt que la Generalitat va haver d'intervenir per intentar accelerar la instal·lació. Actualment, l'Ajuntament de Palafolls continua negociant per evitar que el cost de l'energia acabi sent una càrrega inassumible per la promoció d'habitatge públic.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
3: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
2: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
0: Senzillament som així i ens agrada.
3: I love it!
0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

L'Ajuntament negocia per rebaixar el cost elèctric dels nous pisos de protecció oficial. El consistori considera desproporcionada la proposta de la companyia elèctrica per connectar els habitatges a la xarxa. L'alcalde va criticar al ple d'aquest mes que l'empresa vulgui carregar el projecte social al cost d'una nova central, mentre els tècnics municipals defensen una alternativa més viable d'aproximadament uns 100.000 euros.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, n'hi ha d'altres. Es faran patrulles de paisà per combatre l'incivisme dels propietaris de gossos en el nostre municipi. La policia local ha posat en marxa un dispositiu especial amb agents no uniformats per detectar conductes inapropiades que sovint s'amaguen davant la presència policial. Aquestes vigilàncies s'intensificaran en els punts del poble on s'ha detectat més queixes per garantir la convivència i el manteniment de l'espai públic.

0: I Palafolls dedica el mes de maig i juny a la salut de la dona per trencar tabús. El cicle s'estrena aquest dijous amb una xerrada sobre la menopausa al Casal de la Dona, seguida d'una exposició artística i tallers sobre pressió estètica durant el juny. Les activitats organitzades per l'Àrea d'Igualtat són gratuïtes i busquen crear un espai comunitari per compartir experiències que sovint queden en l'àmbit privat. I en el marc de la Setmana Sense Fum, professionals de la salut oferiran demà a les 6 de la tarda una sessió a la sala Enric Miralles per donar eines contra el tabaquisme. La jornada inclourà trucs per trencar hàbits quotidians i un espai de debat participatiu obert a tota la població de Palafolls i de Malgrat. I continua el taller de danses tradicionals a Palafolls. En aquest cas, la Puput ha organitzat per demà dimecres a la plaça de Popi un taller gratuït guiat per Xavier Salicru per ensenyar el contrapàs de Sant Genís. L'activitat forma part de la 6a edició del taller de danses i no requereix nocions prèvies, oferint així una oportunitat per practicar balls, tant de casa nostra com també d'arreu del món. I pel que fa a la previsió meteorològica, avui es preveu un cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols prims a tota la nostra zona. No s'esperen precipitacions a la comarca. Els vents seran fluixos de component variable girant cap a component est i sud-est. L'estat de la mar a la costa maresmenca oscil·larà entre mar arrissada i marejol. Les temperatures màximes es mantindran estables i pujaran una mica, situant-se generalment entre els 23 i els 27 graus. No hi ha cap avís tampoc per situació meteorològica de perill. Pel que fa a Palafolls, avui tindrem un dia totalment assolellat. La temperatura màxima arribarà als 27 graus, mentre que les mínimes se situaran al voltant dels 19 graus a final del dia. Pel que fa a la previsió de demà, es preveu un lleuger augment de les temperatures màximes, que arribaran als 28 graus, i les mínimes seran més fresques a la matinada, baixant fins als 14 graus. El cel es mantindrà clar i el vent bufarà més força a la tarda, arribant a cops de 18 km per hora aproximadament. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimarts 26 de maig del 2026. Ho fem parlant dels nous pisos de protecció oficial, i és que l'Ajuntament negociarà amb la companyia elèctrica per reduir el cost de la llum en aquests habitatges. L'alcalde va exposar al ple les condicions imposades per la companyia elèctrica per connectar els nous habitatges de protecció oficial a la xarxa. Segons ha explicat el consistori, la proposta inicial de la companyia per portar l'energia a aquests blocs era de 420.000 euros, una xifra que el govern local considera totalment desproporcionada. Després de la reacció per part de l'Ajuntament, la companyia ha rebaixat la factura fins als 385.000 euros, però el consistori manté que hi ha alternatives molt més econòmiques. Els informes dels tècnics municipals indiquen que existeix una proposta més viable, que tindria un cost de 110.000 euros, gairebé 4 vegades menys del que demana l'empresa. En aquest sentit, l'alcalde del ple va estar molt crític amb el paper de les grans distribuïdores d'energia.
1: És un escàndol. Fins a quin punt aquest tipus d'empreses, que territorialment tenen un nom concret, va canviant, però tenen un nom concret, vale? Fins a quin punt aquestes empreses poden condicionar i fins i tot imposar el seu criteri als ajuntaments, que en teoria som els gestors del territori i en teoria som els que han de vetllar pel bé de la ciutadania, no?
0: Segons l'alcalde, la companyia vol aprofitar la construcció dels pisos socials per fer una nova central i ampliar la seva pròpia capacitat de subministrament a futur, en lloc d'utilitzar les infraestructures que ja existeixen, carregant tot el cost al projecte d'habitatge.
1: Ara, la companyia vetlla pel seu interès, perquè és una companyia privada. I què fa? Diu, a veure, aquí s'està desenvolupant un sector, no? Sí, vale. Doncs aquests 40 habitatges, ara, a mi, jo els podria subministrar amb una CT, una central, sí, que ja existeix, però quedaria una mica justa. Per tant, el que faig és construir, els faig construir una de nova i faig portar la línia d'on te sigui, d'on te m'acomvinguin a mi, perquè llavors, a partir de llavors, jo ja tindré la capacitat de, si me'n demanen més... Exacte, no? I dius, ja, però és que estàs castigant que a més en aquest cas estem parlant de vivendes de protecció oficial, estàs castigant amb un... per què, no?
0: Aquesta problemàtica a Palafolls recorda la situació que viuen els 46 habitatges de lloguer social a Malgrat de Mar. En aquell cas, tot i que els pisos estan acabats, des de fa 7 mesos els adjudicataris encara no hi poden entrar per la falta de llum. La situació a Malgrat ha arribat fins al punt que la Generalitat ha hagut d'intervenir per intentar accelerar la instal·lació. Actualment, l'Ajuntament de Palafolls continua negociant per evitar que el cost de l'energia acabi sent una càrrega inassumible per la promoció d'habitatge públic. Seguim amb altres qüestions, perquè la policia local reforçarà el control contra l'incivisme dels propietaris de gossos amb vigilàncies de paisà. La policia local ha posat en marxa un dispositiu especial de seguretat destinat a prevenir els actes incívics relacionats amb la tinença de gossos. La principal característica d'aquestes intervencions és que es realitzen mitjançant vigilàncies de paisà, una mesura que ha buscat detectar conductes inapropiades que sovint s'eviten davant la presència d'agents uniformats. Aquestes patrulles específiques es planificaran en funció de la disponibilitat de personal i s'han començat a aplicar aquestes últimes setmanes. L'objectiu és actuar de manera directa en aquells punts del poble on s'ha detectat un major índex d'incivisme relacionat amb els propietaris de gossos. La mesura forma part d'una estratègia més àmplia per garantir el manteniment de l'espai públic i també la convivència ciutadana, posant el focus en aquelles zones on les queixes per comportaments incívics són més freqüents. I Palafolls inicia aquest dijous el mes de la salut de la dona per trencar tabús i crear comunitat. L'Ajuntament, a través de l'àrea d'igualtat, posa en marxa aquest dijous una programació especial dedicada al mes de la salut de la dona. Segons ha explicat Marta Martí, una de les organitzadores del cicle, la iniciativa neix amb la voluntat d'oferir un punt de trobada per tractar temes que sovint queden en l'àmbit privat. La primera activitat tindrà lloc dijous a 2:15 de la tarda al Casat de la Dona amb la xerrada

0: de dones, eh? I així de poder expressar, no? Moltes vegades ens passa que les dones històricament se'ns han donat molts pocs espais de comunió, no? De poder estar juntes i tractar temes que ens afecten.
1: La programació continuarà al juny amb l'exposició Habita el meu cos de l'artista Yolanda Domínguez, que es podrà visitar a la planta baixa del MIT a partir del 2 de juny. També vinculat a aquesta mostra, el dia 10 del pròxim mes, a les 5 de la tarda, es farà un taller participatiu amb la cooperativa Candela per analitzar com la pressió estètica afecta les dones des de la infància fins a la vellesa. En aquest cas, Marta subratlla la importància de parlar obertament d'aquests temes per no viure'ls en solitud.
0: Pensem, per tant, que és superinteressant com crear aquest espai per això, no? Pel que et deia abans, per poder compartir, per poder reflexionar, per poder posar sobre la taula diferents experiències, diferents mètodes de passar aquest procés, de com s'hi arriba, quines sensacions es tenen, bueno, i és el que et deia, no? Crear aquest espai entre dones, sobretot, per poder compartir aquesta experiència que creiem que moltes vegades és això, no? Ho vivim com des de la intimitat.
1: Tot i que les activitats se centren en la salut femenina, l'organització remarca que estan obertes a tota la ciutadania, incloent-hi homes i joves, perquè són qüestions que afecten la societat en conjunt. Totes les propostes són gratuïtes, però per motius d'aforament cal realitzar una inscripció prèvia. Els interessats poden apuntar-se a través dels formularis disponibles al web i xarxes socials del consistori, també escanejant els codis QR dels cartells o directament al Casal de la Dona. I seguim parlant d'altres activitats que també s'han previst al llarg d'aquesta setmana. La biblioteca acull una jornada per deixar de fumar emmarcada dins la Setmana Sense Fum. Palafolls torna a sumar-se a la celebració de la Setmana Sense Fum amb una jornada central dedicada a la sensibilització i l'ajuda directa per deixar de fumar. Concretament, dimecres a partir de les 6 es farà a la sala Enric Miralles de la biblioteca una jornada adreçada a aquelles persones que vulguin deixar de fumar i també els seus familiars. L'activitat és a càrrec de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva amb col·laboració de l'Ajuntament. Estarà conduïda per professionals expertes en la matèria. Per exemple, hi participaran Begoña López i Anabel Coello, referents en tabaquisme, i Ana María del Castillo, referent en salut comunitària. L'acte està obert a tota la població, tant de Palafolls com de Malgrat, i no requereix inscripció prèvia. Ho ha detallat Begoña López.
2: A Palafolls hem fet una cosa una miqueta diferent, una cosa que feia temps que teníem ganes, que el que farem serà una xerrada, vale? Una xerrada, una mica un taller participatiu, una miqueta a nivell informatiu. La idea és donar consells o donar petits trucs per a aquelles persones que fumen i que es plantegen deixar de fumar, o els familiars de gent que fuma i que volen donar-li algun consell o volen donar-li un cop de mà, doncs que tinguin els petits inputs, aquests petits trucs per poder començar a plantejar-se o fins i tot a modificar la manera de fumar de cara a poder-ho deixar amb més facilitat o sense tant d'agòbio, que moltes vegades és el que més por fa.
1: A diferència d'altres edicions, la proposta d'enguany aposta per un format de taller pràctic dividit en diferents fases per acompanyar el fumador, des de la presa de consciència fins a trucs per trencar hàbits quotidians i també un espai de debat final. La iniciativa s'emmarca en una celebració que va néixer per conscienciar sobre els riscos del tabac. Segons López, la finalitat de la Setmana Sense Fum va més enllà de l'usuari individual.
2: Aquí es va decidir començar a fer el que és la setmana, és a dir, aquesta setmana sempre engloba el dia que cau el dia sense fum. Si cau en un dimecres, doncs la setmana que comença dilluns fins a diumenge o respectivament, sempre agafem aquí. I sobretot el que intenta és sensibilitzar la població de la importància que té per la salut el fet de no iniciar el consum, en cas de fumar, abandonar-lo, i sobretot poder gaudir també doncs, d'un ambient lliure de fum i de residus del tabac. Moltes vegades pensem la persona que fuma, els riscos de malalties als quals s'exposa pel fet de fumar, però també hem de pensar la gent que l'envolta i a dia d'avui que estem tan conscienciats amb la natura, també amb el medi ambient.
1: La sessió començarà a les 6 amb la benvinguda i presentació de la jornada. Seguidament es farà una sessió sobre la importància de la preparació i la presa de consciència. A mitja sessió es presentaran petits trucs per trencar els hàbits quotidians associats al tabac i després s'orientarà els participants sobre com afrontar el següent pas en el procés de deixar de fumar. A mitja, finalment, hi haurà un espai de debat i col·loqui participatiu on els assistents podran resoldre dubtes i una cloenda. L'acte està obert a tothom, tant de Palafolls com de Malgrat, i no necessita inscripció prèvia. Tot i que s'han fet taules informatives altres anys, aquesta jornada és una prova pilot amb la qual s'espera una alta participació per poder compartir experiències de forma distesa.

I en cultura, el taller de danses de la Puput ensenya aquest dimecres al contrapàs de Sant Genís amb Xavier Salicru. Dimecres, la plaça de Pupí serà l'escenari d'una nova sessió del taller de danses tradicionals que organitza la Puput, aquesta vegada amb un mercat accent local. La sessió d'aquesta setmana estarà dedicada a aprendre el contrapàs de Sant Genís, una de les joies del nostre municipi. Comptarà amb la participació de Xavier Salicru per guiar a tots els assistents. Aquesta activitat forma part de la sisena edició del taller de danses tradicionals que l'entitat du a terme cada any. Segons explica Dolors Ribot, una de les organitzadores, l'objectiu és oferir un tastet de balls, tant de casa nostra com també d'arreu del món. De fet, el cicle inclou en la seva programació danses de països com Grècia, la República de Macedònia i Romania, entre altres. La cita per aprendre el contrapàs de Sant Genís és demà dimecres a 8:45 del vespre a la plaça de Popi. L'activitat és gratuïta i no cal tenir nocions prèvies de ball. Des de l'organització han recomanat, això sí, als assistents que per gaudir plenament de l'experiència i l'aprenentatge intentin participar també en les diverses sessions que estan programades fins al 17 de juny, data en què finalitzarà l'edició d'aquest taller.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, Palafolls proposava reviure els agermanaments amb Max Letherms i amb Poppy. A Palafolls feia dos anys que no es comptava amb la presència dels pobles agermanats, i és que els canvis polítics en aquestes viles, també a banda de la manca de relleu generacional, van fer perillar la tradició. Precisament al llarg d'aquells anys es van anar fent diverses reunions amb els representants de les tres viles per buscar solucions que asseguressin la continuïtat dels agermanaments. L'Ajuntament, aquell 2025, estava treballant per reprendre la dinàmica que hi havia anys enrere, amb la voluntat d'assolir dos objectius. D'una banda, tornar a tenir els intercanvis gastronòmics amb França i Itàlia, i d'altra banda, recuperar els intercanvis socioculturals entre els dos municipis. De fet, a la Festa Major d'aquell mateix any 2025 va tornar a venir França i també Poppy.

El 2021 parlàvem del festival Nòmad, que faria parada a Malgrat de Mar el primer cap de setmana de juliol. Es feia oficial que Malgrat estaria inclòs dins l'itinerari del Nòmad, un festival que des de feia uns anys anava per diferents localitats catalanes oferint diverses actuacions musicals, oferta gastronòmica i un mercat amb dissenyadors, artesans i productes de proximitat i tallers, també pels més petits. La proposta es va poder trobar el primer cap de setmana de juliol al Parc de Francesc Macià de Malgrat. En aquell moment se sabia que el Nòmad comptaria amb un màrquet de dissenyadors i artesans, actuacions musicals amb grups de versions i també un tribut. També va haver-hi una àmplia i variada oferta gastronòmica amb food trucks. I el 2016 seguien parlant de gastronomia i és que a Palafolls hi havia un menú amb estrella Michelin per menys de 20 euros. Aquell dijous obria el Trochi Restaurant, el nou local regentat per Víctor Trochi, el cuiner argentí que començava una nova aventura després d'aconseguir una estrella Michelin al capdavant dels fogons de les Magnòlies d'Arbúcies. El cuiner es va instal·lar al nostre municipi amb un restaurant davant del CAP, des d'on desplegaria el seu projecte més personal. Aquest projecte posava a l'abast dels comensals un menú setmanal d'alta gamma de base catalana, però amb un preu molt ajustat.

0: Com sempre, en aquest punt de l'informatiu, el que hem de fer és connectar amb en Jordi Pratsavalls per conèixer quina proposta cultural ens proposa avui. Hola, Jordi, bona tarda.
1: Hola, Melina. Avui destacarem la proposta teatral per aquest cap de setmana. L'AFA de l'Institut Font del Ferro puja dalt de l'escenari del Teatre de Palafolls per representar un nou musical. En aquest cas, una versió de Gris. Casi Gris tirando a negro. És l'evolució dels personatges mítics després de 30 anys. Ens el presenten, com dèiem, l'AFA de l'Institut Font del Ferro i es representarà tant dissabte com diumenge al Teatre de Palafolls a les 7 de la tarda. Les entrades costen 5 euros i es poden comprar ja anticipades a diferents establiments del nostre municipi.
0: Gràcies, Jordi.

0: ja ara connectem amb en Quim Serra, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica per avui i per les jornades que ens queden. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. La situació meteorològica ve marcada principalment per l'estabilitat i sobretot per les temperatures estiu, en cas d'unes temperatures que esperem que al llarg dels pròxims dies encara puguin pujar una miqueta més. Tenim ben bé una setmana per davant marcada per la forta calor, amb màximes que podrien fins i tot arribar cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca de cara a dijous i divendres. Sembla que aquesta calorada aguantarà fins al proper dimarts, el dimarts de la setmana que ve. Podríem tenir a última hora del dia una línia de tempestes que obriria les portes, almenys ni que sigui momentàniament, a un respir, a unes temperatures clarament més baixes ja de cara a dimecres de la propera setmana. Queden molts dies, ja veurem com evoluciona. De moment, el que dèiem, temps estable i calorada avui, amb temperatures semblants a les d'ahir, vents molt fluixos aquest matí de component sud-sud-oest, aquesta tarda també, i per tant la situació marítima dominada per la mar arrissada. De cara demà la temperatura que puja una miqueta més, especialment cap a l'interior de la comarca, amb alguna màxima superant els 30 graus, de moment els hem fregat, demà es podrien superar, i pel que fa a la jornada de dijous, encara podríem arribar als 32-33, puntualment als 34, cap a l'interior de la comarca. Per tant, calor assegurada, temps estable, sol, i els pròxims dies, de moment, res no ha de canviar.
0: Gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant què ha estat notícia en titulars. El consistori de Palafolls considera desproporcionada la proposta de més de 300.000 euros de la companyia elèctrica per connectar els habitatges de protecció oficial a la xarxa. L'alcalde critica que l'empresa vulgui encarregar el projecte social al cost d'una nova central, mentre que els tècnics municipals defensen una alternativa més viable d'aproximadament 100.000 euros. És per això que l'Ajuntament està negociant per rebaixar el cost elèctric d'aquests nous pisos. I la policia local ha posat en marxa un dispositiu especial amb agents no uniformats per detectar conductes inapropiades que sovint s'amaguen davant la presència policial. Aquestes vigilàncies s'intensificaran en els punts del municipi on s'han detectat més queixes per garantir la convivència i el manteniment de l'espai públic. Tot això relacionat amb l'incivisme dels propietaris de gossos.

I Palafolls dedica el mes de maig i juny a la salut de la dona per trencar tabús. El cicle s'estrena dijous amb una xerrada sobre la menopausa al Casal de la Dona, seguida també d'una exposició artística i tallers sobre presa estètica durant l'any. Durant el juny, les activitats són gratuïtes i busquen crear un espai comunitari per compartir experiències que sovint queden en l'àmbit privat. I a la biblioteca es farà un taller pràctic per ajudar els veïns a deixar de fumar. En el marc de les setmanes de sense fum, professionals de la salut oferiran demà a les 6 una sessió a la sala Enric Miralles per donar eines contra el tabaquisme. La jornada inclourà trucs per tancar hàbits quotidians i un espai de debat participatiu.

0: i la Puput organitza demà una nova sessió del taller de danses tradicionals. En aquest cas es farà sobre el contrapàs de Sant Genís. L'activitat forma part d'aquesta sisena edició del taller de danses i no requereix nocions prèvies. Fins aquí l'informatiu d'avui. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies i d'altres les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges...
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
7: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
8: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
9: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
10: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
7: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
9: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
7: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
11: Avançar les eleccions no són bones notícies.
12: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
13: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
4: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en Xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Molt bé. Aquí ja he posat festes, perquè jo tinc unes ganes de festes un altre cop.
2: Sí, però de festes com a concepte de festes o de descans, directament?
1: No, clar, de festes de descans.
2: També, molt bé.
1: Però avui parlarem de les altres.
2: Molt bé.
1: Parlarem de cultura popular i de tradicions, i potser també de plomes, de faldilles i de personatges que han estat més lliures del que ens pensàvem. O, bueno, és la meva interpretació.
2: D'acord, val, veurem
1: segona, si estem en... De segones interpretacions.
2: D'acord, molt bé.
1: Vinga, perquè avui ens preguntem si hi ha hagut sempre dissidència dins de la cultura popular o si ens l'estem inventant una mica allò per fer-nos venir bé, no?
2: Allò de que la fantasia justifica la realitat.
1: Exacte,
2: en alguns casos.
1: Això m'agrada, amics.
2: Val.
1: I també si els gegants... tenen allò queer.
2: Val, perfecte. No, em sembla molt bé. De fet, que aquesta apropiació cultural la fem també, ens la fem venir bé. Em sembla correcte, també.
1: Bueno, ja ho veurem.
2: Ho veurem, perquè potser hi ha realitat també darrere de tot això. Pot
1: ser. Jo tinc teories.
2: Val, després ens les expliques.
1: Sí, tant.
2: Molt bé.
1: Doncs vinga, som-hi.
2: Vinga.
1: Avui, al Col·lectius en Xarxa,
2: Festes Populars.
3: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: Llavors, quan pensem en cultura popular, no? Gegants, capgrossos, festes majors, sovint ho fem des d'una mirada tradicional, no? Gairebé estàtica, no? Com si fossin espais immutables i sense conflicte ni canvi. Però la cultura popular és viva, i com qualsevol expressió cultural, reflecteix tensions, identitats i formes de viure que no sempre han estat normatives. De fet, moltes festes han estat històricament espais de transgressió, no? De disfressa.
2: Sí.
1: Això sí que ho podem reconèixer fàcilment. De canvi de rols, també, no? De jocs amb el gènere. Espais on allò que fora de la festa podia ser censurat, dins de la festa, no? Es podia expressar, encara que fos des de la conya o des de la segona intenció, de manera velada, no? Avui volem mirar aquestes tradicions amb unes altres ulleres, les ulleres del col·lectiu LGTBI. El col·lectiu ja ens hem apropat amb anteriors episodis, per exemple, la Setmana Santa, que té un episodi que em sembla que li hem dedicat un episodi només a la festa,
2: oi? Tant,
1: oi?
2: Sí.
1: A les verges, a les processons, no? Vestides amb aquelles mantellines, no? De llautons, i a la seva relació amb el col·lectiu, amb tot el tema de vestir-les, no? Però avui volem endinsar-nos una mica més en les festes que tenim més a prop de casa.
3: Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I per fer-ho ens acompanya l'Albert Rodón, professor d'Història i d'Arts Escèniques i una persona molt vinculada al món de la cultura popular, molt interessada per les tradicions locals, les premianenques, però també les d'arreu, no? Albert, què tal?
4: Sí, de fet és una de les meves passions, anar perseguint festes populars pel món.
1: Doncs jo m'hi he d'apuntar aquesta, perquè li estic trobant el gustillo de les festes populars. Sí. Escolta, vinga, a més el tenim perquè fa poc has presentat un llibre que es diu Premià Pirata.
4: Això mateix, pels vols de Sant Jordi el vam presentar.
1: Exacte, sí. Que aquest, en parlarem avui, parla exclusivament novel·la, no? Una mica el tot el tema de la festa popular d'aquí, dels pirates i els premianencs.
4: És a dir, l'eix temàtic, que aniria passant, però posat al segle XVII.
1: Això mateix. Però abans d'entrar amb el llibre... et volíem preguntar, no? Quan parlem de cultura popular, de què parlem realment i si és tan tradicional com pensem, o tu també li veus aquestes dobles intencions que a vegades li veig jo?
4: A veure, quan parlem de cultura popular, per centrar-nos d'alguna manera, parlem d'aquelles festes que fa que tothom se sentin d'una mateixa comunitat. O sigui, entendrem com a cultura popular coses que dius, això ens estan definint. clar, pot ser cultura popular que els padrins donguin la mona per Setmana Santa, no? el dilluns de Pasqua, o que Sant Jordi els homes regalin roses i les dones llibres. I fixeu-vos que us poso dos exemples en què el rol de gènere ja ens marca quin és el paper que tindrà cadascú en la tradició. O sigui que, d'entrada, aquesta idea de tradició ja ens posa alguns conflictes. Ara, si anem a la cultura popular de festes, que aquí bàsicament són festes patronals, no? Les nostres perquè són Sant Cristòfol, però trobaríem les santes, encara que hi hagin exemples diferents, com és el cas del Carnaval de Vilanova i la Geltrú, amb els Carmels, no? O la Batum de Berga, famosa, que és, no és la seva festa major pròpiament, i aleshores aquí podem posar la lupa amb més calma per veure ben bé què passa.
2: Molt bé, molt bé. Home, trobem molts exemples, però ara parlàvem, i el Lluís deia al principi, no?, que al final les festes populars són també espais conservadors, i que és veritat que en alguns moments, quan s'han intentat canviar alguns detalls o alguns matisos d'aquesta festa, no a tota la població li ha semblat correcte, no?, perquè hi ha com una tradició, hi ha uns costums que s'han de respectar i s'han d'anar passant de generació en generació, però jo crec que també hi ha exemples, fins i tot festes alternatives, que neixen justament per fer espai i donar espai també, doncs potser a la part més transgressora, no?, la part més reivindicativa de la festa, que també té això, el reivindicar doncs un motiu, una sensació o un moment, no?
4: Clar, el procés natural, d'acord amb la història, no?, ha sigut anar donant espai de la mateixa manera que socialment, doncs, a les festes també. Encara és veritat que hi ha alguna festa que s'està, diguéssim, està costant més, és el típic exemple de Ciutadella, on encara, malgrat les manifestacions, només els homes són els que poden cavalcar i fer els jocs d'esplà, però d'entrada a la resta de comunitats, jo què sé, de cultura popular, doncs els castellers o en qualsevol festa, es permet ja, per exemple, un altre cas controvertit va ser amb les falleres, no? Dones que volien anar vestides amb el vestit masculí, típicament masculí, no sé quin, té un nom en concret que ara em perdonareu que no sé com es diu, i això per mi també té un tema, i és que per molt que es permeti, diguéssim, que qualsevol persona pugui assumir un rol, en general es mantenen els rols. És a dir, hi ha el rol masculí i el rol femení, el que passa és que després ningú et mirarà quins són els teus genitals quan el puguis assumir. Però continua havent-hi, no?, una separació de gènere binària com molt, molt estricta. I jo crec que en l'àmbit de folklore tenim, diguéssim, abanderats la colla de gitanes d'aquí de Premià, que són el Ball de la Disfressada, per dir-ho així. Crec que és una de les poques comparses que he vist que realment han aconseguit d'una manera molt natural, en el sentit de que donant espai que cadascú visqués el ball com volgués, amb una certa dificultat, perquè és un ball en què, depenent del rol que assumeixes, no, hauries de tenir un rol diferent, i en canvi ens han demostrat, des del 2020 que ho ha agafat aquesta colla de joves, ens han demostrat que de cop, encara que sigui un ball que tradicionalment semblava impossible, de cop aquest binarisme s'està desapareixent, i crec que són un exemple per tota Catalunya.
2: És que a més crec que ho estan aconseguint molt bé, perquè justament els papers que surten representats en aquesta disfressada són justament aquests rols de gènere, no? Surt l'alcalde, surt l'hereu, surt la pubilla, i justament directament, d'una manera molt natural, sense que ningú lloc ho posi com a norma, no? S'ho carreguen, no? I se li dona una nova interpretació, que jo crec que hi ha una part també de valentia, jo crec que d'activisme, però també de valentia, no? Perquè és el que dèiem al principi, hi ha unes tradicions i un seguit de coses que mai ningú ha tocat, no ho sabem si és perquè no es pot o perquè no estaria ben vist fer-ho, no? I en aquest cas ho trenquen amb tot i l'acceptació és total.
4: Clar, potser la valentia, diguéssim, té més valor com més integrada està per la societat, com més identitat és per la societat. Llavors, potser aquí el que els hi juga amb avantatge és que hi ha molta gent de Premià que no sent que la disfressada sigui una cosa que s'està traint.
2: Molt seva, no? Molt nostrada d'aquí, per tant... No
4: ens la sentim molt nostra, però ningú sent que s'estigui aquí fent un gran acte, i potser aquesta...
5: Evolucionari, no?
4: Potser aquesta és la cosa que ho fa que sigui tan bonic.
2: Clar.
5: Doncs mira, aquí t'he posat si un gegant només balla o si un gegant pot ser també revolució, perquè jo que en conec pocs, però per exemple l'Omar de Premià, que va sense samarreta, amb aquest, marcant, no, abdominals, pits, allò, només ho veig jo o ho veu més gent? A veure, com va? Està fet perquè ens agradi a tots, no? Una mica, l'Omar.
4: A veure, clar, de coses revolucionàries en l'àmbit de la cultura popular, els 6 símbols, no?, que ens han d'identificar i que per

0: Evidentment, hi han hagut uns rols de gènere molt marcats a través de les figures. Una altra cosa és, llegint el meu llibre, quina interpretació jo li he volgut donar, quin caràcter jo li he volgut donar a l'Omar i als pirates en general, perquè em semblava que era el més interessant. Clar, ja et dic, revolucionari. Revolucionari és, per exemple, el que acaba passant després d'aquest treball, que és que fa la primera parella de gegantes lesbianes, perquè explica que un 90% dels gegants són parella home-dona, heterosexual, casada, seguint les tradicions. I, per exemple, aquí a Premià de Dalt, jo que sóc de la colla de geganters de Premià de Dalt, ja van fer un canvi quan els van fundar el 2005, que són germans. I això tota la vida, anant amb aquests gegants, és com que ho has d'explicar. No, no són parella, perquè ja tothom dona per
1: fet.
0: Si és un gegant i un gegant, han de ser parella. I d'aquí que hi hagin les primeres experiències que van un pas més enllà, amb figures que són directament persones trans i que, diguéssim, més evident o menys evident, és a dir, amb una geganta trans que diguéssim que té passing i que no pots dubtar de realment quins són els genitals de... que fixeu-vos quina cosa està parlant. Però bueno, que si voleu que hi anem, hi anem, no? I encara una altra figura, a veure, que m'he apuntat d'on és, perquè jo no l'he vist en directe, és de Sant Andreu de la Barca, i es diu La Perla de Llobregat. La van estrenar el juny del 2025, i aquesta perla, diguéssim, que sí que té tots els... cànons o atributs d'una persona queer. Aquí sí que no li pots posar un gènere, no, i és realment així com altres figures d'aquest... Que busquen, no, donar-li un valor polític en aquest sentit, acostumen a ser més casolanes, amb poc pressupost. Aquí la perla de Sant Andreu de la Barca sí que ha estat fet per un professional i és una figura preciosa.
1: Però està molt bé que passi això que ens expliques, Albert, perquè és veritat que trobem encara molts exemples d'aquestes històries de gegants o de figures culturals que s'expliquen com l'home que salva la dona, no? Venim fa poques setmanes de Sant Jordi i venim també, per exemple, del Martí, l'Ester, no? Una mica, doncs, aquesta defensa que jo crec que també s'ha anat modificant i poc a poc es van fent passos per modificar també la història, no?, de la Festa Major de Premià de Mar, però encara d'alguna manera, no sé si per tradició, encara hi ha moltes històries que justament fan això, que és l'home que arriba per protegir la dona i ella està tan agraïda, no?, que s'enamora d'ell perquè l'està defensant i l'està protegint, no? Encara hi ha molt d'això.
0: En la nostra festa jo crec que hi ha diguéssim un nom clau, que és la Natàlia García. La Natàlia García va fer d'Ester, no us sabria dir quins anys, però la Natàlia va agafar, després de molts anys en què hi havia hagut la idea de que l'Omar venia aquí a raptar l'Ester perquè tal, ella introdueix a la idea de que a ella l'Omar li agrada.
1: D'acord.
0: I que no és que, és a dir, aconsegueix des de dins que desaparegui la idea del rapte i que sigui una dona que juga a dues bandes, és a dir, té el seu amor premianenc però després té el seu amor forà, perquè també els pirates tenen una marxa que potser els premianencs els hi costa més de seguir.
2: Llavors, sí que sí que podem reconèixer o podem veure aquestes dissidències en gegants de la cultura popular, però podríem dir que formen part més de la història recent i d'aquests canvis que s'han anat produint dels últims anys cap aquí.
0: Per descomptat, sí.
2: Perquè sempre hem intentat, no? Sempre s'ha anat... traduint, si engegant, l'home-dona amb aquest...
0: En les figures i en les festes populars en general, el poder les ha utilitzat i ha treballat fortament per mantenir uns rols tradicionals.
2: Vale, però en canvi, ho dèiem abans, no? La disfressa, el carnaval, els personatges també han estat espais...
0: El carnaval.
2: De llibertat.
0: M'estàs tocant un...
2: A veure, explica.
0: Estàs anant a buscar...
2: Digues.
0: O sigui, jo no puc suportar... Digue. Quan per carnaval es fa lloda, les noies ens disfressarem de nois i els nois ens disfressarem de noies.
2: Clar.
0: Sí, jo sobretot no
2: els suportar. Nois, no? Que molts nois es disfressen de noies.
0: O sigui, si et vols posar una faldilla, posa-te-la tranquil, que històricament, jo què sé, durant segles, els homes han anat amb vestit i amb faldilla i no ha passat res. En sèrio, ara has de jugar a fer-te la femenina? O sigui, no puc. Amb això no
1: I
0: puc.
1: I això, Albert, va sumat també als comiats de solter. És a dir, és que no he entès mai...
2: Una altra festa popular.
1: Total, una festa popular totalment... que tampoc li he vist mai el sentit de vestir el nuvi o el xicot de dona. És a dir,
0: bueno, ridiculitzar l'home.
1: Totalment. I a més, passejar-lo pel seu poble. O sigui, jo crec que és un exercici totalment de ridiculització de la persona, no? O sigui, és un que no sé ben bé

0: on té l'origen, però el que no sé per què a dia d'avui encara es continua fent això. O sigui, és la cosa com més divertida, que a mi m'horroritza. O sigui, jo pateixo perquè em convidin a un comiat de solter en el qual hagi de veure un home vestit de dona i que la gràcia de la festa durant 5 hores sigui aquesta, però això es continua fent a dia d'avui, i no amb gent gran. O sigui, no estem parlant de gent gran que es casa amb 50 anys, estem parlant de generacions prou joves que això encara es continua fent. O sigui, hi ha alguna cosa que no estem fent bé o no s'està transmetent de manera suficient encara.
1: I és que em sembla que no he anat mai a cap comiat de solter, llavors amb això jo no us puc ajudar.
0: Però sí que ens val igualment per això, per les festes, doncs això, per carnavals, carnestoltes, que encara hi ha, no? O l'home que, sí, que es vesteix d'infermera, no? No ho sé. Això és una guerra que estem perdent, i ja veurem també cap on avancem amb tot això. Espero que amb la cultura anem una mica més avançats que amb això. I avui, Lluís, hem de parlar amb ell també d'aquest llibre, Premià Pirata, que jo crec que és un exercici el que vas fer i el que has fet molt important, perquè li has donat vida a personatges que tothom té molt identificats i molt reconeguts. No sé com t'hi poses en aquesta bassa i t'hi tires de cap directament a dir, escolta, anem a donar-li vida a això, perquè també és una responsabilitat prou gran el que has fet, eh?
1: Clar, jo no ho vaig viure com una responsabilitat, perquè quan jo em poso a escriure no tenia gens previst publicar-ho. No? O sigui, en tot cas...
0: No havia la pressió externa, clar, no? Era com ho faig i ja està, i per mi queda.
1: Sí, clar, en la mesura que comences a escriure i ja comences a intuir, no?, el dia mateix que decideixo que la trama que estic teixint la dividiré en 4 blocs i que serà eufòria, desembarcament, revolta i expulsió, doncs clar, són, quan et venen idees així, són dies en què penses, ostres, tinc gent que conec que això li molarà molt.
0: Ja,
1: no?
0: Ja.
1: Quan això estigui acabat, els agradarà molt de llegir això. Després, l'estil, doncs, a cadascú li agradarà més o menys, o també, doncs, això, no? De cop tu tens una figura que a tu t'encanta, no sé, l'Omar és el meu preferit, i de cop l'Omar en el llibre fa coses que a tu, doncs, no t'agrada que faci.
0: Clar.
1: Doncs mira, em sap molt de greu. Ja començo així el llibre dient que el dedico a tot el qui se'l vulgui llegir i que em perdonin per tot allò, no? La meva gosadia a l'hora de donar una vida a cadascuna de les figures.
2: Perquè no tinc clar si tu vas viure, ara parlàvem d'aquests canvis que es produeixen a la cultura popular, tu vas viure aquesta implementació, aquest no, això et queda més, una miqueta més lluny.
1: Clar, jo soc,
2: no,
1: del 94.
2: Clar, et queda més lluny.
1: Sí, i recordo de petit anar a la platja amb els cosins. Clar, en aquell moment no hi havia desembarcament petit, per tant era,
2: clar,
1: anar a sopar i veies els focs de lluny i t'intuïes uns pirates, fins que un dia, jo tenia 14 o 15 anys, demano a la mare d'una amiga meva si em pot acompanyar a l'escenari, perquè jo ho vull viure vestit de premianenc, jo tinc premianencs, i vull viure-ho des de dalt de l'escenari, i va ser provar-ho un cop i ja enganxar-m'hi.
2: El que sí que coneixes és la Neus Serra,
1: sí,
2: que sí que forma part d'aquesta, i em sembla que ha estat una de les primeres lectores de, no?
1: Exacte,
2: del
1: sí,
2: llibre.
1: Forma part del primer cercle de lectors.
2: I no sé si ella també t'ha pogut explicar si va costar molt d'introduir aquesta història de pirates en la festa popular de Premià.
1: Clar, el que expliquen les velles glòries, per dir-ho així, les persones que ho van iniciar, és que no els agradava la idea de tenir una festa major sosa, en el sentit que hi havia molt bons concerts, però a banda d'això era això i la fira, i s'inventen aquesta idea d'anar a la platja. I el primer any a la platja són 4 gats. L'Elisenda Pineda, que és qui ha fet el pròleg del llibre, ho explica, diu que quasi que són més banyistes, no? Gent, sí, que va pel seu compte, que no pas persones participant de la festa. Però sí que és veritat que funciona molt més ràpid del que d'entrada es podria esperar. Funciona molt de pressa. És a dir, que de seguida grups d'amics es van enganxant, i també, sobretot, que, clar, aquest tipus de festes populars demanen de que cadascú posi el seu granet de sorra amb allò que pot aportar. No? I aquestes coses generen una mena de, no sé si li diu dopamina o què, però una cosa positiva de dir, ostres, que bé, jo he pogut participar.
2: Ens agermana, no?
1: Clar, he fet, jo què sé, les armilles dels pirates, l'altre ha fet el no sé què. I això et dona una cosa de voler seguir enganxant a gent que saps que, no, perquè tothom al seu entorn sap fer alguna cosa que pot sumar, i de cop dius, ostres, doncs sumeu vosaltres també i poseu-hi el vostre valor.
2: Però és després quan es fa institucional. És a dir, és després quan l'assumeix, no? Entenc jo.
1: Clar,
2: el canvi, el motor ve d'aquí, ve de la gent que troba la necessitat de fer una...
1: Sí, el primer desembarcament, que ara celebrarem el 30è,
2: sí,
1: és el 97. El programa del 98, encara el cartell, diguéssim, és la silueta d'en Tòfol i la Siseta. El programa de l'any 1999 ja és Arriben els pirates.
2: Vale.
1: i directament un sol i una lluna arriben els pirates, festa major de Premià. O sigui que no sé què hauria passat el 99 si hi havia ajuntament o no, això no t'ho puc concretar, però fent l'estudi de tots els programes i cartells d'aquests 30 anys, et puc dir que el 99 allà hi ha un canvi de...
0: I del 99, aprofitant la documentació aquesta que has, que has fet, hi ha alguna diferència notable, lògicament, a part dels recursos que poden haver ara, que poden ser més o menys, però hi ha alguna diferència notable en el que fa en la història, en el relat dels pirates i premianencs, o més o menys l'essència de doncs, la festa que tenim ara, que podem veure, per exemple, aquest any, o potser aquest any és mala comparativa perquè serà una edició segurament especial, però es manté una mica l'essència o hi ha alguna cosa destacable que ha canviat?
1: És a dir, l'evolució seria inventar-nos l'excusa del rapte, no? Aquest és l'inici, i anar tendint a treure, diguéssim, relacions amoroses entre els personatges a favor de dos bàndols,
0: d'acord,
1: amb els representants de cada bàndol, però... dos bàndols, pirates i premianencs, i endavant. Encara, per això és veritat que encara de tant en tant ens fan allò de Can Martí es declara l'Ester.
0: Sí.
1: Esperem que en un futur això també vagi desapareixent. Bueno, personalment, no? Cadascú tindrà la seva opinió. I després, l'única cosa és que en un moment donat era arriben els pirates, entremig fem alguna gincama relacionada amb pirates, esclaus i no sé què, i al final els fem fora, i mica en mica es van farcint amb tots els actes que avui ja coneixem i que d'alguna manera donen continuïtat a tots els dies de la festa major.
2: És molt interessant el llibre perquè a banda de la part novel·lada és gairebé una guia de les festes amb tots els actes explicats no, fil per randa.
1: Mira, això va començar perquè en del cercle de lectors vaig haver de triar persones que sapigués que de literatura n'eren molt bons, però que no coneguessin res de la festa major. I quan jo els hi presento el text, em diuen que es perden una mica en coses i que a veure si podria posar en algun moment alguna mena d'ajuda. I clar, com que jo volia que el llibre no fos la meva novel·la, sinó un tribut, un homenatge a la festa major, clar, és que de cop quan m'ho van dir vaig pensar, és que té tot el sentit
2: clar,
1: del món
2: sí.
1: Que la novel·la t'ajudi, encara que hagis viscut la festa major, a tenir una percepció de quins són aquests rituals que de cop, per molt que tu hi vagis cada any, doncs igual no saps certes coses que els que som dins ho tenim claríssim, però tu no ho tens, no, pot ser que no ho percebis. I per tant, això, com que havíem fet tot l'estudi de tots els cartells i programes amb la Neus, perquè vam tenir la idea de fer un protocol de la festa major, no? De buscar quines eren les coses que s'haurien de protegir pel futur i per tant vam anar mirant com havia evolucionat la festa. De manera que teníem moltes dades de des de quin any es feia segons què o quines eren les coses doncs habitualment això s'havia fet en aquesta plaça però ara avui tothom ho viu en una altra, sobretot perquè és una tradició que dins de la tradició té molt pocs anys, no? Vull dir que és una tradició que encara estem construint una mica entre tots.
0: Amb tot el que has pogut conèixer, recordar, cercar per fer aquest llibre, parlàvem al principi de les referències que podien haver de gènere o del col·lectiu LGTBI doncs, a la cultura popular. Si poguessin fer una carta als Reis, tu què demanaries o en què demanaries que la festa acabés sent més inclusiva i que hi hagués doncs, segurament també més representació doncs amb figures com en gegants, com en figures físiques, reals, de carn i que es veiés doncs, d'una manera molt més clara representat el col·lectiu. Què faries o què es podria fer? Posats a imaginar,
1: sí, sí. A mi em passa que com que la meva perspectiva feminista passa per l'abolició del gènere, no? Clar, que hi hagin uns gegants masculins i uns gegants femenins doncs està molt bé, perfecte, ja tenim representat a tothom, però em fa molt més feliç el fet de veure, potser d'una manera més clara en l'àmbit premianenc, que hi ha moltes persones que vesteixen d'una manera que no acaba de ser ni el típic vestit premianenc masculí, ni el típic vestit premianenc femení. O sigui, crec que és la part que et podria dir que m'ha sorprès més del meu entorn, de dir que d'una manera molt natural moltes persones han anat triant. Encara tenim dones que venen allà amb la faldilla i el davantal, i escolti'm, si et sents... Bueno, cada cop igual, doncs mira, és el seu exercici històric de dir era el paper de les dones i també total. El visibilitzem. No sé, vull dir que cadascú que ho plantegi a la seva manera. Però és una cosa que per mi, per això, pel llibre va sortir molt natural, no? Que l'Ester digués, jo què foto amb aquests anagos, a més amb un premià tot enfangat, no? Amb les feines del camp, què faig amb tant de faldilla? I en canvi, un Omar que, com a gegant que és, el coneixem, que ell sempre ha anat amb faldilla,
0: clar,
1: no?
0: Clar. Sí, sí.
1: Per això vaig voler jugar una mica amb aquest... amb aquest tret.
2: Quin exercici t'ha fet més il·lusió, aquest de novel·lar perquè no és realment el que tu et dediques, no? Però o el fet de fer aquesta petita investigació o aquesta gran investigació sobre els fets històrics, una mica també sobre conèixer el terreny, no? Parles de vinyes, parles de... No, has dibuixat i has fet una investigació abans de quan ens poses en context en el llibre, es nota que hi ha hagut un treball al darrere, no? Quin és el exercici que t'ha fet més il·lusió fer?
1: Clar, deixant de banda el que és pròpiament la documentació històrica, que de cop vol dir, doncs això, no?, que a finals del segle XVII hi ha un document que diu que Campmanent, no?, el que ara és la Casa de la Festa, que havia sigut la biblioteca, doncs allò era una fonda i fleca, no?, tenia dret a vendre pa per tota la gent que passava pel camí ral, no? Llavors tu trobes aquest document i dius, ai, mira quina gràcia. Però a l'hora de fer una immersió, quasi que... té el mateix valor un document com aquest, però que clar, jo això, què n'he de fer? Pues que el personatge que visqui allà, pues els seus pares tenen una fleca, ja. Però que no té més que això, no? I està ple d'anècdotes d'aquestes que trobes en documentació, però que tu, no, si li serveixes al lector d'una manera molt informativa, pues no té gràcia. Per tant, queden molt camuflades. I per tant, potser penso que quasi té el mateix valor aquella gent gran amb qui he pogut parlar, de que ens descrivien aquest Maresme, que es veuen en fotos antigues, no? De principis de segle XX, en què tots són camps. De seguida, aquestes imatges i aquesta manera que tenen d'explicar com aquesta transformació, no?, que ha sigut tan ràpida, em va encantar llegir Tardes al Vellamar, d'en Rafael Balbona.
2: El tinc pendent.
1: Oh, una meravella, perquè et va explicar en aquesta transformació amb molt pocs anys de premià. I això, no?, que penso que... Jo m'he documentat perquè necessitava que el detall pogués tenir una fonamentació, però el meu exercici ha anat més aviat en com faig que sense que te n'adonis vagis vivint tota la festa major.
0: Doncs això és importantíssim, per tant, avui també n'hem pogut parlar. Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos i per passar aquesta estona amb nosaltres.
1: Un plaer.
2: Marxem amb música, marxem amb una banda que té alguns integrants de Premià de Mar, que es diu Whale Trip Band, i amb una cançó nova que han tret un disc fa una setmaneta que es diu Trempo.
0: Molt bé, doncs amb aquesta marxem. Moltes gràcies. Fins la propera.
2: Que vagi bé. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

L'Ajuntament negocia per rebaixar el cost elèctric dels nous pisos de protecció oficial. El consistori considera desproporcionada la proposta de la companyia elèctrica per connectar els habitatges a la xarxa. L'alcalde va criticar al ple d'aquest mes que l'empresa vulgui carregar el projecte social al cost d'una nova central, mentre els tècnics municipals defensen una alternativa més viable d'aproximadament uns 100.000 euros.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, n'hi ha d'altres. Es faran patrulles de paisà per combatre l'incivisme dels propietaris de gossos en el nostre municipi. La policia local ha posat en marxa un dispositiu especial amb agents no uniformats per detectar conductes inapropiades que sovint s'amaguen davant la presència policial. Aquestes vigilàncies s'intensificaran en els punts del poble on s'ha detectat més queixes per garantir la convivència i el manteniment de l'espai públic.

0: I Palafolls dedica el mes de maig i juny a la salut de la dona per trencar tabús. El cicle s'estrena aquest dijous amb una xerrada sobre la menopausa al Casal de la Dona, seguida d'una exposició artística i tallers sobre pressió estètica durant el juny. Les activitats organitzades per l'àrea d'igualtat són gratuïtes i busquen crear un espai comunitari per compartir experiències que sovint queden en l'àmbit privat. I en el marc de la Setmana Sense Fum, professionals de la salut oferiran demà a les 6 de la tarda una sessió a la sala Enric Miralles per donar eines contra el tabaquisme. La jornada inclourà trucs per trencar hàbits quotidians i un espai de debat participatiu obert a tota la població de Palafolls i de Malgrat. I continua el taller de danses tradicionals a Palafolls. En aquest cas, la Puput ha organitzat per demà dimecres a la plaça de Popi un taller gratuït guiat per Xavier Salicru per ensenyar el contrapàs de Sant Genís. L'activitat forma part de la 6a edició del taller de danses i no requereix nocions prèvies, oferint així una oportunitat per practicar balls, tant de casa nostra com també d'arreu del món. I pel que fa a la previsió meteorològica, avui es preveu un cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols prims a tota la nostra zona. No s'esperen precipitacions a la comarca. Els vents seran fluixos de component variable girant cap a component est i sud-est. L'estat de la mar a la costa maresmenca oscil·larà entre mar arrissada i marejol. Les temperatures màximes es mantindran estables i pujaran una mica, situant-se generalment entre els 23 i els 27 graus. No hi ha cap avís tampoc per situació meteorològica de perill. Pel que fa a Palafolls, avui tindrem un dia totalment assolellat. La temperatura màxima arribarà als 27 graus, mentre que les mínimes se situaran al voltant dels 19 graus a final del dia. Pel que fa a la previsió de demà, es preveu un lleuger augment de les temperatures màximes, que arribaran als 28 graus, i les mínimes seran més fresques a la matinada, baixant fins als 14 graus. El cel es mantindrà clar i el vent bufarà més força a la tarda, arribant a cops de 18 km per hora aproximadament. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimarts 26 de maig del 2026. Ho fem parlant dels nous pisos de protecció oficial, i és que l'Ajuntament negociarà amb la companyia elèctrica per reduir el cost de la llum en aquests habitatges. L'alcalde va exposar al ple les condicions imposades per la companyia elèctrica per connectar els nous habitatges de protecció oficial a la xarxa. Segons ha explicat el consistori, la proposta inicial de la companyia per portar l'energia a aquests blocs era de 420.000 euros, una xifra que el govern local considera totalment desproporcionada. Després de la reacció per part de l'Ajuntament, la companyia ha rebaixat la factura fins als 385.000 euros, però el consistori manté que hi ha alternatives molt més econòmiques. Els informes dels tècnics municipals indiquen que existeix una proposta més viable, que tindria un cost de 110.000 euros, gairebé 4 vegades menys del que demana l'empresa. En aquest sentit, l'alcalde del ple va estar molt crític amb el paper de les grans distribuïdores d'energia.
1: És un escàndol. Fins a quin punt aquest tipus d'empreses, que territorialment tenen un nom concret, va canviant, però tenen un nom concret, vale? Fins a quin punt aquestes empreses poden condicionar i fins i tot imposar el seu criteri als ajuntaments, que en teoria som els gestors del territori i en teoria som els que han de vetllar pel bé de la ciutadania, no?
0: Segons l'alcalde, la companyia vol aprofitar la construcció dels pisos socials per fer una nova central i ampliar la seva pròpia capacitat de subministrament a futur, en lloc d'utilitzar les infraestructures que ja existeixen, carregant tot el cost al projecte d'habitatge.
1: Ara, la companyia vetlla pel seu interès, perquè és una companyia privada. I què fa? Diu, a veure, aquí s'està desenvolupant un sector, no? Sí, vale. Doncs aquests 40 habitatges, ara, a mi, jo els podria subministrar amb una CT, una central, sí? Que ja existeix, però quedaria una mica justa. Per tant, el que faig és construir, els faig construir una de nova i faig portar la línia d'on te sigui, d'on te m'acomvinguin a mi, perquè llavors, a partir de llavors, jo ja tindré la capacitat de, si me'n demanen més... Exacte, no? I dius, ja, però és que estàs castigant que a més en aquest cas estem parlant de vivendes de protecció oficial, estàs castigant amb un cap... Per què, no?
0: Aquesta problemàtica a Palafoll recorda la situació que viuen els 46 habitatges de lloguer social a Malgrat de Mar. En aquell cas, tot i que els pisos estan acabats, des de fa 7 mesos els adjudicataris encara no hi poden entrar per la falta de llum. La situació a Malgrat ha arribat fins al punt que la Generalitat ha hagut d'intervenir per intentar accelerar la instal·lació. Actualment, l'Ajuntament de Palafolls continua negociant per evitar que el cost de l'energia acabi sent una càrrega inassumible per la promoció d'habitatge públic. Seguim amb altres qüestions, perquè la policia local reforçarà el control contra l'incivisme dels propietaris de gossos amb vigilàncies de paisà. La policia local ha posat en marxa un dispositiu especial de seguretat destinat a prevenir els actes incívics relacionats amb la tinença de gossos. La principal característica d'aquestes intervencions és que es realitza mitjançant vigilàncies de paisà, una mesura que busca detectar conductes inapropiades que sovint s'eviten davant la presència d'agents uniformats. Aquestes patrulles específiques es planificaran en funció de la disponibilitat de personal i s'han començat a aplicar aquestes últimes setmanes. L'objectiu és actuar de manera directa en aquells punts del poble on s'ha detectat un major índex d'incivisme relacionat amb els propietaris de gossos. La mesura forma part d'una estratègia més àmplia per garantir el manteniment de l'espai públic i també la convivència ciutadana, posant el focus en aquelles zones on les queixes per comportaments incívics són més freqüents. I Palafolls inicia aquest dijous el mes de la salut de la dona per trencar tabús i crear comunitat. L'Ajuntament, a través de l'àrea d'igualtat, posa en marxa aquest dijous una programació especial dedicada al mes de la salut de la dona. Segons ha explicat Marta Martí, una de les organitzadores del cicle, la iniciativa neix amb la voluntat d'oferir un punt de trobada per tractar temes que sovint queden en l'àmbit privat. La primera activitat tindrà lloc dijous a 6:45 de la tarda al Casat de la Dona amb la xerrada Menopausa en femení trencant tabús, a càrrec de Marta García. L'objectiu és allunyar-se de la visió mitificada que sovint envolta aquest procés vital i compartir experiències de forma natural.
2: Pues principalment pretenem crear espais, no, d'unió, sobretot entre dones, però sabem que segurament el major públic que ens vindrà seran dones, però realment està obert a tot el públic, no? Tractem coses que sí que afecten molt més a potser a les dones, però al final qualsevol persona té una dona a prop, casat, casada, no, un fill, una filla, el que sigui, que pot venir i es pot interessar per aquestes temàtiques. Per tant, el que pretenem és crear espais segurs, sobretot, de reflexió i d'aprenentatge en diferents temàtiques, en diferents coses, no? Perquè pues això, sobretot també entre dones, i així, de poder expressar, no? Moltes vegades ens passa que les dones històricament se'ns han donat molts pocs espais de comunió, no? De poder estar juntes i tractar temes que ens afecten.
0: La programació continuarà al juny amb l'exposició Habita el meu cos de l'artista Yolanda Domínguez, que es podrà visitar a la planta baixa del MIT a partir del 2 de juny. També vinculat a aquesta mostra, el dia 10 del pròxim mes, a les 5 de la tarda, es farà un taller participatiu amb la cooperativa Candela per analitzar com la pressió estètica afecta les dones des de la infància fins a la vellesa. En aquest cas, Marta subratlla la importància de parlar obertament d'aquests temes per no viure'ls en solitud.
2: Pensem, per tant, que és superinteressant com crear aquest espai per això, no? Perquè et deia abans, per poder compartir, per poder reflexionar, per poder posar sobre la taula diferents experiències, diferents mètodes de passar aquest procés, de com s'hi arriba, quines sensacions es tenen, bueno, i és el que et deia, no? Crear aquest espai entre dones, sobretot, per poder compartir aquesta experiència que creiem que moltes vegades és això, no? Ho vivim com des de la intimitat.
0: Tot i que les activitats se centren en la salut femenina, l'organització remarca que estan obertes a tota la ciutadania, incloent-hi homes i joves, perquè són qüestions que afecten la societat en conjunt. Totes les propostes són gratuïtes, però per motius d'aforament cal realitzar una inscripció prèvia. Els interessats poden apuntar-se a través dels formularis disponibles al web i xarxes socials del consistori, també escanejant els codis QR dels cartells o directament al Casal de la Dona. I seguim parlant d'altres activitats que també s'han previst al llarg d'aquesta setmana. La biblioteca acull una jornada per deixar de fumar emmarcada dins de Setmana Sense Fum. Palafolls torna a sumar-se a la celebració de la Setmana Sense Fum amb una jornada central dedicada a la sensibilització i l'ajuda directa per deixar de fumar. Concretament, dimecres a partir de les 6 es farà a la sala Enric Miralles de la biblioteca una jornada adreçada a aquelles persones que vulguin deixar de fumar i també els seus familiars. L'activitat és a càrrec de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva amb col·laboració de l'Ajuntament. Estarà conduïda per professionals expertes en la matèria. Per exemple, hi participaran Begoña López i Anabel Coello, referents en tabaquisme, i Ana Maria del Castillo, referent en salut comunitària. L'acte està obert a tota la població, tant de Palafolls com de Malgrat, i no requereix inscripció prèvia. Ho ha detallat Begoña López.
3: A Palafolls hem fet una cosa una miqueta diferent, una cosa que feia temps que teníem ganes, que el que farem serà una xerrada, vale? Una xerrada, un taller participatiu, una miqueta a nivell informatiu. La idea és donar consells o donar petits trucs per a aquelles persones que fumen i que es plantegen deixar de fumar, o els familiars de gent que fuma i que volen donar-li algun consell o volen donar-li un cop de mà, doncs que tinguin els petits inputs, aquests petits trucs per poder començar a plantejar-se o fins i tot a modificar la manera de fumar de cara a poder-ho deixar amb més facilitat o sense tant d'agobio, que moltes vegades és el que més por fa.
0: A diferència d'altres edicions, la proposta d'enguany aposta per un format de taller pràctic dividit en diferents fases per acompanyar el fumador, des de la presa de consciència fins a trucs per trencar hàbits quotidians i també un espai de debat final. La iniciativa s'emmarca en una celebració que va néixer per consciència sobre els riscos del tabac. Segons López, la finalitat de la Setmana Sense Fum va més enllà de l'usuari individual.
3: Aquí es va decidir començar a fer el que és la setmana, és a dir, aquesta setmana sempre engloba el dia que cau el dia sense fum. Si cau en un dimecres, doncs la setmana que comença dilluns fins a diumenge o respectivament, sempre agafem aquí. I sobretot el que intenta és sensibilitzar la població de la importància que té per la salut el fet de no iniciar el consum, en cas de fumar, abandonar-lo, i sobretot poder gaudir també d'un ambient lliure de fum i de residus del tabac. Moltes vegades pensem la persona que fuma, els riscos de malalties als quals s'exposa pel fet de fumar, però també hem de pensar la gent que l'envolta i a dia d'avui que estem tan conscienciats amb la natura, també amb el medi ambient.
0: La sessió començarà a les 6 amb la benvinguda i presentació de la jornada. Seguidament es farà una sessió sobre la importància de la preparació i la presa de consciència. A mitja sessió es presentaran petits trucs per trencar els hàbits quotidians associats al tabac i després s'orientarà els participants sobre com afrontar el següent pas en el procés de deixar de fumar. A mitja, finalment, hi haurà un espai de debat i col·loqui participatiu on els assistents podran resoldre dubtes i una cloenda. L'acte està obert a tothom, tant de Palafolls com de Malgrat, i no necessita inscripció prèvia. Tot i que s'han fet taules informatives altres anys, aquesta jornada és una prova pilot amb la qual s'espera una alta participació per poder compartir experiències de forma distesa. I en cultura, el taller de danses de la Puput ensenya aquest dimecres el contrapàs de Sant Genís amb Xavier Salicru. Dimecres, la plaça de Popí serà l'escenari d'una nova sessió del taller de danses tradicionals que organitza la Puput, aquesta vegada amb un marcat accent local. La sessió d'aquesta setmana estarà dedicada a aprendre el contrapàs de Sant Genís, una de les joies del nostre municipi, i comptarà amb la participació de Xavier Salicru per guiar a tots els assistents. Aquesta activitat forma part de la 6a edició del taller de danses tradicionals que l'entitat du a terme cada any. Segons explica Dolors Ribot, una de les organitzadores, l'objectiu és oferir un tastet de balls, tant de casa nostra com també d'arreu del món. De fet, el cicle inclou en la seva programació danses de països com Grècia, la República de Macedònia i Romania, entre altres. La cita per aprendre el contrapàs de Sant Genís és demà dimecres a 8:45 del vespre a la plaça de Popi. L'activitat és gratuïta i no cal tenir nocions prèvies de ball. Des de l'organització han recomanat, això sí, als assistents que per gaudir plenament de l'experiència i l'aprenentatge intentin participar també en les diverses sessions que estan programades fins al 17 de juny, data en què finalitzarà l'edició d'aquest taller.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, Palafolls proposava reviure els agermanaments amb Max Letterms i amb Popi. A Palafolls feia 2 anys que no es comptava amb la presència dels pobles agermanats i és que els canvis polítics en aquestes viles, també a banda de la manca de relleu generacional, van fer perillar la tradició. Precisament al llarg d'aquells anys es van anar fent diverses reunions amb els representants de les 3 viles per buscar solucions que asseguressin la continuïtat dels agermanaments. L'Ajuntament, aquell 2025, estava treballant per reprendre la dinàmica que hi havia anys enrere, amb la voluntat d'assolir 2 objectius. D'una banda, tornar a tenir els intercanvis gastronòmics amb França i Itàlia, i d'altra banda, recuperar els intercanvis socioculturals entre els 2 municipis. De fet, a la Festa Major d'aquell mateix any 2025 va tornar a venir França i també Popi.

el 2021 parlàvem del festival Nòmad, que faria parada a Malgrat de Mar el primer cap de setmana de juliol. Es feia oficial que Malgrat estaria inclòs dins l'itinerari del Nòmad, un festival que des de feia uns anys anava per diferents localitats catalanes oferint diverses actuacions musicals, oferta gastronòmica i un mercat amb dissenyadors, artesans i productes de proximitat i tallers, també pels més petits. La proposta es va poder trobar el primer cap de setmana de juliol al Parc de Francesc Macià de Malgrat. En aquell moment se sabia que el Nòmad comptaria amb un màrquet de dissenyadors i artesans, actuacions musicals amb grups de versions i també un tribut. També va haver-hi una àmplia i variada oferta gastronòmica amb food trucks. I el 2016 seguien parlant de gastronomia i és que a Palafolls hi havia un menú amb estrella Michelin per menys de 20 euros. Aquell dijous obria el Trochi Restaurant, el nou local regentat per Víctor Trochi, el cuiner argentí que començava una nova aventura després d'aconseguir una estrella Michelin al capdavant dels fogons de les Magnòlies d'Arbúcies. El cuiner es va instal·lar al nostre municipi amb un restaurant davant del CAP, des d'on desplegaria el seu projecte més personal. Aquest projecte posava a l'abast dels comensals un menú setmanal d'alta gamma de base catalana, però amb un preu molt ajustat.

0: Com sempre, en aquest punt de l'informatiu, el que hem de fer és connectar amb en Jordi Pratsavalls per conèixer quina proposta cultural ens proposa avui. Hola, Jordi, bona tarda.
1: Hola, Melina. Avui destacarem la proposta teatral per aquest cap de setmana. L'AFA de l'Institut Font del Ferro puja dalt de l'escenari del Teatre de Palafolls per representar un nou musical. En aquest cas, una versió de Gris. Casi Gris tirando a negro. És l'evolució dels personatges mítics després de 30 anys. Ens el presenten, com dèiem, l'AFA de l'Institut Font del Ferro i es representarà tant dissabte com diumenge al Teatre de Palafolls a les 7 de la tarda. Les entrades costen 5 euros i es poden comprar ja anticipades a diferents establiments del nostre municipi.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara connectem amb en Quim Serra, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica per avui i per les jornades que ens queden. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. La situació meteorològica ve marcada principalment per l'estabilitat i sobretot per les temperatures estiuenques, unes temperatures que esperem que al llarg dels pròxims dies encara puguin pujar una miqueta més. Tenim ben bé una setmana per davant marcada per la forta calor, amb màximes que podrien fins i tot arribar cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca de cara a dijous i divendres. Sembla que aquesta calorada aguantarà fins al proper dimarts, el dimarts de la setmana que ve. Podríem tenir a última hora del dia una línia de tempestes que obriria les portes, almenys ni que sigui momentàniament, a un respir, a unes temperatures clarament més baixes ja de cara a dimecres de la propera setmana. Queden molts dies, ja veurem com evoluciona. De moment, el que dèiem, temps estable i calorada avui, amb temperatures semblants a les d'ahir, vents molt fluixos aquest matí de component sud-sud-oest, aquesta tarda també, i per tant la situació marítima dominada per la mar arrissada. De cara demà la temperatura que puja una miqueta més, especialment cap a l'interior de la comarca, amb alguna màxima superant els 30 graus, de moment els hem fregat, demà es podrien superar, i pel que fa a la jornada de dijous, encara podríem arribar als 32-33, puntualment als 34, cap a l'interior de la comarca. Per tant, calor assegurada, temps estable, sol, i els pròxims dies, de moment, res no ha de canviar.
0: Gràcies, Quim.

finalitzem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant què ha estat notícia en titulars. El consistori de Palafolls considera desproporcionada la proposta de més de 300.000 euros de la companyia elèctrica per connectar els habitatges de protecció oficial a la xarxa. L'alcalde critica que l'empresa vulgui encarregar el projecte social al cost d'una nova central, mentre que els tècnics municipals defensen una alternativa més viable d'aproximadament 100.000 euros. És per això que l'Ajuntament està negociant per rebaixar el cost elèctric d'aquests nous pisos. I la policia local ha posat en marxa un dispositiu especial amb agents no uniformats per detectar conductes inapropiades que sovint s'amaguen davant la presència policial. Aquestes vigilàncies s'intensificaran en els punts del municipi on s'han detectat més queixes per garantir la convivència i el manteniment de l'espai públic. Tot això relacionat amb l'incivisme dels propietaris de gossos.

I Palafolls dedica el mes de maig i juny a la salut de la dona per trencar tabús. El cicle s'estrena dijous amb una xerrada sobre la menopausa al Casal de la Dona, seguida també d'una exposició artística i tallers sobre presa estètica durant l'any. Durant el juny, les activitats són gratuïtes i busquen crear un espai comunitari per compartir experiències que sovint queden en l'àmbit privat. I a la biblioteca es farà un taller pràctic per ajudar els veïns a deixar de fumar. En el marc de les setmanes sense fum, professionals de la salut oferiran demà a les 6 una sessió a la sala Enric Miralles per donar eines contra el tabaquisme. La jornada inclourà trucs per tancar hàbits quotidians i un espai de debat participatiu.

0: I la Puput organitza demà una nova sessió del taller de danses tradicionals. En aquest cas es farà sobre el contrapàs de Sant Genís. L'activitat forma part d'aquesta sisena edició del taller de danses i no requereix nocions prèvies. Fins aquí l'informatiu d'avui. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies i d'altres les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Nosaltres que ja ho tenim tot a punt, amb tots els guions sobre aquesta taula, les agendes preparades per explicar-te què passarà al nostre voltant culturalment parlant els pròxims dies. Sabeu que no només ens centrarem en les propostes de Palafolls, obvi, i avui també en parlarem amb diferents entrevistes, ara us explico, sinó que trencarem fronteres i anirem, per exemple, a municipis veïns com Malgrat de Mar, Pineda, Calella o Blanes per explicar-vos totes aquestes activitats i el que dèiem, parlant-ne amb els seus protagonistes. Avui que, per exemple, us volem explicar les tres propostes pel mes de la salut de la dona. Unes activitats que volen generar espais de reflexió i sensibilització entorn del benestar, la salut i la relació de les dones amb el propi cos i que s'organitzen des de l'àrea d'igualtat del nostre municipi. La més propera? Doncs el pròxim 28 de maig, aquest dijous, una xerrada que porta per títol Menopausa en femení, trencant tabús. D'aquestes i d'altres activitats, perquè també hi haurà tallers i exposicions, avui ens en ve a parlar la Marta Martí. Serà a la part final del programa. Per tant, pren paper i bolígraf perquè també volem parlar d'una sessió especial dels tallers de danses tradicionals. Us explico. Cada voltant del mes de maig, finals de maig, principis del mes de juny, la Puput organitza un taller de danses tradicionals amb l'ajuda de la Dolors Ribot. Es fa cada dimecres a la plaça de Popi. Aquesta setmana serà especial perquè es ballarà i s'ensenyarà el contrapàs del Sant Genís i ho faran amb l'ajuda de l'historiador local Xavier Salicru, però també de la Mar Vilà, Flavi Olaire, del nostre municipi, coneguda també per tots. Qui vulgui accedir a aquesta proposta, que no es perdi avui l'entrevista amb la Dolors Ribot, perquè també l'hem convidat a passar per al programa. Tot això serà després de repassar les diferents propostes culturals en format titular dins la xarxa cultural que ara mateix comença.
3: Xarxa cultural.
2: Comencem, doncs, a destacar totes aquestes propostes i, òbviament, la xarxa cultural té com a punt d'inici el nostre municipi, a Palafolls. Us volem explicar, per exemple, aquest apartat especial del taller de danses tradicionals 2026, organitzat per la Puput i, en concret, per la Dolors Ribot, que cada dimecres es reuneixen a la plaça de Popi de Palafolls per aprendre diferents danses tradicionals. Aquest dimecres, al punt de 8:45 del vespre, la proposta del contrapàs de Sant Genís de Palafolls amb en Xavier Salicru, una proposta gratuïta de la qual us en farem 5 cèntims en una estoneta perquè tindrem amb nosaltres a la Dolors Ribot. Per altra banda, també, una altra de les activitats d'aquesta setmana al nostre municipi és la primera proposta dins del mes de la salut de la dona que organitza l'àrea d'igualtat del municipi de Palafolls, de l'Ajuntament de Palafolls. Coincidint amb la celebració del Dia Internacional d'Acció per la Salut per les Dones, que es commemora cada 28 de maig, l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament de Palafolls ha organitzat diverses activitats durant les properes setmanes sota el paraigua del mes de la salut de la dona. La programació començarà, doncs, demà passat, dijous 28 de maig, amb la xerrada Menopausa en femení, trencant tabús, a càrrec de la Marta Garcia, de Salut Sexual. La sessió, de fet, tindrà lloc al Casal de la Dona a partir de 6:45 de la tarda i oferirà un espai per parlar obertament sobre la menopausa, una etapa encara marcada per molts silencis i estigmes socials. La proposta serà gratuïta, però és necessari d'una inscripció prèvia a través del link que trobareu a www.palafolls.cat o també als diferents cartells promocionals al nostre municipi, als diferents pregoners. La Marta Martí avui serà amb nosaltres per donar-nos més detalls d'aquestes accions que es faran aquests pròxims dies. I a Palafolls també hem de parlar de teatre, i de teatre musical. Destacarem la proposta Casi Gris Tirando a Negro, que és el musical aquesta versió de Gris que l'Ampa d'Elies Font del Ferro oferirà tant dissabte com diumenge al Teatre de Palafolls. La cita, tant dissabte com diumenge, a partir de les 7 de la tarda, al nostre teatre, amb entrada 5 euros que es pot comprar aquests dies, per exemple, al Cafè de Palafolls. Una proposta que, de fet, ahir ja en vam poder parlar amb les seves organitzadores i que podeu recuperar l'entrevista a l'apartat a la carta de Ràdio Palafolls. Seguim avançant, parlem de més activitats, deixem el nostre municipi i parlem ara de les activitats al municipi de Malgrat de Mar. Com cada últim dimecres de mes, la Biblioteca La Cooperativa organitza demà Club de Lectura, comentant el llibre Cabells de Gebre. Serà a partir de 6:45 de la tarda i comptarà també amb la presència de la seva autora, la Teresa Sagrera. Una activitat gratuïta, però amb inscripció prèvia. I avui també hem de parlar de l'obra de teatre de La Magnòlia, que divendres, dissabte i diumenge puja a l'escenari del Centre Cultural de Malgrat de Mar per representar la comèdia Pijames. Amb hores diferents, el divendres la representació començarà a 8:45 del vespre, el dissabte a 7:45 i a les 7 de la tarda el diumenge. Les entrades disponibles abans de cada funció al mateix Centre Cultural de Malgrat de Mar. I dins la Setmana de la Natura també destacarem que el pròxim 30 de maig s'organitza un taller d'estampació botànica al municipi de Malgrat. Serà al Molí de la Sal a partir de 9:45 del matí. Girem plana i anem ara fins al municipi de Pineda. Cada dimecres també la Biblioteca del Centre organitza una trobada del Club de Lectura. Demà, doncs, amb l'escriptor i filòleg Toni Sala, es comentarà el llibre Els feliços anys del càstig. Com sempre, començarà a partir de les 8 del vespre a la Biblioteca Manuel Serra i Moret. A part d'això, també tindrem la proposta Avui Tertúlia a la mateixa biblioteca, comentant el llibre Manual per a dones de fer feina, de Lucía Berlín. Serà demà dimecres, entre les 5 i les 7 de la tarda, a càrrec de la senyora Maria Matas, i on hi col·labora l'entitat Art per Art, l'associació pel foment de la cultura i la participació. Per poder-hi participar, fa falta una inscripció prèvia. I un apunt més a Pineda, en aquest cas parlarem de l'Hora del Conte, que dijous es farà a la Biblioteca Manuel Serra i Moret i que porta per títol Jocs de Falda per al Petit Os, a càrrec de Judit Navarro, de la Petita Companyia. Una proposta que començarà a 6:45 de la tarda. Girem plana i anem fins al municipi de Calella. Com cada setmana, demà també tindrem trobada amb l'Aula d'Extensió Universitària de Calella, a la Sala Mozart, a partir de 6:45 de la tarda, amb la conferència La Setmana Tràgica a Barcelona, a càrrec d'Eugènia de Pagès i Vergés, que és llicenciada en Llengües Clàssiques i en Història Moderna i Contemporània. També parlarem de propostes el dijous. Com cada setmana, la Biblioteca Can Salvador de la Plaça acull el dijous al matí una nova sessió de les tertúlies en català a partir de les 10 del matí i a partir de 11:45, converses en català organitzades per l'Oficina de Català de Calella i la pròpia biblioteca. Més activitats ara al municipi de Tordera. Demà dimecres hi ha la presentació de la 17a edició del Memorial Josep Barceló 2026 al local de l'associació Gent Gran L'Esplai. Una proposta que començarà a 9:15 del vespre. Més enllà, també destacarem el divendres la gincama tordarenca organitzada per al Casal de Joves, amb inscripcions d'equips de màxim 5 persones que es poden fer al mateix Casal de Joves, és a dir, de forma presencial, a través del seu Instagram, WhatsApp o també acudint al mateix local de joves del municipi de Tordera. I el dissabte, també activitat dins la Setmana de la Natura. La biblioteca et porta al parc. Una passejada pel bosc de Ribera de Tordera per adults i familiars. Una proposta per la qual fa falta inscripció prèvia a la mateixa biblioteca. El punt de trobada serà a 9:15 del matí, el mateix dissabte, a la mateixa biblioteca, per famílies amb infants a partir de 6 anys. I el diumenge a Tordera tenim classe de Zumba amb el Twirling Vila de Tordera. Serà des de 11:45 del migdia al pavelló dels Països Catalans, amb inscripció de 5 euros. Acabarem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Aquest divendres es reprèn l'activitat de dansa a les escoles amb la seva 9a edició, organitzat per l'Esbar Dansaire Joaquim Ruïra i amb la col·laboració de diferents centres educatius del municipi. De fet, aquesta activitat ja s'havia d'haver fet fa setmanes, però per previsió de pluja es va haver d'ajornar. Aquesta és la nova data, aquest divendres, a partir de les 10 del matí, al Passeig de Mar. I aquest divendres també tindrem l'últim concert dins el cicle de concerts Música a l'Esperança. Divendres, a partir de les 10 del vespre, hi actuarà Ferran Pisà, que presentarà 1620. Les entrades costen 12 euros, que es poden comprar al mateix local abans del concert. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. És l'hora de continuar amb el programa d'avui i estem contents perquè ens visita una bona amiga que sempre que es posa davant d'aquests micròfons ens explica bones notícies. I és que ja ha començat, de fet, fa aproximadament un mes, aquest taller de danses tradicionals que aquesta setmana té una cita especial. Si parlem de danses tradicionals, parlem d'una activitat organitzada per la Puput i, en concret, per la Dolors Ribot. Aquí tenim al nostre davant. Dolors, molt bona tarda, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Gràcies de nou per ser amb nosaltres. Com dèiem, ja ha començat aquest taller de danses tradicionals, que ja fa uns quants anys que esteu organitzant amb la Puput, més o menys sempre per aquestes dates.
3: Sí, des del 2017.
2: Des del 2017. Destaca'ns una miqueta, perquè vaja, jo crec que no hi ha gaire dubte, però en què consisteixen aquests tallers que realitzes a l'aire lliure, fins i tot a la plaça de Popi, en cas de que no plogui?
3: Doncs ballem danses tradicionals d'arreu del món, no, d'alguns llocs, de Bulgària, de Romania, del País Basc, catalanes i de Grècia, i de República de Macedònia.
2: Com va començar tot? Perquè entenc que això va ser allò, com sempre surten les millors coses, no? Parlant amb la Puput, entitat a la qual tu pertanys, que vas dir, doncs escolta, ens posem a fer danses tradicionals, ensenyar a la gent, i mica en mica heu anat superant el nombre, perquè cada cop sou més, cada any sou més gent que s'apunta a aquest tipus de tallers.
3: Sí, bueno, aquest any som una vintena, i llavors habitualment som 15 persones cada dia que ballem. I hi ha gent que ve algun dia esporàdic, hi ha gent que retorna, que des dels primers anys que ve sempre, hi ha gent que ho prova, hi ha gent que aquest any no pot venir. Tenim diversitat. I va començar perquè molts de components de la Puput, la Margarita, la Marisa, l'Ester, i jo i la Rocío ballem danses, algunes des de fa molt de temps. Llavors és una cosa que ens interessa molt i vàrem dir, doncs, per què no ho fem aquí a Palafolls també, que sempre havíem ballat a diferents llocs, a Arenys, i ara actualment ballem cada dilluns amb el grup Ballem de Santa Susana.
2: Hi ha una ocasió ben especial i per això avui t'hem convidat al programa, que és que aquest dimecres, perquè si no m'equivoco aquestes sessions les feu el dimecres al vespre, teniu una proposta ben especial. Explica'ns, Dolors, què passarà aquest dimecres?
3: Doncs des de fa un parell d'anys dediquem un dia de les danses tradicionals al contrapàs de Sant Genís, i evidentment ens ho ensenya en Xavier Salicru. I aquest any, a més, tenim el gran privilegi de tenir a la Mar Vilà de
2: Flabioraire, coneguda, no?, arreu de Catalunya. Sí, sí que és veritat que ho hem parlat moltes vegades i n'estem orgullosos d'ella, precisament. Flabioraire, com dèiem, complicada la paraula, però que us acompanyarà, deies, conjuntament amb en Xavier Salicru, que és un expert, ja podríem dir, amb aquest tipus de contrapàs.
3: Sí, sí, ens ensenyarà i passarem, doncs, la sessió aprenent el contrapàs. Està convidat qui vulgui.
2: Normalment, quan programes aquest tipus d'activitats, abans ens has parlat de tot tipus, de danses que ensenyes, ja hi comptes amb el contrapàs. És a dir, és una activitat que mai falla, i més estirant una miqueta d'aquesta gent de casa, no?, de la Mar, d'en Xavier. Per tant, és una de les sessions que més espera, entenc, la gent que participa d'aquest taller. No?
3: És molt especial i és molt important, i tenir música en directe és un privilegi, i a més amb una tan bona participant com la Mar.
2: Sí. Ell, suposo que també quan els hi fas la invitació, diguéssim, a venir a participar, no fallen tampoc, no hi ha un no per resposta.
3: No, en Xavier mai, i la Mar tampoc, i a més li vaig dir que si podia venir el 4 de juliol, que farem la cloenda del curs, i també aprofitant la benentesa, un sopar a la fresca amb la Puput, li vaig proposar aquest dia i va dir, però quin dia ensegeu? I vaig dir, aquest dimecres. Diu, ah, doncs puc venir. I bueno, és un plaer.
2: Ara en parlarem, precisament d'aquesta cloenda. Ja ens has posat data i més o menys ens has explicat, però normalment aquesta sessió de cursos sempre hi ha una exhibició per tot el públic que participa d'aquest sopar a la fresca, on veieu totes les danses. Però abans d'arribar a aquest punt, Dolors, la gent que vulgui apuntar-se, per exemple, a la sessió d'aquest dimecres, la sessió de demà, com ho pot fer?
3: En venir a la plaça de Popi a 8:45 del vespre.
2: Perquè, de fet, no és un taller que hagi de tenir continuïtat. Home, si la té, entenc que molt millor, perquè així s'aprèn molt més. Però si ens interessa, per exemple, el contrapàs de Sant Genís, podem venir, per exemple,

0: Gràcies a la teva manera d'ensenyar i a la teva manera de compartir, perquè com deies, ja fa molt de temps que organitzes aquest taller de danses tradicionals, hi haurà gent que fins i tot haurà superat a la mestra, no?, que t'acompanya des de l'inici i que els passos també se'ls sap i que fins i tot et pot ajudar a compartir aquesta experiència i seguir organitzant aquestes activitats, no?
1: Sí, això és en grup, i llavors la dansa sense un grup no té sentit. Llavors és un tot i un equip i bueno, tot el suport de la Puput i de la gent que ballem.
0: Sí que és veritat, Dolors, que estem parlant d'un tipus de dansa, tu deies, que es ballen en grup. Crec que totes, o la gran majoria, si més no, no necessitem parella, no necessitem ballar sols, sinó que és una cosa de coordinació entre tot el grup, i tot això acaben sent, doncs, rotllanes, diferents passos que tothom ha de coordinar per seguir d'una figura a l'altra, no?
1: Sí, ballem algunes danses, en parella, sí? L'escotix, la polca piqué, algunes danses se ballen en parella, però tot i ballant en parella, és el grup, una parella sola no té sentit que balli, és el grup, i llavors
0: per tant hi ha la coordinació entre cadascú, però també la coordinació de grup,
1: sí,
0: d'estar
1: sí. Importantíssim.
0: I entenc que és una cosa de pràctica, Dolors. Jo si em posés ara mateix a ballar una polca, per exemple, no sabria per on començar, però sí que és veritat que amb el pas del temps la
1: tothom
0: gent
1: pot
0: es
1: ballar.
0: Va relaxant,
1: tothom pot ballar, llavors qui té més ritme pues, ho aprèn més ràpid, qui té més ritme pues, triga una mica més, però tothom pot ballar i tothom pot disfrutar del ball si t'agrada una mica.
0: Una de les dates que marcàvem a l'agenda precisament és demà dimecres, que tocaria sessió de balls tradicionals amb la companyia de, com dèiem, d'en Xavier Salicru, historiador local i entès del contrapàs, i també la Mar Vila Flaviolaire, coneguda de Palafolls. Però una altra de les dates que ja marcaves a l'agenda, Dolors, és el 4 de juny, quan la Puput celebra un sopar a la fresca i vosaltres no hi podeu faltar, Dolors.
1: El 4 de juny no, el 4 de juliol.
0: 4 de juliol, perdó, 4 de juliol. Sí. En aquest cas, doncs encara queda un meset més, 4 de juliol, com dèiem, la Puput organitza aquest sopar i, d'alguna manera, com dèiem, vosaltres també hi participeu.
1: Sí, i llavors no és una exhibició de les danses que fem, és una ballada al carrer, o sigui que tothom pot ballar i tothom està convidat a ballar. No fa falta venir a mirar, sinó pot participar. No farem totes les danses que hem ballat, intentarem que siguin les danses que es puguin ballar, explicar i ballar al mateix moment i que tothom pugui disfrutar.
0: 4 de juliol, més o menys a quina hora i a quin lloc? Dures, no sé si ho recordes.
1: Sí, d'entrada tot serà a la plaça Palatiolo. Allà començarem a 7:45. A 7:45 serà la ballada al carrer i a 9:00 el sopar. I després vindrà en Jaume Pinxo de Calella fins a Vall.
0: Home, i tant, que tot sigui una gran festa, que no pugui fallar en Jaume tampoc acompanyant-vos en aquesta ballada el 4 de juliol, on deies, aprofitarem no per aprendre, que per això ja tenim aquests dimecres seguits fins al 4 de juliol, sinó per ensenyar el que hem après.
1: Sí, i participar, que tothom hi pugui participar i tothom pugui conèixer danses tradicionals i els pugui ballar. I també ballarem el contrapàs.
0: Home.
1: I vindrà la Mar i en Xavier.
0: Aproximadament, en aquesta sessió d'aquest 2026, Dolors, quantes persones t'acompanyen cada dimecres a la plaça de Popi? Entenc que pot anar variant, perquè, com dèiem, no és un taller continuat en el temps.
1: Sí.
0: Però quantes persones poden venir als tallers?
1: Hi ha 20 persones que venen habitualment fins ara, i llavors sempre hi ha algú que s'afegeix més esporàdic, gent que ve a ballar, a ballem alguna vegada ve, de Santa Susana, i bueno, que no, i de Santa Susana és al voltant, hi ha gent de Blanes fins a Mataró, i hi ha gent que va ballar a Santa Susana, que és un grup molt numerós. Palafolls som uns 20 i cada sessió hem sigut 15.
0: Doncs escolta, ja sou prou gent,
1: Sí, sí.
0: Allò, com sempre, depèn de la dansa, va pujant i baixant el número. Dolors, t'agraïm que hagis vingut a la ràdio a explicar-nos també un altre any el fet de les danses tradicionals que s'organitzen a través de la Puput, però que baixa la cara visible ets tu, com dèiem, aprenent-ho de cara a viatge, on has anat tastant aquestes danses i aportant-nos, doncs, el teu coneixement. Gràcies avui per ser amb nosaltres, Dolors.
1: Moltes gràcies, Jordi.
2: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM. 4 hores amb tu.
3: Ajuntament de Palafolls. Informa

0: Servei del Respir.
1: La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el Servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
3: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
4: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
5: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
6: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
7: 5.000 oients esperen conèixer't.
8: A què esperes tu?
9: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
10: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
11: Ràdio Palafolls.
10: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
11: Escoltes...
10: Ràdio Palafolls, al 107.7
11: FM.
12: Seguint amb el programa, volem marcar diferents activitats que tot just l'àrea d'Igualtat, l'Ajuntament de Palafolls, ha presentat aquests últims dies. Parlem del mes de la salut de la dona, una programació que comença tot just aquest pròxim dijous, 28 de maig, i que avui volem tractar amb una de les persones que coneix de dalt a baix tot el programa d'actes. És la Marta Martí. Marta, molt bona tarda, benvinguda.
13: Hola, bona tarda.
12: Gràcies avui per ser amb nosaltres. Com dèiem, m'heu presentat aquest mes de la salut i la dona des de la Regidoria d'Igualtat una proposta que engloba molt, però així de forma general. Explica'ns una miqueta quina és la intenció d'aquest mes de la salut de la dona i què preteneu amb aquest cicle de xerrades, activitats, propostes.
13: Pues principalment pretenem crear espais, no, d'unió, sobretot entre dones, però sabem que segurament el major públic que ens vindrà seran dones, però realment està oberta a tot el públic, no? Tractem coses que sí que afecten molt més potser a les dones, però al final qualsevol persona té una dona a prop, casada, un fill, una filla, el que sigui, que pot venir i es pot interessar per aquestes temàtiques. Per tant, el que pretenem és crear espais segurs, sobretot, de reflexió i d'aprenentatge en diferents temàtiques, en diferents coses, no? Perquè pues això, sobretot també entre dones, i així, de poder expressar, no? Moltes vegades ens passa que les dones històricament se'ns han donat molts pocs espais de comunió, no? De poder estar juntes i tractar temes que ens afecten, i llavors pues, el que pretenem és crear aquests petits espais, aquestes petites bombolles on poder reflexionar, on poder aprendre, on poder compartir, però com et deia, està obert a qualsevol persona, per tant convidem a homes, nois, infants, no? Potser no seria, però a que vinguin, a que també aprenguin, a que escoltin, no? Crec que és superimportant que socialment entenguem moltes coses, perquè és això, no? En el nostre dia a dia compartim constantment espais amb dones, noies, nenes, i és superimportant saber què els hi passa també, què ens passa i com abordar-ho.
12: Per tant, Marta, aquest seria el primer missatge, és a dir, és un cicle de xerrades que es diu Més de la salut de la dona, però no per això va dedicat només a dones.
13: No, és clar que no, és que al final, no, la salut de les dones ens afecta a tots i a totes com a societat. Per tant, convidem absolutament a tothom que vingui aprendre i a reflexionar i a participar.
12: Mm-hmm. Amb aquesta premissa, el que dèiem, un cicle, una programació que comença tot just aquest pròxim dijous, 28 de maig. Quina és la primera activitat?
13: Doncs la primera activitat que fem, que ens sembla superxula i superinteressant, i de fet creiem que és un tema així, no?, que es tracta molt, molt poc, i que és superimportant, és sobre la menopàusia, i es tracta de, el títol ja ho diu, no? Menopàusia, trencant tabús o alguna cosa així, ara no me'l sé...
12: Menopàusia en femení, trencant tabús, exacte.
13: I perquè pensem que la menopàusia és un tabú encara avui dia, no? De fet, te'n parlen així a pinzellades de tant en tant, no? O sigui, tothom sap que hi ha uns fogots, que hi ha, bueno, i que és com algo super terrible i ho tenim com molt demonitzat, ara no ens surt la paraula.
12: Molt mitificat, no? Poder, perquè ara jo m'estava posant amb la mateixa situació, eh? Sempre que es parla de la menopausa es parla d'una cosa com molt dolenta.
13: Exacte.
12: Però sempre des de l'experiència de l'altre. Cadascú entén que la dona, en aquest cas, ho viu des de la seva pròpia vivència, no?
13: Exacte, i pensem, per tant, que és superinteressant com crear aquest espai per això, no? Pel que et deia abans, per poder compartir, per poder reflexionar, per poder posar sobre la taula diferents experiències, diferents metodologies, o sigui, mètodes de passar aquest procés, de com s'hi arriba, quines sensacions es tenen, bueno, i és el que et deia, no? Crear aquest espai entre dones, sobretot, per poder compartir aquesta experiència que creiem que moltes vegades és això, no? Ho vivim com des de la intimitat, que també és un... com t'ho diria, però no, aquesta cosa que de cop t'has fet gran, ja t'has envellit, ja no serveixes, ja per la societat et quedes arraconada, no? Jo crec que es viu molt des d'aquesta perspectiva i per tant ho vivim molt des de, no, des de la intimitat, des de a casa, tancades, i ostres, potser no hauria de ser així.
12: La xerrada anirà a càrrec de la Marta Garcia, de Salut Sexual. Entenc que és una empresa, no? Que d'alguna manera gestiona aquest tipus de xerrades. Una sessió que es farà al Casal de la Dona a partir de quina hora?
13: A partir de les 6:30 aquest dijous.
12: Mm-hmm. S'oferirà un espai còmode, eh? Com dèiem, per poder parlar d'aquesta proposta. Crec que és una activitat gratuïta, però sí que necessiteu d'una inscripció prèvia, Marta.
13: Sí, bueno, per tenir una mica de control, eh? Vull fer, al final aquestes inscripcions és per saber una mica, ostres, vale, doncs tindrem 25, en tindrem 30 o serem 10. I sí que es necessita aquesta inscripció prèvia, que es pot fer en el mateix casal de la dona, o simplement amb un enllaç, que hi ha alguns cartells penjats pel poble que es pot escanejar un QR, o si no, parlant segur que per l'Instagram de l'Ajuntament o així, podem fer arribar l'enllaç de manera molt fàcil. Jo crec que fins i tot el web de l'Ajuntament està publicat, que és un Google Forms super senzillet de completar, i res, és per això tenir una mica de control de l'assistència.
12: Però aquesta, bueno, és la primera, serà la primera proposta, però que va lligada, per exemple, a una exposició que obrirà portes al MIT a partir del 10 de juny, si no m'equivoco.
13: Bueno, l'exposició en si obrirà portes a partir del 2. A partir del 2 ja tindrem aquesta exposició, que estarà exposada durant tot el mes de
12: 2 de juny, és a dir, la setmana que ve, eh?
13: Exacte, comença, i tothom la podrà anar a veure, estarà oberta al públic, i el 10 de juny, com bé comentaves, el que farem sí que és un taller vinculat a aquesta exposició, no?, que segueix tractant una mica, com dèiem, la salut de la dona, ja que ens parla sobre la pressió estètica, que encara avui dia vivim molt fort les dones, en més consideració que potser els homes, que també la viuen, però encara es veu reflexada molt més en les dones.
12: Una exposició que porta per títol Habitar el meu cos, a càrrec de l'artista visual i comunicadora Yolanda Domínguez, que, com dèiem, es podrà visitar al MIT, al Música i Dansa.
13: Exacte.
12: Doncs aquests dies, en horari d'obertura de la mateixa sala, la planta baixa del MIT, del Música i Dansa, i aquest taller participatiu conduït per la Candela, per Candela Cooperativa, que, si no recordo malament, no és la primera vegada que treballa amb l'Ajuntament i amb vosaltres.
13: Exacte, sí, ja ha treballat alguna altra vegada fent alguns altres tallers i així. Llavors estem molt contents que també faci, no, porti aquest taller sobre Habitar el meu cos, perquè parlarem això, ja t'ho dic, sobre una mica les pressions estètiques que ens afecten a les dones en major mesura. I res, i com bé parlàvem abans de la menopàusia, doncs veure també com aquesta pressió estètica ens afecta des de que som infants, no, fins que ens anem fent grans, i fins i tot en la bellesa, i com, no, i com el cos de la dona es pot identificar per moltes altres coses, segurament, que no pas només per si ens veiem joves, sense arrugues, sense tal, no? També veiem com les xarxes socials actualment afecten...
12: No ajuden gaire, en aquest sentit.
13: Exactament, no? Tot això que ens sumen a sobre, i pensem, per tant, que serà superinteressant. I com t'he dit, és una exposició que tracta aquest tema des de que som infants fins que som persones grans. Per tant, el taller també està obert a tot el rang d'edat. No és un taller que estiguem limitant a un tipus d'edat, a un tipus, no, de moment vital, sinó pensem que és un taller que podrà aprofitar tothom, podrà gaudir tothom, i com et deia abans, molt dirigit a les dones, perquè avui dia encara som les que ho patim més, però també els homes, també els nois, també els nens, no? Tant perquè entenguin les pressions que vivim les dones, com perquè potser ells també vegin una mica, i potser se sentiran fins i tot reflectits en algunes coses, perquè és cert que actualment els nois també comencen a rebre una pressió estètica molt forta.
12: Mm-hmm. Un taller que, com dèiem, 10 de juny a partir de les 5 de la tarda, que també necessita d'inscripció prèvia, mm-hmm. que és gratuït. Les inscripcions ja són obertes, Marta, sí, per aquest taller?
13: Exacte, estan fetes en el mateix formulari que aquest, no, d'aquest dijous. Hi ha els dos tallers i poden clicar, si volen venir a un, si volen venir als dos. Vull dir, és el mateix formulari, ho hem fet molt senzill per això, perquè sigui molt fàcil fer aquesta inscripció prèvia per tenir una mica de control.
12: Mm-hmm. I, doncs això, amb aquestes tres activitats culminaríem aquest cicle de salut i dona, que d'alguna manera el que pretén és el que tu ens explicaves, Marta, tractar d'una forma segura, en un espai segur, en un espai de col·loqui, en un espai de tu a tu, doncs aquest tipus de propostes. Tot i això, des de l'àrea d'igualtat es treballa, òbviament, 365 dies a l'any, no fa falta que sigui aquesta data que es commemora, aquest mes de la salut i la dona, per treballar en aquests aspectes, òbviament teniu feina a fer tots els dies de l'any, Marta.
13: Sí, sí, de fet, bueno, t'avanço així cosetes, però segurament més endavant, en altres mesos, i intentarem anar posant-hi sempre coses, que és això, que ens agrada que no estiguin com vinculades sempre a un dia concret, el de la salut de la dona, el 25 de novembre, el 8 de març, sinó que durant tot l'any hi puguin haver coses, hi puguin haver tallers, perquè puguem anar creant aquests espais d'aprenentatge, reflexió i de compartir. Vull dir que al final crec que són els, bueno, creiem des de l'àrea, que són els espais que més ajuden, que més no creen comunitat i que més ens ajuden a no viure certs aspectes en solitat, no? Des de l'intimitat, des de no ho puc dir, des de, ostres, això no cal que m'ho callo, això no puc estar passant, no? I creiem que és el contrari, que quan més en parlem, més ens veiem reflectides entre altres, i així més comunitat es crea i més fàcil són fer totes les transicions vitals.
12: Però per això, Marta, també és necessari crear un espai segur, i per això, i ho sol·licitem en aquest aspecte, fa falta crear el que tu deies, comunitat, un lloc on es pot parlar de tot, sempre amb respecte,
13: sempre,
12: però amb entesa també, amb algú que et pugui dir, doncs mira, jo ho he passat així, això no vol dir que tingui la fórmula màgica de com passar certes etapes o certs problemes, però com a mínim tens un referent, tens algú on agafar-te i un lloc on parlar, com dèiem, de forma segura i sense sentir-te menyspreat, intimidat o d'alguna manera amb por a parlar, no? Que això també s'ha d'aconseguir en molts aspectes, penso també en el moviment LGTBIQ+, altres aspectes que poder fa falta més espais com aquests, no?
13: Sí, sí, totalment, vull dir, una de les premisses, no?, principals de qualsevol tipus d'espai o qualsevol activitat que puguem plantejar des de l'àrea sempre estaran aquestes, el respecte principalment i la comunitat, i no sentir-te jutjat, no sentir-te menyspreat, simplement que puguis anar allà i compartir, no? I moltes vegades potser fins i tot hi pot anar gent que no tingui ganes de dir res, però és el que dèiem, no? Només d'escoltar l'altre, ostres, és que a mi això també em passa, uau, doncs aquesta persona m'ho ha passat així, uau, i l'altre ho ha fet així, no? Per poder tenir aquesta una mica d'esponja, no? Fins i tot, i persones, ara em torno a referir al de la menopausa, persones que potser encara ho veiem com algo molt llunyà a nosaltres, però sentir-ne parlar, que puguem parlar amb naturalitat, que
12: ajuda.
13: Ja és... Exacte, no? Mm-hmm. Creiem que això és com lo bàsic i que a partir d'aquí, ostres, doncs és això, no? Faríem més comunitat, més socialment, seria molt més fàcil.
12: A partir d'aquest 28 de maig comencen les activitats en motiu del mes de la salut de la dona, propostes que avui hem volgut repassar amb una de les seves organitzadores, la Marta Martí. Marta, gràcies avui per ser amb nosaltres.
13: Gràcies a vosaltres.
8: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
12: Acabem, doncs, el Palafolls en xarxa. Demà nosaltres ens hi tornarem a posar, parlant de més cultura, en aquest raconet que tenim sempre, després de l'informatiu, per compartir activitat cultural entre tu i jo. Passa molt bona jornada i fins demà. Adéu-siau.

0: La biblioteca acull una jornada per deixar de fumar emmarcada dins la Setmana Sense Fum. Palafolls torna a sumar-se a la celebració de la Setmana Sense Fum amb una jornada central dedicada a la sensibilització i l'ajuda directa per deixar de fumar. Concretament, aquest dimecres, a partir de les 6, es durà a terme a la sala Enric Miralles de la biblioteca una jornada adreçada a aquelles persones que vulguin deixar el tabac. L'activitat és a càrrec de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva amb col·laboració de l'Ajuntament i estarà conduïda per professionals expertes en la matèria. Hi participaran Begoña López i Anabel Coello, referents en tabaquisme, i també Ana Maria del Castillo, referent en comunitària. L'acte està obert a tota la població, tant de Palafolls com de Malgrat, i no requereix inscripció prèvia. A diferència d'altres edicions més informatives, la proposta d'enguany aposta per un format de taller pràctic dividit en diverses fases per acompanyar el fumador en el seu procés. A les 6 es farà la benvinguda i presentació de la jornada. Seguidament es farà una sessió sobre la importància de la preparació i la presa de consciència. A mitja sessió es presentaran petits trucs per trencar els hàbits quotidians associats al tabac i seguidament s'orientarà els participants sobre com afrontar el següent pas en el procés de deixar de fumar. Finalment, hi haurà un espai de debat i col·loqui participatiu on els assistents podran resoldre dubtes i una cloenda amb jocs participatius abans de finalitzar la sessió. I avui també parlem de cultura perquè el taller de danses de la Puput ensenya aquest dimecres el contrapàs de Sant Genís amb Xavier Salicru. Aquest dimecres la plaça de Popi serà l'escenari d'una nova sessió del taller de danses tradicionals que organitza la Puput, aquesta vegada marcat amb un accent local. La sessió de la setmana estarà dedicada a aprendre el contrapàs de Sant Genís, una de les joies del folklore palafollenc, i comptarà amb la participació de l'historiador Xavier Salicru per guiar els assistents. Aquesta activitat forma part de la 6a edició del taller de danses tradicionals que l'entitat du a terme cada any. Segons han explicat des de l'organització, l'objectiu és oferir un tastet de balls, tant de casa nostra com d'arreu del món. De fet, el cicle inclou també la seva programació danses de països com Grècia, la República de Macedònia i Romania, entre altres. La cita per aprendre el contrapàs de Sant Genís és demà a partir de 8:45 del vespre a la plaça de Popi. L'activitat és totalment gratuïta i no cal tenir nocions prèvies de ball. Qualsevol persona interessada pot participar-hi.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.5.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en Xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Molt bé. Aquí he posat festes, perquè jo tinc unes ganes de festes un altre cop. Que no,
2: però de festes com a concepte de festes o de descans, directament?
1: No, clar, de festes de descans.
2: També. Molt bé.
1: Però avui parlarem de les altres.
2: Molt bé.
1: Parlarem de cultura popular i de tradicions, i potser també de plomes, de faldilles i de personatges que han estat més lliures del que ens pensàvem. O, bueno, és la meva interpretació.
2: D'acord, val, veurem
1: de segones interpretacions.
2: D'acord, molt bé.
1: Vinga, perquè avui ens preguntem si hi ha hagut sempre dissidència dins de la cultura popular o si ens l'estem inventant una mica allò per fer-nos venir bé, no?
2: Allò de que la fantasia justifica la realitat.
1: Exacte,
2: en alguns casos.
1: Exacte, això m'agrada, amics.
2: Val?
1: I també si els gegants... tenen allò queer.
2: Val, perfecte. No, em sembla molt bé. De fet, que aquesta apropiació cultural la fem també, ens la fem venir bé. Em sembla correcte, també.
1: Bueno, ja ho veurem.
2: Ho veurem, perquè
1: ja
2: potser
1: veurem.
2: Hi ha realitat també darrere de tot això. Pot
1: jo
2: ser.
1: Tinc teories.
2: Val, després ens les expliques.
1: Sí, tant.
2: Molt bé.
1: Doncs vinga, som-hi.
2: Vinga.
1: Avui, al Col·lectius en Xarxa,
2: Festes populars.
3: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: Llavors, quan pensem en cultura popular, no? Gegants, capgrossos, festes majors, sovint ho fem des d'una mirada tradicional, no? Gairebé estàtica, no? Com si fossin espais immutables i sense conflicte ni canvi. Però la cultura popular és viva, i com qualsevol expressió cultural, reflecteix tensions, identitats i formes de viure que no sempre han estat normatives. De fet, moltes festes han estat històricament espais de transgressió, no? De disfressa.
2: Sí.
1: Això sí que ho podem reconèixer fàcilment. De canvi de rols, també, no? De jocs amb el gènere. Espais on allò que fora de la festa podia ser censurat, dins de la festa, no? Es podia expressar, encara que fos des de la conya o des de la segona intenció, de manera velada, no? Avui volem mirar aquestes tradicions amb unes altres ulleres, les ulleres del col·lectiu LGTBI. El col·lectiu ja ens hem apropat amb anteriors episodis, per exemple, la Setmana Santa, que té un episodi que em sembla que li hem dedicat un episodi només a la festa,
2: Sí.
1: A les verges, a les processons, no?, vestides amb aquelles mantellines, no?, de llautons, i a la seva relació amb el col·lectiu, amb tot el tema de vestir-les, no? Però avui volem endinsar-nos una mica més en les festes que tenim més a prop de casa.
3: Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I per fer-ho ens acompanya l'Albert Rodón, professor d'Història i d'Arts Escèniques i una persona molt vinculada al món de la cultura popular, molt interessada per les tradicions locals, les premianenques, però també les d'arreu, no? Albert, què tal?
4: Sí, de fet és una de les meves passions, anar perseguint festes populars pel món.
1: Doncs jo m'hi he apuntat aquesta, perquè li estic trobant el gustillo de les festes populars. Sí. Escolta, vinga, a més el tenim perquè... fa poc has presentat un llibre que es diu Premià Pirata.
4: Això mateix, pels vols de Sant Jordi el vam presentar.
1: Exacte, sí. Que aquest, en parlarem avui, parla exclusivament novel·la, no? Una mica al tot el tema de la festa popular d'aquí, dels pirates i els premianencs.
4: És a dir, l'eix temàtic,
1: exacte.
4: Que aniria passant, però posat al segle XVII.
1: Això mateix. Però abans d'entrar amb el llibre, et volíem preguntar, no? Quan parlem de cultura popular, de què parlem realment i si és tan tradicional com pensem, o tu també li veus aquestes dobles intencions que a vegades li veig jo?
4: A veure, quan parlem de cultura popular, per centrar-nos d'alguna manera, parlem d'aquelles festes que fa que tothom se sentin d'una mateixa comunitat. O sigui, entendrem com a cultura popular coses que dius, això ens estan definint. clar, pot ser cultura popular que els padrins donguin la mona per Setmana Santa, no? el dilluns de Pasqua, o que Sant Jordi els homes regalin roses i les dones llibres. I fixeu-vos que us poso dos exemples en què el rol de gènere ja ens marca quin és el paper que tindrà cadascú en la tradició. O sigui que, d'entrada, aquesta idea de tradició ja ens posa alguns conflictes. Ara, si anem a la cultura popular de festes, que aquí bàsicament són festes patronals, no? Les nostres perquè són Sant Cristòfol, però trobaríem les santes, encara que hi hagin exemples diferents, com és el cas del Carnaval de Vilanova i la Geltrú, amb els Carmels, no? O la Batum de Berga, famosa, que és, no és la seva festa major pròpiament, i aleshores aquí podem posar la lupa amb més calma per veure ben bé què passa.
2: Molt bé, molt bé. Home, trobem molts exemples, però ara parlàvem, i el Lluís deia al principi, no?, que al final les festes populars són també espais conservadors, i que és veritat que en alguns moments, quan s'han intentat canviar alguns detalls o alguns matisos d'aquestes festes, no a tota la població li ha semblat correcte, no?, perquè hi ha com una tradició, hi ha uns costums que s'han de respectar i s'han d'anar passant de generació en generació, però jo crec que també hi ha exemples, fins i tot festes alternatives, que neixen justament per fer espai i donar espai també, doncs potser a la part més transgressora, no?, la part més reivindicativa de la festa, que també té això, el reivindicar doncs un motiu, una sensació o un moment, no?
4: Clar, el procés natural, d'acord amb la història, no?, ha sigut anar donant espai de la mateixa manera que socialment, doncs, a les festes també. Encara és veritat que hi ha alguna festa que s'està, diguéssim, està costant més, és el típic exemple de Ciutadella, on encara, malgrat les manifestacions, només els homes són els que poden cavalcar i fer els jocs d'esplà, però d'entrada a la resta de comunitats, jo què sé, de cultura popular, doncs els castellers o en qualsevol festa, es permet ja, per exemple, un altre cas controvertit va ser amb les falleres, no? Dones que volien anar vestides amb el vestit masculí, típicament masculí, no sé quin, té un nom en concret que ara em perdonareu que no sé com es diu, i això per mi també té un tema, i és que per molt que es permeti, diguéssim, que qualsevol persona pugui assumir un rol, en general es mantenen els rols. És a dir, hi ha el rol masculí i el rol femení, el que passa és que després ningú et mirarà quins són els teus genitals quan el puguis assumir. Però continua havent-hi, no?, una separació de gènere binària com molt, molt estricta. Jo crec que en l'àmbit de folklore tenim, diguéssim, abanderats la colla de gitanes d'aquí de Premià, que són el Ball de la Disfressada, per dir-ho així. Crec que és una de les poques comparses que he vist que realment han aconseguit d'una manera molt natural, en el sentit de que donant espai que cadascú visqués el ball com volgués, amb una certa dificultat, perquè és un ball en què, depenent del rol que assumeixes, no, hauries de tenir un rol diferent, i en canvi ens han demostrat, des del 2020 que ho ha agafat aquesta colla de joves, ens han demostrat que de cop, encara que sigui un ball que tradicionalment semblava impossible, de cop aquest binarisme s'està desapareixent, i crec que són un exemple per tota Catalunya.
2: És que a més crec que ho estan aconseguint molt bé, perquè justament els papers que surten representats en aquesta disfressada són justament aquests rols de gènere, no? Surt l'alcalde, surt l'hereu, surt la pubilla, i justament directament, d'una manera molt natural, sense que ningú lloc ho posi com a norma, no? S'ho carreguen, no? I se li dona una nova interpretació, que jo crec que hi ha una part també de valentia, jo crec que d'activisme, però també de valentia, no? Perquè és el que dèiem al principi, hi ha unes tradicions i un seguit de coses que mai ningú ha tocat, no ho sabem si és perquè no es pot o perquè no estaria ben vist fer-ho, no? I en aquest cas ho trenquen amb tot i l'acceptació és total.
4: Clar, potser la valentia, diguéssim, té més valor com més integrada està per la societat, com més identitat és per la societat. Llavors, potser aquí el que els hi juga amb avantatge és que hi ha molta gent de Premià que no sent que la disfressada sigui una cosa que s'està traint.
2: Molt seva, no? Molt nostrada d'aquí, per tant... No
4: és... Ens la sentim molt nostra, però ningú sent que s'estigui aquí fent un gran acte, i potser aquesta...
5: Revolucionari, no?
4: Potser aquesta és la cosa que ho fa que sigui tan bonic.
2: Clar.
6: Doncs mira, aquí t'he posat si un gegant només balla o si un gegant pot ser també revolució, perquè jo que en conec pocs, però per exemple l'Omar de Premià, que va sense samarreta, amb aquest, marcant, no, abdominals, pits, allò només ho veig jo o ho veu més gent? A veure, com va? Està fet perquè ens agradi a tots, no? Una mica, l'Omar.
4: A veure, clar, de coses revolucionàries en l'àmbit de la cultura popular, els sis símbols, no?, que ens han d'identificar i que, per tant, també, d'alguna manera, ens estan explicant com pensem i quina és la manera de fer, cada cosa serà revolucionària segons com nosaltres ho interpretem i el valor que nosaltres li vulguem donar. Clar, si parlem de gegants, us he portat un llibre molt interessant, que són Les gegantes, un complement dels gegants. Això comença sent un treball de final de grau de... a veure que ho busqui aquí, d'en David Caelles, això, que no em volia equivocar amb el nom. En David Caelles fa tot un treball d'investigació i se n'adona que, en general, els gegants se'ls representa més forts, més corpulents, amb un pas d'avall més marcat, i aquí en relació a l'Omar amb l'Ester, que eren la parella tradicional, i l'Omar sempre ja ocupa molt més que ella, no? Llavors, com simbòlicament hi han hagut uns rols de gènere molt marcats a través de les figures. Una altra cosa és llegint el meu llibre, quina interpretació jo li he volgut donar, quin caràcter jo li he volgut donar a l'Omar i als pirates en general, perquè em semblava que era el més interessant. Clar, ja et dic, revolucionari és, per exemple, el que acaba passant després d'aquest treball, que és que fa la primera parella de gegantes lesbianes, perquè explica que un 90% dels gegants són parella home-dona heterosexual, casada, seguint les tradicions, i per

0: I encara una altra figura, a veure, que m'he apuntat d'on és, perquè jo no l'he vist en directe, és de Sant Andreu de la Barca, i es diu La Perla del Llobregat. La van estrenar el juny del 2025, i aquesta perla, diguéssim, que sí que té tots els cànons o atributs d'una persona queer. Aquí sí que no li pots posar un gènere, no, i és realment, així com altres figures d'aquest... Que busquen, no, donar-li un valor polític en aquest sentit, acostumen a ser més casolanes, amb poc pressupost. Aquí la perla de Sant Andreu de la Barca sí que ha estat fet per un professional i és una figura preciosa.
1: Però està molt bé que passi això que ens expliques, Albert, perquè és veritat que trobem encara molts exemples d'aquestes històries de gegants o de figures culturals que s'expliquen com l'home que salva la dona, no? Venim fa poques setmanes de Sant Jordi i venim també, per exemple, del Martí, l'Ester, no? Una mica, doncs, aquesta defensa que jo crec que també s'ha anat modificant i a poc a poc es van fent passos per modificar també la història, no, de la Festa Major de Premià de Mar, però encara, d'alguna manera, no sé si per tradició, encara hi ha moltes històries que justament fan això, que és l'home que arriba per protegir la dona i ella està tan agraïda, no, que s'enamora d'ell perquè l'està defensant i l'està protegint, no? Encara hi ha molt d'això.
0: En la nostra festa jo crec que hi ha, diguéssim, un nom clau, que és la Natàlia García. La Natàlia García va fer d'Ester, no us sabria dir quins anys, però la Natàlia va agafar, després de molts anys en què hi havia hagut la idea de que l'Omar venia aquí a raptar l'Ester perquè tal, ella introdueix la idea de que a ella l'Omar li agrada.
1: D'acord.
0: I que no és que, és a dir, aconsegueix des de dins que desaparegui la idea del rapte i que sigui una dona que juga a dues bandes, és a dir, té el seu amor premianenc però després té el seu amor forà, perquè també els pirates tenen una marxa que potser els premianencs els hi costa més de seguir.
2: Llavors, sí que podem reconèixer, podem veure aquestes dissidències en gegants de la cultura popular, però podríem dir que formen part més de la història recent i d'aquests canvis que s'han anat produint dels últims anys cap aquí.
0: Per descomptat, sí, sí.
2: Perquè sempre hem intentat, no? Sempre s'ha anat... traduint o traduint, si en gegant, l'home dona amb aquest...
0: En les figures i en les festes populars en general, el poder les ha utilitzat i ha treballat fortament per mantenir uns rols tradicionals.
2: Però, en canvi, ho dèiem abans, no? La disfressa, el carnaval, els personatges també han estat espais...
0: El carnaval.
2: De llibertat.
0: M'estàs tocant un...
2: A veure, explica.
0: Estàs anant a buscar...
2: Digues.
0: O sigui, jo no puc suportar... Digue. Quan per carnaval es fa allò de les noies ens disfressarem de nois i els nois ens disfressarem de noies.
2: Clar.
0: Sí, jo sobretot
2: els nois, no? que molts nois es disfressen de noies.
0: O sigui, si et vols posar una faldilla, posa-te-la tranquil, que històricament, jo què sé, durant segles els homes han anat amb vestit i amb faldilla i no ha passat res. En sèrio, ara has de jugar a fer-te la femenina? O sigui, no puc. Amb això no
1: I
0: puc.
1: Això, Albert, va sumat també als comiats de solter. És a dir, és que no he entès mai...
2: Una altra festa popular.
1: Total, una festa popular totalment... que tampoc li he vist mai el sentit de vestir el novio, el xicot, de dona. És a dir,
0: bueno,
1: que
0: ridiculitzar l'home.
1: Totalment. I a més passejar-lo pel seu poble. O sigui, jo crec que és un exercici totalment de ridiculització de la persona, no? O sigui, és un que no sé ben bé on té l'origen, però el que no sé per què a dia d'avui encara es continua fent això. O sigui, és la cosa com més divertida, que a mi m'horroritza. O sigui, jo pateixo perquè em convidin a un comiat de solter en el qual hagi de veure un home vestit de dona i que la gràcia de la festa durant 5 hores sigui aquesta, però això es continua fent a dia d'avui i no amb gent gran. O sigui, no estem parlant de gent gran que es casa amb 50 anys, estem parlant de generacions prou joves que això encara es continua fent. O sigui, hi ha alguna cosa que no estem fent bé o no s'està transmetent de manera suficient encara.
0: Jo, és que em sembla que no he anat mai a cap comiat de solter, llavors amb això jo no us puc ajudar.
1: Però sí que ens val igualment per això, per les festes, doncs això, per carnavals, carnestoltes, que encara hi ha, no? O l'home que es vesteix d'infermera, no? No ho sé. Això és una guerra que estem perdent i ja veurem també cap on avancem amb tot això. Espero que amb la cultura anem una mica més avançats que amb això. I avui, Lluís, hem de parlar amb ell també d'aquest llibre, Premià Pirata, que jo crec que és un exercici el que vas fer i el que has fet molt important, perquè li has donat vida a personatges que tothom té molt identificats i molt reconeguts. No sé com t'hi poses en aquesta bassa i t'hi tires de cap directament a dir, escolta, anem a donar-li vida a això, perquè també és una responsabilitat prou gran el que has fet,
0: Clar,

0: Jo no ho vaig viure com una responsabilitat perquè quan jo em poso a escriure no tenia gens previst publicar-ho. Mm-hmm. No? O sigui, en tot cas...
1: No hi havia la pressió externa, clar, no? Era com ho faig i ja està, i per mi queda.
0: Sí, clar, en la mesura que comences a escriure i ja comences a intuir, no?, el dia mateix que decideixo que la trama que estic teixint la dividiré en 4 blocs i que serà eufòria, desembarcament, revolta i expulsió, doncs clar, són, quan et venen idees així, són dies en què penses, ostres, tinc gent que conec que això li molarà molt.
1: Ja,
0: no?
1: Ja.
0: Quan això estigui acabat els agradarà molt de llegir això. Després, l'estil, doncs, a cadascú li agradarà més o menys, o també, doncs, això, no? De cop tu tens una figura que a tu t'encanta, no sé, l'Omar és el meu preferit, i de cop l'Omar en el llibre fa coses que tu, doncs, no t'agrada que faci.
1: Clar.
0: Doncs mira, em sap molt de greu. Ja començo així el llibre, dient que el dedico a tot el qui se'l vulgui llegir i que em perdonin per tot allò, no? La meva gosadia a l'hora de donar una vida a cadascuna de les figures.
2: Mm-hmm. Perquè no tinc clar si tu vas viure, ara parlàvem d'aquests canvis que es produeixen a la cultura popular, tu vas viure aquesta implementació, això et queda més, una miqueta més lluny,
0: clar, jo soc
2: no,
0: del 94.
2: Clar, et queda més lluny.
0: Sí, i recordo de petit anar a la platja amb els cosins, clar, en aquell moment no hi havia desembarcament petit, per tant era
2: clar,
0: anar a sopar i veies els focs de lluny i t'intuïes uns pirates, fins que un dia, jo tenia 14 o 15 anys, demano a la mare d'una amiga meva si em pot acompanyar a l'escenari perquè jo ho vull viure vestit de premianenc, jo tinc premianencs, i vull viure-ho des de dalt de l'escenari, i va ser provar-ho un cop i ja enganxar-m'hi.
2: El que sí que coneixes és la Neu Serra,
0: sí,
2: que sí que forma part d'aquesta, i em sembla que ha estat una de les primeres lectores de, no?
0: Exacte,
2: del
0: sí,
2: llibre.
0: Forma part del primer cercle de lectors.
2: I no sé si ella també t'ha pogut explicar si va costar molt d'introduir aquesta història de pirates en la festa popular de Premià.
0: Clar, el que expliquen les velles glòries, per dir-ho així, les persones que ho van iniciar, és que no els agradava la idea de tenir una festa major sosa, en el sentit que hi havien molt bons concerts, però a banda d'això era això i la fira, i s'inventen aquesta idea d'anar a la platja. I el primer any a la platja són 4 gats. L'Elisenda Pineda, que és qui ha fet el pròleg del llibre, ho explica, diu que quasi que són més banyistes, no? Gent sí, que va pel seu compte, que no pas persones participant de la festa. Però sí que és veritat que funciona molt més ràpid del que d'entrada es podria esperar. Funciona molt de pressa. És a dir, que de seguida grups d'amics es van enganxant i també, sobretot, que clar, aquest tipus de festes populars demanen de que cadascú posi el seu granet de sorra amb allò que pot aportar. Uh-huh. No? I aquestes coses generen una mena de, no sé si li diu dopamina o què, però una cosa positiva de dir, ostres, que bé, jo he pogut participar.
2: Ens agermana, no?
0: Clar, he fet, jo què sé, les armilles dels pirates, l'altre ha fet el no sé què. I això et dona una cosa de voler seguir i voler seguir enganxant a gent que saps que, no, perquè tothom al seu entorn sap fer alguna cosa que pot sumar i de cop dius, ostres, però sumeu vosaltres també i poseu-hi el vostre valor.
2: Però és després quan es fa institucional. És a dir, és després quan l'assumeix, no? Entenc jo.
0: Clar,
2: el canvi, el motor ve d'aquí, ve de la gent que troba la necessitat de fer una...
0: Sí, el primer desembarcament, que ara celebrarem el 30è, sí, és el 97. El programa del 98, encara el cartell, diguéssim, és la silueta d'en Tòfolo i la Siseta. Uh-huh. El programa de l'any 1999 ja és Arriben els pirates.
2: Vale.
0: I directament, un sol i una lluna, arriben els pirates festa major de Premià. O sigui que no sé què hauria passat el 99, si hi havia ajuntament o no, això no t'ho puc concretar, però fent l'estudi de tots els programes i cartells d'aquests 30 anys, et puc dir que el 99 allà hi ha un canvi de...
1: I del 99, aprofitant la documentació aquesta hi ha alguna diferència notable, lògicament, a part dels recursos que poden haver ara, que poden ser més o menys, però hi ha alguna diferència notable en el que fa en la història, en el relat dels pirates i premianencs, o més o menys l'essència és doncs, la festa que tenim ara, que podem veure, per exemple, aquest any, o potser aquest any és mala comparativa perquè serà una edició segurament especial, però es manté una mica l'essència o hi ha alguna cosa destacable que ha canviat?
0: És a dir, l'evolució seria inventar-nos l'excusa del rapte, no? Que és l'inici, i anar tendint a treure diguéssim, relacions amoroses entre els personatges a favor de dos bàndols.
1: D'acord.
0: Amb els representants de cada bàndol, però dos bàndols, pirates i premianencs, i endavant. Encara, per això és veritat que encara de tant en tant ens fan allò de que en Martí es declara l'Ester.
1: Sí.
0: Esperem que en un futur això també vagi desapareixent. Bueno, personalment, no?
1: Sí, sí,
0: cadascú
1: sí.
0: Tindrà la seva opinió. I després, l'única cosa és que en un moment donat era arriben els pirates, entremig fem alguna gincama relacionada amb pirates, esclaus i no sé què, i al final els fem fora, i mica en mica es van farcint amb tots els actes que avui ja coneixem i que d'alguna manera donen continuïtat a tots els dies de la Festa Major.
2: Uh-huh. És molt interessant el llibre perquè a banda de la part novel·lada és gairebé una guia de les festes amb tots els actes explicats, no?, fil per randa.
0: Mira, això va començar perquè en el cercle de lectors vaig haver de triar persones que sapigués que de literatura n'eren molt bons, però que no coneguessin res de la Festa Major. I quan jo els hi presento el text, em diuen que es perden una mica en coses i que a veure si podria posar en algun moment alguna mena d'ajuda. I clar, com que jo volia que el llibre no fos la meva novel·la, sinó un tribut, un homenatge a la Festa Major, clar, és que de cop quan m'ho van dir vaig pensar, és que té tot el sentit,
2: clar,
0: del món,
2: sí, sí, sí, sí.
0: Que la novel·la t'ajudi, encara que hagis viscut la Festa Major, a tenir una percepció de quins són aquests rituals que cada cop, per molt que tu hi vagis cada any, doncs igual no saps certes coses que els que som dins ho tenim claríssim, però tu no ho tens, no, pot ser que no ho percebis. I per tant, vaig, això, com que havíem fet tot l'estudi de tots els cartells i programes amb la Neus, perquè vam tenir la idea de fer un protocol de la Festa Major, no?, de buscar quines eren les coses que s'haurien de protegir pel futur, i per tant vam anar mirant com havia evolucionat la festa. De manera que teníem moltes dades de des de quin any es feia segons què, o quines eren les coses, doncs habitualment això s'havia fet en aquesta plaça, però ara avui mm-hmm. tothom ho viu en una altra. Sobretot perquè és una tradició que dins de la tradició té molt pocs anys, no? Mm-hmm. Vull dir que és una tradició que encara estem construint una mica entre tots.
1: Mm-hmm. Amb tot el que has pogut conèixer, recordar, cercar per fer aquest llibre, parlàvem al principi de les referències que podien haver de gènere o del col·lectiu LGTBI, doncs, a la cultura popular. Si poguessin fer una carta als Reis, tu què demanaries o en què demanaries que la festa acabés sent més inclusiva i que hi hagués, doncs, segurament també més representació, doncs, en figures com en gegants, com en figures físiques reals de carn, i que es veiés, doncs, d'una manera molt més clara representat el col·lectiu. Què faries o què es podria fer? Posats a imaginar,
0: sí, sí.
1: Eh?
0: A mi em passa que com que la meva perspectiva feminista passa per l'abolició del gènere, no? Clar, que hi hagi uns gegants masculins i uns gegants femenins, doncs està molt bé, perfecte, ja tenim representat a tothom, però em fa molt més feliç el fet de veure, potser d'una manera més clara en l'àmbit premianenc, que hi ha moltes persones que vesteixen d'una manera que no acaba de ser ni el típic vestit premianenc masculí ni el típic vestit premianenc femení. O sigui, crec que és la part que et podria dir que m'ha sorprès més del meu entorn, de dir que d'una manera molt natural moltes persones han anat triant. Encara tenim dones que venen allà amb la faldilla i el davantal, i escolti'm, si et sents... Bueno, cada cop igual, doncs mira, és el seu exercici històric de dir era el paper de les dones i també
1: total.
0: El visibilitzem. No sé, vull dir que cadascú que ho plantegi a la seva manera. Però és una cosa que per mi, per això, pel llibre va sortir molt natural, no? Que l'Ester digués jo què foto amb aquests anagos, a més amb un premià tot enfangat, no?, amb les feines del camp, què faig amb tant de faldilla, i en canvi un Omar que, com a gegant que és, el coneixem, que ell sempre ha anat amb faldilla,
1: clar,
0: no?
1: Clar, sí, sí.
0: Per això vaig voler jugar una mica amb aquest... Quin, aquest tret.
2: Quin exercici t'ha fet més il·lusió, aquest de novel·lar, perquè no és realment el que tu et dediques, no? Però, o el fet de fer aquesta petita investigació o aquesta gran investigació sobre els fets històrics, una mica també sobre conèixer el terreny, no? Parles de vinyes, parles de... No, has dibuixat i has fet una investigació abans de quan ens poses en context en el llibre, es nota que hi ha hagut un treball al darrere, no? Quin és el exercici que t'ha fet més il·lusió fer?
0: Clar, deixant de banda el que és pròpiament la documentació històrica, que de cop vol dir, doncs això, no?, que a finals del segle XVII hi ha un document que diu que Campmanent, no?, el que ara és la Casa de la Festa, que havia sigut la biblioteca, doncs allò era una fonda i fleca, no?, tenia dret a vendre pa per tota la gent que passava pel camí ral, no? Llavors tu trobes aquest document i dius, ai, mira quina gràcia. Però a l'hora de fer una immersió, quasi que... té el mateix valor un document com aquest, però que clar, jo això, què n'he de fer? Pues que el personatge que visqui allà, pues els seus pares tenen una fleca, ja. Però que no té més que això, no? I està ple d'anècdotes d'aquestes que trobes en documentació, però que tu, no, si li serveixes al lector d'una manera molt informativa, doncs no té gràcia. Per tant, queden molt camuflades. I per tant, potser penso que quasi té el mateix valor aquella gent gran amb qui he pogut parlar, de que ens descrivien aquest Maresme, que es veuen en fotos antigues, mm-hmm. no? De principis de segle XX, en què tots són camps, de seguida aquestes imatges i aquesta manera que tenen d'explicar com aquesta transformació, no, que ha sigut mm-hmm. tan ràpida, em va encantar llegir Tardes al Vellamar, d'en Rafael Balbuena.
2: El tinc pendent.
0: Oh, una meravella, perquè et va explicar en aquesta transformació amb molt pocs anys de Premià. I això, no? Que penso que jo m'he documentat perquè necessitava que el detall pogués tenir una fonamentació, però el meu exercici ha anat més aviat en com faig que sense que te n'adonis vagis vivint tota la festa major.
1: Doncs això és importantíssim, per sí, tant avui també n'hem pogut parlar. Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos i per passar aquesta estona amb nosaltres.
0: Un plaer.
2: Marxem amb música, marxem amb una banda que té alguns integrants de Premià de Mar, que es diu Whale Trip Band, uh-huh. i amb una cançó nova que han tret un disc fa una setmaneta, que es diu Trempo.
1: Molt bé, doncs amb aquesta marxem, moltes gràcies, fins la propera.
2: Que vagi bé. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

Madre de Ismael.

casa. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde?

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Avui ens endinsarem en un dels conflictes més intensos i determinants del segle XX, la Guerra del Vietnam i les seves derivades a tota la regió d'Indoxina. Parlarem dels incidents del Golf de Tonquín, de l'escalada nord-americana, de les batalles que van marcar la memòria col·lectiva i de l'impacte psicològic i polític que van tenir els Estats Units i el món. I seguirem el fil fins a Camboya i Laos, on figures com Pol Pot i els Khmers Rojos van obrir nous capítols tràgics dins d'aquest escenari de la Guerra Freda. This is the end, com cantaven els The Doors, amb el napalm cobrint el paisatge vietnamita a la magnífica i terrible Apocalipsi Now. I this is the end, perquè amb aquest episodi posem punt i final a la nissaga de capítols sobre Indoxina. Benvinguts a la Indoxina en flames de la Guerra Freda. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellar, que s'emet per la xarxa de ràdios de comunicació local. Avui, per tancar la nissaga d'Indoxina, a Indoxina i la Guerra Freda, i ho fem amb el nostre convidat i amic Jordi Sallarès. Ell és professor d'història a secundària. Benvingut de nou, Jordi.
3: Hola, moltes gràcies, content de ser aquí de nou.
2: Molt bé. Últim programa, estic
3: avui
2: nerviós.
3: Sí, avui sí.
2: Últim programa de la sèrie d'Indoxina. Aleshores, per donar peu al programa d'avui, si ens pots fer un breu resum de quin serà el disparador o què hem de recordar l'últim programa per posar-nos als peus del programa d'avui.
3: Bé, en el darrer episodi vam parlar del conflicte entre el Viet Minh i l'imperi colonial francès, com va aconseguir, no?, la victòria al Vietnam del Nord, la posterior partició del país, l'evolució política del Vietnam del Nord i del Sud, i finalment la intervenció dels Estats Units a partir del 64 amb l'incident del Golf de Tonquín.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.
2: Comencem emocionadíssims aquest últim episodi de la nissaga d'Indoxina, ja per tancar definitivament totes aquestes hores que li hem dedicat a comprendre millor un racó una mica allunyat de les nostres geografies habituals i que, per tant, per aquesta banda també és sumament interessant i fer aquesta síntesi que, gràcies al Jordi, hem pogut portar aquí al Portes de Troia a poder portar-ho a terme, no?
3: 2.000 anys d'història, no?, concentrada en 5 hores, bueno, hem fet el que hem pogut.
2: I segurament que és una gran tasca i que, per tant, ara sí que ens toca ja anar filant i, justament, estem ara en el que probablement més gent coneix de tota aquesta història, que és el conflicte entre Estats Units i Vietnam, en la Guerra de Vietnam, com s'ha vist a tantes pel·lícules. Anteriorment ens explicaves que l'inici de la intervenció de caràcter ja militar dels Estats Units a la zona és justament amb els incidents del Golf de Tonquín. Jordi, com va ser aquest inici formal, diguem d'alguna manera, de les hostilitats?
3: Doncs, bueno, s'ha de dir, com sempre, que la guerra no comença un dia per l'altre, sinó que ja la intervenció americana ja feia temps que s'estava produint de forma més o menys encoberta, com havíem comentat anteriorment, però els Estats Units sí que volia un casus belli per poder entrar de forma directa en el territori.
2: Una tàctica habitual dels Estats Units, el casus belli.
3: Exacte. O els atacs de falsa bandera, com la gent més conspiranoica voldria dir, en aquest cas, l'incident del Golf de Tonquín entre el 2 i el 4 d'agost del 1964 va produir-se quan el destructor nord-americà USS Maddox va ser atacat per patrulleres nord-vietnamites en el Golf de Tonquín. També s'ha dit que hi feia aquest destructor nord-americà en aigües vietnamites. El 4 d'agost es va informar d'un segon atac que, per part d'aquestes patrulleres nord-vietnamites, que posteriorment es va demostrar que no havia ocorregut. Però aquests incidents han ser utilitzats com a justificació per a la resolució del Golf de Tonquín, que va permetre al president Lyndon B. Johnson, que va substituir l'anteriorment assassinat Kennedy, intensificar la participació militar al Vietnam.
2: Olé, aquesta intensificació, com deies, de la participació militar dels Estats Units, en què es va traduir a curt termini?
3: Per exemple, amb l'operació Rolling Thunder entre el març i l'abril del 65 i el novembre del 68, que va ser una campanya de bombardejos aèris massius sobre el Vietnam del Nord, amb l'objectiu de debilitar la seva capacitat militar i logística. Però, malgrat la intensitat d'aquests bombardejos, no es va aconseguir cap dels objectius estratègics previstos.
2: I la campanya aèria ja va estar acompanyada del desplegament de tropes sobre el territori? I amb quina finalitat?
3: Doncs el desplegament de tropes es va produir a partir del febrer-març del 65 amb l'arribada dels primers 3.500 marines a la base de Da Nang, al centre del Vietnam, a la costa, marcant d'aquesta manera l'inici de la intervenció directa ja amb bombes sobre el terreny dels Estats Units en aquest conflicte. Es va crear el MCB, Military Assistance Command del Vietnam, que estableix o establir una estratègia inicial a seguir. Per exemple, primerament defensar instal·lacions pròpies, establir les primeres missions a l'altiplà central del Vietnam, dur a terme les primeres operacions de Seek and Destroy, de buscar i destruir les unitats enemigues, i un bombardeig sostingut del nord.
2: Perfecte. Quan té lloc la primera contesa bèl·lica important?
3: Doncs a partir del 65 es produeix ja les primeres grans batalles, que podem anomenar-les amb nom i cognom. Per exemple, entre el 14 i el 18 de novembre del 65 es produeix la batalla de Ya Trang, primer enfrontament a gran escala entre forces nord-americanes i nord-vietnamites, que va demostrar, per exemple, la capacitat dels nord-vietnamites i també del Viet Cong per resistir atacs aèris i terrestres dels Estats Units.
2: Perfecte. I en aquest marc, com diem, és on el conflicte més s'intensifica, però cal que destaquem més batalles?
3: Per exemple, sí, la batalla de Khe Sanh, una de les més famoses, també més conegudes a través de la extensíssima filmografia del conflicte, entre el 21 de gener i el 9 de juliol del 68, va ser un assalt prolongat del Viet Cong i de l'Exèrcit Popular del Vietnam sobre la base nord-americana de Khe Sanh, una de les batalles més llargues i més sagnants d'aquest conflicte. O, per exemple, l'ofensiva del Tet entre el 30 de gener i el 25 de febrer del 68, un atac per sorpresa coordinat del Viet Cong i de l'Exèrcit Popular del Vietnam del Nord, o l'Exèrcit del Vietnam del Nord, durant el Tet, que és la celebració de l'any nou vietnamita, sobre més de 100 ciutats i posicions militars al Vietnam del Sud, incloent la pròpia capital, Saigon, o l'antiga capital imperial, Hue. Tot i ser repel·lida, aquest assalt per part dels nord-americans va tenir un gran impacte psicològic als Estats Units.
2: Per què aquesta ofensiva del Tet té aquest gran impacte psicològic als Estats Units?
3: Doncs, per diferents motius, per exemple, no, la futilitat de la guerra, començar, no, algunes persones a pensar que potser és una guerra que no es podia guanyar, que no se sentia molt bé que s'estava fent en aquell país, cosa que va provocar un augment de moviments de protesta, moviments antimilitaristes, moviments d'insubmissió de nois que no volien anar a fer el servei militar al Vietnam, o els tours, no, que es feien de 2 anys, no, de servei militar al Vietnam, l'aparició del moviment hippie, amb tots els seus eslògans, no, de Make Love Not War, etc.
2: I aquest impacte psicològic que ens estaves descrivint va tenir conseqüències en el devenir de la guerra?
3: Doncs a partir del 1969, el nou president del país, Richard Nixon, va dur a terme o va impulsar aquesta política de vietnamització, que volia dir vietnamitzar volia dir transferir la responsabilitat militar sobre l'exèrcit del Vietnam del Sud, perquè es referia a operacions de combat, sobretot, mentre de mica en mica es retiraven les tropes nord-americanes.
2: Molt bé. Clar, justament tot aquest impacte psicològic, com hem dit, doncs tindrà conseqüències, i la voluntat del president Nixon és la d'anar cedint, retirant tropes, però que la guerra va continuar. Com ho va fer? De quina manera va continuar?
3: Doncs amb una estratègia de simular un replegament de tropes, de dur a terme operacions amb menor quantitat de soldats però augmentant el nombre d'operacions, com fent veure que s'estava participant menys quan realment s'estava participant de forma igual o superior a l'anterior fase.
2: Gesticulant.
3: Exacte. Per exemple, la batalla de Hamburger Hill el maig de 69 o amb altres operacions posteriors, que bueno, aquests atacs multiplicats, aquestes missions multiplicades amb unitats amb menor nombre de soldats però que resultaven en incomptables baixes de forma constant.
2: O sigui, els dic a la meva opinió pública que en realitat ens estem retirant, que el pes de la guerra ha de portar l'exèrcit de Vietnam del Sud, però en realitat...
3: Però tot segueix igual.
2: Tot segueix igual i en Nixon manté l'esforç de guerra. I arriba l'operació Lamson 719. En què va consistir i quins objectius perseguia?
3: Doncs entre el febrer i el març del 71, aquesta operació Lamson 719 va ser com un intent fallit per part de les forces de Vietnam del Sud, aquest cop sí portant la iniciativa, tot i que amb molt suport nord-americà, d'interrompre les rutes de subministrament del Vietcong a Laos, però sobretot a través d'aquesta ruta Ho Chi Minh.
2: Molt bé. I finalment, a principis de 1973, s'arriba a París a un acord d'alto el foc. En què va consistir?
3: Doncs aquests acords de pau de París, al gener del 73, signats per els Estats Units, Vietnam del Nord, Vietnam del Sud i el Vietcong, van establir un alto el foc i una retirada completa de les tropes.
0: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
1: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: This is the end dels The Doors. Mítica cançó.
1: Mítiquíssima.
0: Molt coneguda.
1: Molt.
0: Amb les imatges també de fons a la pel·lícula Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, ho dic de
1: manera correcta. Sí, sí.
0: I que justament és l'imaginari, poder, una de les imatges més, més representatives, no?, que tenim de, del Vietnam i d'aquesta actitud bèl·lica, podem dir, que van tenir els Estats Units allà, no? I aquesta cançó, This is the End, no?, una mica ho recull tot això.
1: Exacte, i un moment de, no?, d'acomiadament, no?, però també de bellesa, però a la vegada destrucció de l'entorn. Vull dir, sí, és molt, molt adient, en diferents moments de la pel·lícula, no?, amb els bombardejos de Nàpalm, o fins i tot en el moment que el personatge es troba amb el coronel Kurz, també sona aquesta cançó, és un moment de catarsi final, una mica de pell de gallina, també.
0: Apocalypse Now, que l'heu de veure, sí, no és una pel·lícula antiga, no passa res, les pel·lícules antigues també són bones pel·lícules, ho diem per les generacions d'ara, el Jordi i jo som profes i a vegades estem patint comentaris bastant lamentables per part de les noves generacions que consideren que les pel·lícules antigues o tot allò que és antic pues ja directament genera com una mena de rebuig, i en aquest cas doncs hi ha, com tantes altres boníssimes produccions de tot tipus, que estan fetes al segle XX i no passa absolutament res. Però vaja, exacte, després dels acords de pau de París, com dèiem, ja sabem que un alto al foc no és el final d'un conflicte, això ja ho sabem molt bé, però aleshores quin és el capítol final d'aquest enfrontament entre el Vietnam del Sud i el seu aliat americà i el Vietnam del Nord comunista?
1: Doncs a partir del març-abril del 75 es produeix el que es coneix com l'ofensiva de primavera, en la qual l'exèrcit del Vietnam del Nord, o l'exèrcit popular del Vietnam, llança una ofensiva final que culmina amb la captura de Saigon el 30 d'abril del 1975. A aquesta data, les forces nord-americanes, nord-vietnamites, capturen la capital, marquen el final de la guerra i la reunificació del país sota un règim comunista. D'aquest moment també són unes imatges molt mítiques que potser algú ha vist en documentals, de tot els edificis públics plens d'helicòpters evacuant a persones dels serveis diplomàtics, amb militars nord-americans fugint de la capital de Saigon.
0: I la guerra s'extendrà cap a Cambodja.
1: Bueno, la guerra ja des del principi, no?, també té altres escenaris com Laos o Cambodja, sobretot degut als continus bombardejos de la ruta Ho Chi Minh, cosa que farà que aquests altres països entrin també en aquest conflicte.
0: Aquí canviem una miqueta. Ei, alto, Jordi, canviem de terç, ojo, canviem de terç, perquè estem entrant amb nous actors, no són nous perquè tots aquests programes ja hem
1: parlat, d'aquests països,
0: de Laos, sí, de Cambodja, de tots els pobles que hi habiten, però clar, aquí justament aquest moment sí que fa temps que no reprenem el fil de Cambodja, per exemple, i ara, què passa en Cambodja, no? Qui és Salot Sar i com es relaciona amb el conflicte de Vietnam?
1: Doncs Salot Sar, nascut el 1925, és un personatge Khmer que estudia ràdio i electricitat amb una beca a França als anys 50. Als anys 50 a París o a França entrarà en contacte amb textos comunistes. El 1953 aquest personatge, Salot Sar, torna a Phnom Penh a fer de professor i poc després s'incorporarà al Partit dels Treballadors de Kampuchea, vale? Aquest partit amb un nom d'influència vietnamita, tot i que a partir dels anys 60 el rebatejarà el partit com a Partit Comunista de Kampuchea. Ja als anys 50 aquest personatge qüestiona la influència vietnamita en el comunisme de Cambodja. Veurem que aquest personatge possiblement també sempre tindrà com el sentiment antivietnamita molt a flor de pell. A Ginebra, a la conferència de Ginebra el 1954, s'anima, aquest personatge entre altres, anima els comunistes de Cambodja a sotmetre's al príncep regent, a Sihanouk, malgrat l'augment que està duent a terme aquest monarca a Cambodja, està augmentant la repressió contra els comunistes. Als anys 60 els comunistes Khmers havien portat la lluita armada a la selva i havien portat la clandestinitat en la seva lluita contra Sihanouk. Per tant, veiem aquí com hi ha unes anades i vingudes entre els comunistes i el paper d'aquest Sihanouk. Però aquest Salot Sar a l'any 1965 viatja a Vietnam, on serà rebut per un dels dirigents comunistes vietnamites, Le Duan, que n'hem comentat anteriorment, que afirma, aquest dirigent vietnamita, que els comunistes de Cambodja són subsidiaris als vietnamites, que tenen les mateixes lluites i que tenen uns objectius totalment integrats. Aquest personatge, Salot Sar, profundament decebut i contrariat, perquè tenia un gran caràcter nacionalista que va acompanyar-lo sempre, va fer que estigués sempre temorós de l'ombra vietnamita sobre Cambodja, i de tema aquest, i rebutjar aquest poder regional.
0: No perdeu el fil d'aquest nom que estem parlant, en Salot Sar, perquè per un altre nom que no desvetllarem encara, per allò de mantenir una miqueta l'intríngulis, de seguida coneixereu de qui parlem. Per què el viatge de Salot Sar a Xina va ser un punt d'inflexió en l'evolució d'aquest personatge, Jordi?
1: Doncs perquè va viatjar a la Xina en plena revolució cultural, i a diferència del Vietnam, a la Xina Salot Sar va rebre un tracte molt més deferent, va rebre molta formació política en conceptes molt més radicals i va rebre molta més ajuda material. Això va provocar un obvi viratge de la influència inicialment vietnamita cap a la influència xinesa per part de la ideologia d'aquest Salot Sar. El 1966 va rebatejar el partit com a Partit Comunista de Kampuchea, en comptes de Partit dels Treballadors de Kampuchea, o sigui, un partit comunista, un nom més xinès. Al gener del 68 va començar una insurrecció armada a gran escala, seguint el model de guerra popular maoista, i amb l'inici de la guerra civil a Cambodja, també dins el marc de la intervenció nord-americana a la regió, va rebre aquesta insurgència comunista un munt d'armes provenients de la República Popular Xinesa. L'augment de la influència xinesa és també, per exemple, en aquest cas a Cambodja, paradigmàtica en el cas d'un dirigent dels Khmer Rojos, que parlarem després, el camarada Diuch, que era el dirigent de la presó centre de tortures Tuols Leng, a Phnom Penh. Aquest camarada Diuch era el sobrenom de Kang Keo-gyu, un estudiant de matemàtiques Khmer d'origen xinès que havia estat convertit per estudiants xinesos d'intercanvi als anys 60 en una estratègia que va ser utilitzada per la República Popular Xinesa en molts països, no només a Cambodja sinó a altres països, de la diplomàcia a través dels programes d'estudi, o sigui, com enviar estudiants xinesos a diferents països per convertir doncs els estudiants locals o atraure estudiants a la Xina per rebre formació política en preceptes maoistes. Estan parlant del viatge de Salot Sar a la Xina. Finalment, aquest Salot Sar, el 1970, decideix canviar el seu nom a Pol Pot.
0: Molt bé. Com es passa de Salot Sar a Pol Pot? Un nom, segurament, que sona molt més
1: conegut
0: al nostre públic, molt més conegut, com nosaltres estem dedicant aquests programes a Indochina, i l'altre li vam dedicar també a fer una breu biografia de Ho Chi Minh. En aquest també ens dediquem una miqueta, ja que ens toca, a repassar qui va ser aquest Salot Sar, Pol Pot. Però jo et preguntava, Jordi, com es passa de ser un personatge a l'altre, com es dona aquesta transformació en Pol Pot?
1: Al final és una tònica general en la majoria de grans líders revolucionaris de no utilitzar sempre el seu nom real, sinó en algun moment de lluita política agafar un àlies, un sobrenom. El mateix Lenin, Trotsky, Stalin, el mateix Ho Chi Minh, tots ells són sobrenoms, o noms de guerra, o noms que havien utilitzat per estar a la clandestinitat. El mateix Salot Sar dona sempre molta importància a l'anonimat per dur a terme aquestes activitats revolucionàries, i per això va haver d'agafar aquest pseudònim. També veurem més endavant que per l'organització interna del país sempre aquests dirigents del Khmer Roig parlaran de l'Ankar, que vol dir literalment organització, com a ens que dirigeix i regeix el destí del país, no pas del Partit Comunista, sinó d'aquesta organització més de nom eteri o de nom ambigu.
0: Molt bé, hem situat Pol Pot, hem situat Cambodja en tot aquest conflicte. Ara reprenem sí o sí el fil de la història d'avui, a partir dels anys 70, amb aquests bombardejos sobre la ruta Ho Chi Minh, sobre territori de Cambodja. deies que això...
1: Exacte, aquests bombardejos sobre la ruta de Ho Chi Minh fan, a part de provocar, bueno, grans destrosses materials, milers de morts, provocant el creixement d'aquesta insurgència o guerrilla comunista que serà anomenada pel príncep Sihanouk de forma despectiva els Khmer Rojos, que serà, el Khmer Rouge, que serà el nom que perviurà la història, i per tant, bueno, serà també d'alguna forma una manera d'anomenar-los per la seva ascendència ètica, no? Els Khmer Rojos. El príncep Sihanouk també serà un personatge molt important en aquesta, bueno, aquests propers moments que parlarem ara, perquè fugirà a Beijing davant d'aquest augment de la insurgència, on serà rebut per el ministre d'Exteriors, Zhou Enlai, que es coneixia amb el príncep Sihanouk des de l'època de la conferència de Bandung i també de la conferència de Ginebra. Però, malgrat el bon tracte rebut per les autoritats xineses, que sempre van tenir un tracte molt diferent amb aquest príncep Sihanouk, tant Mao com Zhou Enlai negociaven al mateix moment amb Pol Pot la creació d'un front unit a Cambodja contra el general Lon Nol, que el 1970 havia fet un cop d'estat per deposar a Sihanouk, i aquest general Lon Nol havia estat acusat per diferents, no?, tant pels Khmer Rojos com per Sihanouk, de ser pro-americà.
0: Val, aleshores, en tot això, quin és el paper de Sihanouk? En tot això, exactament, quin és el seu rol i, bueno, com el desenvolupa?
1: El príncep Sihanouk era una figura monàrquica, una figura que tenia consens, no?, i tenia legitimitat a nivell internacional, però tant els Khmer Rojos com el Mao i Zhou Enlai el fan servir com un titella. El propi Sihanouk, en un moment determinat, fa una crida a enfortir les files del Khmer Roig per combatre el règim de Lon Nol, d'aquest general pro-americà. Això provoca que tant els Khmer Rojos com, bueno, com ell mateix rebin una gran quantitat d'ajuda militar i econòmica de la República Popular Xinesa. Aquí es produeix un fenomen curiós o paradoxal, que és el paper d'una figura monàrquica com a cavall de Troia del maoisme més radical a Cambodja. I perquè realment aquest personatge monàrquic operava com a titella de Mao, de Zhou Enlai i del propi Partit Comunista de Cambodja. Sí? Tots aquests personatges de primera fila d'aquest règim dels Khmer Rojos sempre hauran, bueno, durant diferents moments aprofundeixen en els estudis maoistes durant els anys 70, i això serà clau per entendre l'evolució del règim dels Khmer Rojos i les seves polítiques a partir del 75, sobretot a partir de la presa de Phnom Penh l'abril del 1975, amb la fundació de la Kampuchea Democràtica, un estat totalment beneït per Mao Zedong.
0: Molt bé, és aleshores que comença el que es coneix com el govern dels Khmers Vermells. Quines són les polítiques que despleguen a Cambodja?
1: Doncs, com dèiem, unes polítiques maoistes extremistes, sumament radicals, com per exemple directament l'evacuació de les ciutats, l'abolició dels diners, l'abolició dels mercats, una col·lectivització accelerada i una obligació del treball esclau als camps. Es calcula, són diferents fonts, que només els primers dies durant l'evacuació de Phnom Penh van morir al voltant de 20.000 persones. Cambodja estava dominada per aquest Angkar, que volia dir organització, que era una entitat sense nom que amagava el paper o els, diríem, fils de control reals del Partit Comunista de Kampuchea, que va rebre en tot moment gran ajuda i econòmica i material i militar de la República Popular Xinesa, amb centenars d'instructors i assessors xinesos, amb més de milions de dòlars en ajudes. Unes ajudes que el propi Mao va poder, no, diríem, comentar directament amb Pol Pot en algunes trobades que es van trobar que van fer a Pequín, que beneïa totalment, no, les polítiques que estava fent el Khmer Roig com a les polítiques que a ell potser li hauria agradat fer, no? Allò, hòstia, doncs el deixemple que supera, no, el mestre, no, el padawan que supera el seu mentor, doncs això una mica com es sentia Mao respecte als Khmer Rojos.
0: Uh-huh. Aquí deixo uns segons per si vols recuperar el llibre, que si vols ensenyar a la càmera per si això després, val? És un senyor llibre que té molt treballat, es veu amb diferents tonalitats de pòsit marcant.
1: Sí, sí, sí, de friki.
0: Bueno, això és de llibre treballat, és de llibre viscut, però aquí, vull dir, ens aturem perquè a més hi ha algunes, diguéssim,
1: algunes frases interessants, algunes converses que no deixen de ser ensabonades, una mica fins i tot, podríem dir, que a mi em farien sentir incòmode si algú em digués això o si jo li hagués de dir això a algú, però ells ho feien, no? Segons testimonis de l'època, en una trobada al juny del 75 de Pol Pot amb Mao, Pol Pot deia extremadament emocionat: estem molt feliços de poder trobar-nos aquí amb el gran líder, president Mao. Mao va respondre: nosaltres us aprovem, moltes de les vostres experiències són millors que les nostres, Xina no té cap tipus de dret a criticar-vos, esteu fonamentalment en allò que és correcte, esteu sent
0: fonamentalment
1: en allò correcte.
0: Molt ara significatiu el fonamentalment.
1: No sé què més podíem fer per estar totalment en el camí correcte.
0: Però bueno, Mao deia que fonamentalment.
1: Però Mao reconeixia que en aquell moment era mitjans dels anys 75, a la Xina tenien un país capitalista sense capitalistes, i ho deia el propi Mao. Dic, això és poca broma. Pol Pot assegurava que en el futur ens asseguraríem d'actuar en conformitat amb les vostres paraules, per tant, com que encara quedava camí per fer, encara hi havia molta feina per fer a Cambodja. Perquè Pol Pot es vantava d'haver estat un gran admirador dels textos de Mao, un gran estudiós de tota la seva obra.
0: Molt bé, clar, ara ja ens estàs dibuixant, però concretem-ho en forma de pregunta.
1: Un fan, un supergrupi que va anar massa lluny.
0: Exacte, però i aprofitant-se d'aquesta situació o no, però exactament què és el que vol en Mao Zedong de Cambodja?
1: Doncs d'alguna forma Mao ja també s'ha dit que al final de la seva vida estava ja bastant avançat en una malaltia que l'estava deixant cada cop més incapaç, però que veia en aquell moment com el seu projecte revolucionari que ell havia somiat o que ell havia imaginat estava tenint èxit a Cambodja, o almenys això és el que ell s'imaginava, on a Cambodja s'estava duent a terme una versió pròpia de les reformes maoistes més extremes. Però clar, a Cambodja en aquest moment, no, pel que s'ha pogut estudiar, hi havia un règim que estava basat més en la correcció política abans que no pas en el coneixement expert.
0: O sigui, ells preferien...
1: Preferien, per exemple, adolescents adoctrinats que no pas professionals formats. Hi ha un exemple... No,
0: d'això en aquest meravellós llibre de el Maoismo.
1: Exacte. Per exemple, alguns assessors xinesos que anaven a Cambodja, no, a ajudar el govern del Khmer Roig, es trobaven en situacions bastant incòmodes, com per exemple a una refineria de petroli a Kampong Son, una refineria, per tant, d'un recurs cabdal pel país. La majoria del quadre directiu i de la força laboral d'aquesta refineria de petroli tenien entre 8 i 18 anys. Vale? Per tant, eren treballadors...
0: Treballadors a una refineria entre 8 i 18 anys.
1: I els referien com a avis als assessors xinesos que tenien entre 30 i 40 anys, quan hauria de ser l'edat, no, dels treballadors d'una refineria entre 30 i 40 anys. Doncs no, aquests eren entre 8 i 18. Perquè al final el maoisme també una de les característiques i també de la revolució cultural era la veneració que va de tot allò de juvenil. Potser tots aquests adolescents ara que les classes ens critiquen, no, com a vells, que tot això que és vell no saps per res, és el mateix que feien els guàrdies rojos de Mao. Tot allò que és vell, antiquat, s'ha d'eliminar. Vull dir que potser aquests adolescents ara estan fonamentalment en allò correcte, com diria Mao. Però, bromes a part, per exemple, aquesta veneració cap a tota la correcció política extrema també posava nerviosos els propis xinesos. Un cas, per exemple, també d'un enginyer que va refusar la possibilitat de viatjar als temples d'Angkor Wat perquè el pilot que li van assignar només tenia 17 anys i una nula, o gairebé nula, experiència científica, experiència tècnica en pilot d'avions, però tenia molta voluntat política. Això dèiem la preferència de la correcció política abans de la formació com un element característic del règim dels Khmer Rojos. Però tot i això que hem explicat ara, malgrat tota aquesta adulació de Pol Pot cap a Mao, Pol Pot sempre es va vantar que la revolució cambodjana estava lliure de tota influència estrangera.
0: Quin personatge més interessant que ens estàs dibuixant avui amb Pol Pot. Clar, per acabar de fer conclusió o d'assimilar tot això, com podem definir, Jordi, l'orientació ideològica dels Khmers Roig, dels Khmers Vermells?
1: Doncs podríem anomenar-la una barreja entre maoisme extremista o superradical i un nacionalisme antivietnamita. Al final, els cambodjans, no, els Khmer Rojos, eren profundament antivietnamites, recelaven de Vietnam com el seu enemic principal i, a part, volien aplicar unes polítiques maoistes extremes. Aquest extremisme els portarà fins i tot a deslligar-se del patronatge de la República Popular Xinesa, a qui es vanten d'haver superat. El propi Mao em va dir que estàvem fonamentalment allò correcte i que estava orgullós del que havíem fet. Doncs ens hem superat el nostre mestre, i fins i tot es van atrevir els Khmer Rojos, a partir dels anys 75-76, a perseguir a la població xinesa resident a Cambodja, sobretot d'aquests, la classe formada per classe comerciant, a qui s'acusava de ser agents estrangers. La mort de Mao, al setembre del 76, va fer que el vincle ideològic entre la República Democràtica de Kampuchea i la Xina s'escardés. Deng Xiaoping va ser vist com un contrarrevolucionari per les reformes econòmiques que va dur a terme. Tot i això, la relació entre els dos països es va mantenir per la enemistat compartida contra el Vietnam.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: The Killing Fields, de, això és un tema de Mike Oldfield, d'una pel·lícula, oi, Jordi?
1: Exacte, bueno, és la cançó es diu Etude, la banda sonora de The Killing Fields, pel·lícula dels anys 80, segurament una de les millors pel·lícules, o almenys de les que jo hagi vist, que més m'han agradat, que parlen sobre què va ser la vida sota el règim del Khmer Roig, en la qual s'explica la vida d'un treballador cambodjà que treballava amb un periodista nord-americà que no pot escapar de Phnom Penh quan arriben els Khmer Rojos, i la seva lluita per la supervivència un cop és portat als camps d'extermini o camps de la mort, vale, que eren tots aquests centres de treball agrícola forçat, a la qual van morir, es calcula, en total del genocidi cambodjà, uns 2 milions de persones.
0: Carai.
1: Bueno, doncs pel·lícula el... molt recomanable i, bueno, si la... molt trista, molt dura, però el que recomanem de forma molt, de, molt vehement.
0: The Killing Fields, molt bé. Perfecte, continuem. Perquè amb el final de la guerra, justament, de 1975, el que estem comprovant és com es destapen els conflictes ancestrals entre Vietnam, Xina, Cambodja, i que es veuen reflectits en actes concrets. Quins seran aquests fets que caracteritzen les relacions entre aquests països?
1: Bé, de fet, no cal esperar al final de la guerra, perquè ja a principis dels anys 70 el propi Pol Pot dirigeix una sèrie de purgues contra tots aquells comunistes khmers que havien estat entrenats a Vietnam, perquè els podia acusar de ser agents estrangers, de tenir una influència negativa cap a la puresa ideològica que ell pretenia cap al seu país. També el 1974 comencen a haver-hi alguns conflictes fronterers, petites escaramusses entre la República Popular Xinesa i el Vietnam. A partir de l'abril del 75, ja un cop s'ha conquerit Saigon i ja els khmers han entrat a Phnom Penh, els conflictes entre Vietnam i la República Democràtica de Kampuchea comencen a prendre més forma, es produeixen uns atacs constants cap a la minoria vietnamita de Cambodja, fet que provoca un augment del nombre de refugiats que intenten creuar la frontera. L'evacuació americana de Vietnam, vale, provoca també que la República Popular Xinesa temi un augment de la influència vietnamita i soviètica a la regió. Per tant, aquí hi haurà com un joc d'equilibris que anirà desenvolupant a partir de l'any 1975. Per exemple, al setembre del 75, Lê Duẩn, el dirigent comunista vietnamita, visita Beijing, però Mao li nega més ajuda econòmica. Què provocarà aquesta negativa? Doncs que Vietnam, en les seves celebracions per la victòria contra els Estats Units, comenci a emetre poemes que commemoren l'expulsió dels xinesos al segle XIV. I aquí, per tant, connectant, no,
0: com dèiem,
1: amb el passat, no, l'enemistat de Vietnam i Xina, veient la Xina o tornant a posar la Xina com a enemic clàssic en l'imaginari col·lectiu dels vietnamites. Molt bé, ara hem estat lluitant contra els francesos, contra els americans, però el nostre enemic clàssic sempre ha estat la Xina, i segurament entre, no, entre línies volem dir i seguirà sent la Xina el nostre enemic de sempre. Això provocarà, òbviament, una escalada en les tensions. La visió del Vietnam sobre la Xina com a país expansionista i cobdiciós és la mateixa imatge que tindrà el Cambodja sobre Vietnam. O sigui, veiem com aquests odis ancestrals que hi ha i encorets en el passat, que havíem vist en els episodis 1 i crec que 2 també d'aquesta llarga sèrie d'Indoxina, no? Entre la lluita entre els reietons de Laos, la influència de Siam, el poder de l'imperi Khmer, els diferents regnes vietnamites, sempre l'òrbita dels xinesos, de l'imperi xinès al nord, tot això no ha desaparegut, ha canviat de forma però segueix estant allà.
0: És que m'encanta perquè justament hem d'arribar al final perquè agafi coherència allò que ens explicaves als capítols 1 i 2, que després a les conclusions ja aprofundirem, però per anar-ho començant a treure la puteta amb aquest tema, i és com la importància dels conflictes ancestrals que encara...
1: Bueno, els canvis i continuïtats, no? Vull dir, entendre el passat per entendre el present.
0: Després ja aprofundirem, però clar, tot això que ens està explicat, dit d'una altra manera, és que sembla com que a Indoxina s'uneixen fort contra el forani, però és un miratge, no? Perquè després els conflictes allà estan. Com és això?
1: Exacte. Bueno, la solidaritat indoxinesa contra l'imperialisme, que pot arribar en algun moment ser molt, molt forta, s'esquerda quan l'imperialisme recula. En aquest moment es veu com augmenten les tensions entre els tres actors principals de la regió, el Cambodja, la Xina i Vietnam. Veiem també com aquest internacionalisme marxista només ho és en aparença. Moltes vegades la solidaritat hem vist al llarg d'aquests dos últims programes, quan parlàvem de les ajudes, no?, que rebien Vietnam per part de la Xina, per part de la Unió Soviètica o en diferents direccions, moltes vegades estava revestida d'una mena de paternalisme i imperialisme confucià. Què vol dir això? Doncs regir un principi d'autoritat, no? Dir als altres allò que han de fer, allò que és correcte, però si no em fan cas, sentir-me traït. O sigui, en el cas, si em desobeeixen.
0: I l'escalada, en part per l'obsessió malaltissa, com ens has ja explicat, d'en Pol Pot, seguirà en augment i provoca mort.
1: Exactament, a partir del març del 1977 segueixen les purgues de població d'ètnia vietnamita a Cambodja, es produeixen milers d'assassinats dins un context que estan havent-hi centenars de milers de morts de població cambodjana per causa de les tortures, morts de gana, de malalties o directament d'execucions. Es produeix paral·lelament aquestes purgues de la població estrangera, que és encara més susceptible de ser un enemic del Khmer Roig. Al desembre del 77 es produeix un trencament total de les relacions entre la República Democràtica de Kampuchea i el Vietnam, degut, entre d'altres, el que hem comentat ara, l'augment de la paranoia del Khmer Roig sobre l'amenaça vietnamita i l'augment de les purgues dels enemics interns i externs. En aquest moment, la República Popular Xinesa segueix recolzant el Khmer Roig per debilitar el Vietnam, cosa que provoca també a la vegada un augment de tensions entre ells dos. Es produeix a la vegada un augment de la persecució de població d'ètnia xinesa a Vietnam, per tant, aquí hi ha població en els diferents països que sempre també va pagant les conseqüències d'aquestes tensions geopolítiques. Al llarg de l'any 1978, centenars de milers de població d'ètnia xinesa resident al Vietnam tornen a la Xina per fugir del que ells creuen que és la influència soviètica que té al Vietnam.
0: I com reacciona el Vietnam, que ja acabes de comentar que està rebent per totes bandes, com reacciona davant d'aquesta violència i d'aquesta persecució?
1: Doncs aquest augment de conflictes fronterers, tensions de repressió de la minoria vietnamita i l'enemistat cada cop més exacerbada per part del règim del Khmer Roig provoca al desembre del 78 la invasió vietnamita

0: Doncs un cop marxa de, bueno, o fuig de Phnom Penh, el primer que fa és alliberar del seu presidi a Sihanouk, a l'antic rei del país, i l'envia a l'ONU per denunciar l'agressió vietnamita. Tot i que Sihanouk acabarà fugint i exilant-se a la Xina, va dir: a mi què m'expliques ja, jo ja no vull saber res de tot això.
1: Suélteme del brazo,
0: deixa'm,
1: senyor.
0: Sí, deixa'm en pau ja. Mentrestant, això passa, Pol Pot seguirà dirigint la insurgència contra la República Popular de Kampuchea, per tant aquest règim pro-vietnamita, des de la frontera tailandesa, on morirà l'any 1998, rodejat de tot tipus de comoditats, en la seva caseta, amb el seu jardí i la mar de feliç. Però això sí, aquesta insurgència contra la República Popular de Kampuchea rebrà ajuda i suport de Tailàndia, de la República Popular Xinesa i dels Estats Units.
1: Sí, en parlarem, perquè la geopolítica aquí ens està patant el cap a alguns, però com li dedicarem una estona després, ho aclarim. Com són les primeres passes d'aquest govern de la República Popular de Kampuchea?
0: Aquest govern serà liderat per Heng Samrin, durarà entre el 1979 i el 1993. Serà el govern de facto de Cambodja, mentre que la República Democràtica de Kampuchea, liderada pel Khmer Roig, serà el govern de Yure, el govern reconegut per la ONU fins als anys 90. Que després, bueno, ja veurem, no, el tema que has comentat tu, el tema dels suports internacionals. La República Popular de Kampuchea, dirigida per Heng Samrin, rebrà boicots internacionals i sancions econòmiques per part de la República Popular Xinesa i dels Estats Units. Malgrat tot, i malgrat les dificultats i l'estat de guerra civil, el govern de Heng Samrin dirigirà la difícil, costosa i dolorosa reconstrucció del país. L'any 1991 abandonarà l'estructura de partit únic i, diríem que, introduirà el multipartidisme.
1: Molt bé. I per altra banda, ja la Xina d'en Deng Xiaoping, el dirigent que succeeix Mao, ja és al capdavant, intenta conquerir Vietnam
0: o fer una operació de càstig. Entre el febrer i el març del 79 envia a milers de soldats al nord de Vietnam en una campanya, hem dit, punitiva, fent servir també, seguint el model de la Gran Corea, la tàctica de l'onada humana, però que serà una campanya militar totalment fallida amb un gran cost humà. El resultat d'aquest conflicte molt incert provocarà, d'altra banda, la destrucció, no?, o el malbatament o la devastació del nord del Vietnam.
2: Bà tè nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, n

0: Recta final, i no anem ràpid perquè no ens volem deixar res d'aquesta recta final, que ja tanca 5 programes i que hi ha moltes cosetes que hem de dir per tancar. Com va transformar-se la ideologia compartida en enemistat mortal entre el Khmer Roig, entre els Khmer, el règim dels Khmers i el Vietnam?
1: Bé, doncs, com hem anat comentant, en aquesta història s'hi han anat barrejant divergències ideològiques, geopolítica i odis ancestrals. Els conflictes entre Cambodja, Vietnam i la República Popular Xinesa s'entenen també dins el context, no, de pols en les relacions sinosoviètiques i en la política d'equilibris en el si del bloc socialista en el món bipolar de la Guerra Freda. Hi ha un llibre que no està publicat en castellà, que es diu Brother Enemy, del periodista Nayan Chanda, que explica molt bé les dimensions internacionals d'aquest conflicte específic entre Cambodja i Vietnam i Vietnam i Xina. Per exemple, no, el paper dels Estats Units, que estaven encara ressentits amb el Vietnam per la patir d'aquesta derrota, però que es trobaven en una posició complicada. No podien donar suport directe al Khmer Roig per motius obvis, o no tant, depèn, però hi veien una oportunitat per debilitar la influència soviètica i vietnamita donant suport tàcit a la Xina i indirectament a la resistència del Khmer Roig contra els vietnamites. Aquesta política també formava part de l'estratègia més àmplia, no, de contenció de l'expansionisme soviètic.
0: Val. I la

0: Unió Soviètica en tot això?
1: La Unió Soviètica donava suport total al Vietnam, al final era el seu aliat a la regió, donaven ajuda militar i econòmica per sostenir aquesta ocupació a Cambodja per part dels vietnamites, però òbviament les motivacions darrere d'aquest suport soviètic al Vietnam era sobretot l'estratègia d'utilitzar Vietnam com a contrapès a la influència xinesa al sud-est asiàtic. Pels soviètics, el Vietnam era la seva pota a la regió del sud-est asiàtic, per tant veiem com cadascú tenia aquí la seva
0: agenda. Vull dir,
1: exacte.
0: Jo recomano, per entendre tot això, perquè quan m'ho explicava el Jordi, va costar, necessito un paper al davant i les típiques fletxetes de aquest va amb aquest va amb aquest perquè és enemic d'aquest.
1: Exacte, i a part Vietnam també tenia problemes, no?, per sostenir aquesta ocupació de Cambodja en un país que acaba de sortir d'una guerra que portant molt temps en guerra amb els Estats Units i anteriorment amb França, que gairebé no s'havien recuperat d'una guerra, que ja estaven en una altra, i com podien, no?, sostenir aquesta ocupació. Però els costos financers i humans eren molt grans, el govern vietnamita havia de lluitar per equilibrar aquests objectius amb les preocupacions domèstiques.
0: Molt bé, i si recuperàvem Cambodja fa uns quants minuts ja, per situar-lo en aquests moments del segle XX, també situem un altre protagonista que teníem als primers programes d'aquesta nissaga d'Indochina, de 5 programes, que és Laos.
1: Què passa amb Laos? Doncs també...
0: No la voldríem deixar pas de Laos.
1: Exacte, vale. No cal. El Partit Popular Revolucionari de Laos, o Patet Lao, que era com es diu en el seu idioma, arriba al poder al desembre del 75, proclamant la República Democràtica Popular Lao, per tant, règim també socialista, fortament influït per Hanoi, que desplega tropes i assessors. Converteix això Laos en un estat satèl·lit de Vietnam a la regió, per tant també dins de l'òrbita soviètica, on assignen diferents tractes d'amistat i cooperació, consolidant la presència militar vietnamita en el seu territori, però a la vegada fa entrar Laos, no en confrontació directa amb Cambodja i la Xina, però sí que la Xina sembla veure Laos com un aliat de Vietnam, ergo un aliat soviètic, per tant, algú que s'ha de boicotejar en la mesura del possible. Això provocarà un efectes interns dolents per Laos en molts moments, perquè hi haurà massa dependència respecte a Vietnam, i molts sectors de la població veuran com la sobirania nacional Lao s'ha perdut per estar tan subordinada al règim de Hanoi.
0: Molt bé, jo crec que podem anar fent el tancament, Jordi. No sé si ens deixem alguna cosa més, però segurament, perquè és un tema igualment que segurament es pot aprofundir moltíssim.
1: Que està d'actualitat i que sempre hi ha coses a dir.
0: Però justament, com està d'actualitat, doncs dediquem els últims minuts, que no ens queden gaires ja, per situar Indochina. Ara què? Vietnam? Ara què? Geopolíticament, com està la cosa després de tot aquest ball?
1: El sud-est asiàtic, l'any 1967, es funda l'ASEAN, l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic, que era una associació, un organisme regional que tenia per objectiu formar un bloc oposat al comunisme a la regió. Mica en mica els seus objectius van canviant, van passant a ser més cooperació econòmica, i Vietnam entrarà a formar part d'aquesta organització el 95, Laos el 97 i Cambodja el 99. Vale, aquesta ASEAN tindrà un paper de reguladora de relacions i cooperació regional, però també d'una forma Beijing, el règim xinès, intentarà influir fortament a la regió sent el seu principal soci comercial tant de tots els països per si mateixos com de l'ASEAN com a bloc. Actualment, els únics països on hi perviu un règim de partit únic és Laos i el Vietnam. Algunes tensions, vale, que hem estat comentant, perviuen, alguns conflictes fronterers perviuen, per exemple, entre Cambodja i Tailàndia. Hi ha hagut sempre unes disputes per la propietat d'uns temples que estan a la frontera, o més recentment, fa unes setmanes, vaig llegir una notícia que havien trobat haver-hi escaramusses a la frontera entre Cambodja i Tailàndia amb la mort d'alguns soldats que havien estat allà, obrint-se. Un conflicte molt més de llarg abast, el conflicte entre Vietnam i la Xina al mar de la Xina Meridional per la possessió de les illes Paracels i Spratly, un conflicte en el qual la Xina també s'ho disputa amb altres països com Filipines o Malàisia, i altres conflictes que podríem parlar, però que sí que el que veiem és com després...
0: Conclusió de conclusions.
1: Veiem aquí una gran quantitat de canvis al llarg de tots aquests 5 programes, però també una relativa gran quantitat de continuïtats històriques. Hem vist com algunes rivalitats ancestrals han perviscut més de al llarg de 2.500 anys. Hi ha hagut moments d'aliances, però també hi ha hagut molts moments de conflicte, però hi ha hagut algunes rivalitats ancestrals que sempre han estat allà latents i que han aprofitat qualsevol oportunitat per tornar a aflorar.
0: Ja pots respirar? I ara sí. Programa 476, 485, 498, 510 i aquest que estem acabant ara, els 5 programes que ens ha ofert, ens ha aportat
1: aquest gran viatge,
0: aquest gran viatge que hem fet per la Indochina, que a mi, com et deia, venint en cotxe, que m'ha fet venir ganes de viatjar per la zona, perquè clar, és una molt bona classe d'història, de conèixer,
1: una bona introducció per conèixer, sí, el país, sí. També, com comentava, per aconseguir aquest tipus de, alguns tipus de llibres que aquí no es troben, llibres que venen d'aquesta regió, almenys en castellà, costa molt trobar. Jo, molts dels llibres que he llegit sobre aquesta regió són comprats a aquests països directament.
0: Molt bé, doncs posem punt i final a la saga d'Indochina. Moltíssimes gràcies, Jordi Sallarès. Sabem que quan vulguis, descansa ara, que has de descansar, però que pots venir al Troia a iniciar qualsevol altra saga que ningú altre en català farà, li dedicarà 5 programes i per tant...
1: Va, idees no en falten, idees n'hi han.
0: Doncs moltíssimes gràcies, reitero, en nom de l'equip del Troia, en Jordi Sallarès.
1: Gràcies a vosaltres.
0: L'Adrià Tirado al control tècnic, qui us parla, Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.